Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Moments d'òpera.
1: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Fa 150 anys s'estrenava la que es considera una de les obres d'art més monumentals de la cultura occidental. I nosaltres ho volem commemorar. Avui iniciem el repàs del cicle de l'Anell del Nibelung de Wagner amb l'Or del Rin.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: L'Or del Rin és la primera de les quatre òperes que componen el cicle de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Està composta en un sol acte dividit en quatre quadres. Tant la música com el llibret són, com és habitual, de Wagner. Es va estrenar al Hoftheater de Múnich un 22 de setembre del 1869, per tant, abans de concloure el cicle sencer. L'estrena catalana seria el 30 de març de 1910 al Gran Teatre del Liceu, títol que l'acollirà de nou aquesta propera temporada que estem a punt d'iniciar a partir del mes de setembre. L'Or del Rin és el pròleg de la tetralogia wagneriana, completada, com bé sabeu, per la Valquíria, Siegfried i el Capvespre dels Déus, títols que anirem coneixent les successives setmanes que venen per endavant. Compost l'Or del Rin a partir de l'any 1853, quan Wagner va decidir donar una forma més àmplia i ambiciosa al seu projecte del cicle sobre Siegfried. Atès que va necessitar subvencions reials per desenvolupar el projecte, Wagner va veure's obligat a estrenar aquest títol abans del que ell hauria desitjat, ja que, si hagués demorat la seva estrena, segurament no hauria pogut assolir-la, ja que li exigien garanties de continuïtat per mantenir les generoses subvencions que rebia. Per aquest motiu, i en contra de la voluntat de Wagner, l'Or del Rin va estrenar-se abans que la resta de títols que completen aquesta tetralogia, concretament el 22 de setembre del 1869, en aquest cas a Múnich. Però l'estiu del 1876, ara sí, fa 150 anys, va reaparèixer pel públic alemany, aleshores ja com a pròleg de tota la tetralogia, en la primera edició del Festival de Bayreuth. Des d'aleshores, generalment es representa només acompanyada de la resta de títols d'aquesta tetralogia, ja sigui en una mateixa jornada o en diverses. Amb l'Or del Rin, a ulls de Wagner, s'inicia una sèrie d'esdeveniments que portaran a la mort de Siegfried i l'inici d'una nova etapa a la història de la humanitat, ja que la tetralogia pretén explicar-nos la caiguda dels déus antics i l'inici d'una nova etapa en què, sense que s'expliqui d'una manera explícita en cap moment, correspon en realitat a l'etapa de cristianització del món germànic. No cal dir que va ser un projecte dels més ambiciosos, o el projecte més ambiciós en la vida creativa de Wagner, però per això precisament a partir de la primera nota esdevé ja una obra mestra aquesta composició. És per això que, abans de fixar-nos en els personatges i l'argument, us proposem escoltar el preludi, cosa que fem poc habitualment en aquest programa, ja que els preludis els utilitzem gairebé com una banda sonora de fons, que no pas escoltar-los de manera íntegra. Però és que no ens en podem estar, perquè Wagner ens situa al fons del riu Rin, on les ondines, que són les filles del Rin, vellen per l'or precisament del Rin, tant com els hi ha manat el seu pare, que és el déu Wotan. Aquest preludi s'inicia amb 136 compassos sense modulació, basats en un triple acord de mi bemoll que representa els moviments constants i eterns del riu Rin, un exemple magistral de la visió teatral que tenia Wagner, assegurant que va crear aquesta melodia, tan senzilla per cert, mentre es trobava mig adormit. Podreu percebre, doncs, com la música ens porta inicialment a la profunditat del riu Rin i, progressivament, anirem sortint fins a l'agitació de la superfície, un procés concebut per realitzar-se mentre, progressivament, va alçant-se al taló. Per tant, com dèiem, una idea realment amb un rerefons molt, molt teatral. Dirigeix la Filarmònica de Viena el director Sergi Orsolti en una gravació del segell Decca de l'any 1958.

Després d'aquest extraordinari preludi comença l'òpera, per tant és el moment per fixar-nos ja en els personatges principals, que són molts, que apareixen a l'Hort del Rin. Els dividem en quatre grans grups: els déus, els gegants, els nibelungs i les filles del Rin. Pel que fa als déus, Wotan és el pare dels déus, un paper per baix, paper importantíssim en tota la tetralogia. Frigga és l'esposa de Wotan, deessa del matrimoni, un paper per mezzo-soprano, i que té tres germans, Frigga. Freya, la deessa de l'amor i la joventut, paper per soprano. Donner, el déu del tro, baríton. I Fro, déu de la primavera i de la felicitat, un paper per tenor. També apareix Erda, la deessa de la saviesa i de la terra, paper per contralt. I Loge, un semideu del foc, paper per tenor. En quant als gegants, són Fasol, un baix baríton, i Fafnir, el seu germà, baix, també personatges molt importants en tota la tetralogia. En quant als nibelungs, no menys importants, Alberich és un baríton, i Mime, el seu germà, un tenor. I finalment, les filles del Rin són Boglinde, una soprano, Belgunde, una altra soprano, i Floshilde, una contralt. Són molts personatges, intentarem anar-los explicant de manera progressiva a mesura que anem situant-nos ja en l'argument, que comença amb les tres donzelles del Rin. Boglinde, Belgunde i Floshilde juguen entre elles al fons del riu. Alberich, un nan nibelung, apareix de les profunditats i intenta seduir a les donzelles. Les tres dames es burlen de l'aspecte poc atractiu d'Alberich i dels seus intents de seduir-les, la qual cosa causa la ira del nan. Alberich nota la brillantor daurada que emana d'una roca pròxima i pregunta a les donzelles quina n'és la causa d'aquella brillantor. Les tres responen que és l'or del Rin, el Rein Gold, el qual va ser posat sota la seva cura pel seu pare Wotan. Boglinde és Oda Valsborg, Belgunde, Heti Pluchmacher, Floshilde, Ira Maluniuk i el nan Alberich, Gustav Nirlinger. Els dirigeix també l'any 58 Sir Georg Solt, i la gravació ens servirà de referència, la gravació d'aquest disc ens servirà de referència al llarg de tot el programa d'avui.

Les tres dames, com sentíem, expliquen que només aquell que renuncia a l'amor podrà crear un anell a partir de l'or del Rin i que l'anell permetria al seu amo directament dominar el món. Les tres donzelles ho expliquen tranquil·les, ja que creuen que el luxuriós nan no és una amenaça per l'or del Rin. Però Alberich s'amoïna per les burles de les tres dames, així que declara que renuncia a l'amor i fuig amb l'or.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim els Moments d'Òpera, situant-nos ja a l'inici del segon quadre de l'Hora del Rin de Wagner, la primera obra de la tetralogia del cicle de l'Anell del Nibelung. Wotan, rei dels déus, dorm en el cim d'una muntanya al costat de Frigga, la seva esposa. Frigga desperta i aconsegueix veure un magnífic castell a la seva esquena. Aleshores desperta a Wotan i aquest li fa saber que la seva nova llar ha estat ja construïda. És aquest castell que ell acaba de veure. Els gegants l'han construït i, a canvi, Wotan els va oferir a Freya, la deessa de l'amor, com a penyora, com a pagament. Frigga es troba, doncs, consternada per la seva germana, però Wotan confia que no haurà de complir amb la seva paraula. Wotan és George London i Frigga, Kirsten Flagstad.

0: Lehrt nur Schlauheit und List, wie Loge verschlagen sie übt. Der zum Vertrage mir riet, versprach mir Freier zu lösen. Auf ihn verlass ich mich nun.
1: Freia, en saber que serà entregada als gegants a canvi de construir el palau per als déus, apareix horroritzada. La segueixen els gegants Fasol i Fafner. Fasol demanda que se li pagui pel treball que ha realitzat i declara que el poder de Votan es deriva dels tractats que hi ha inscrits al damunt de la seva llança. I entre aquests es troba el pacte que va fer amb els gegants. Donner, déu del tro, i Fro, déu de la primavera, apareixen per poder defensar la seva germana, però Votan els deté, ja que no pot trencar la paraula que va donar als gegants. A banda dels déus ja presentats, sentirem els gegants, interpretats per Walter Kreppel i Kurt Vom.

Loge, déu del foc, apareix just a temps i Wotan confia que la saviesa del semideu l'ajudarà a trobar una manera de no complir l'acord amb els gegants. Loge narra com Alberich ha robat l'or del Rin i ha forjat un

poderós anell utilitzant el metall. Voten, Frica i els gegants immediatament comencen a pensar la manera d'apoderar-se de l'anell. Loge suggereix una manera de robar-li l'artefacte al nan. El gegant Fafna demana que l'anell sigui la forma de pagament pel castell de Voten en lloc de Freya. Els gegants se'n van, però s'emporten Freya com a hostatge. Les pomes daurades de Freya havien permès que els déus es mantinguessin joves permanentment, però amb la seva absència comencen a envellir i a deteriorar-se. Així doncs, l'única manera de revertir això és aconseguir l'anell per poder rescatar a Freya, de manera que Voten i Loge descendeixen al món terrestre a la recerca de l'anell màgic.

Aquest interludi musical que estem escoltant ara mateix narra el descens de Logue i voten cap al Nibelheim, al món del terrestre. Un dels detalls característics de l'intermedi és la disminució del volum de l'orquestra perquè es puguin sentir 18 encluses que descriuen la tasca dels Nibelungs que Alberich té esclavitzats. En aquest Nibelheim, Alberich ha esclavitzat la resta dels nans Nibelungs gràcies al poder que té l'anell. El nan ha obligat que el seu germà Mime li forgi un casc màgic, el Tarnhelm. Aquest Tarnhelm permet que Alberich es torni invisible i així pot turmentar encara més els seus súbdits. Wotan i Logue arriben al seu destí final i es troben a Mime, que els narra la història de l'anell i es queixa de la misèria en què viuen els Nibelungs sota el domini d'Alberich. Mime és Paul Kuhn.

Mentretant, Alberich obliga que els seus esclaus emmagatzemin vastes quantitats d'or i que acaben la seva tasca, els fa marxar per tal de poder atendre els dos visitants. Alberich anuncia els seus plans de dominar el món i després Loge l'enganya perquè li mostri el poder del Talheim, la qual cosa porta Alberich a convertir-se en un drac i després en un gripau, moment que aprofiten els dos visitants per poder capturar-lo. Situats al quartier de reacte de l'Hort del Rin de Wagner, en el cim de la muntanya, els déus Wotan i Loge obliguen en Alberich a lliurar la seva fortuna a canvi de la seva llibertat. Els déus li deslliguen la mà dreta, amb la qual utilitza l'anell per convocar els seus esclaus perquè presentin l'hort als déus. Un cop entregat aquest or, Alberich demana que li tornin el Tarnhelm, l'elm màgic, però Loge diu que és part del rescat per la seva llibertat. Finalment, Wotan li demana l'anell i, tot i que Alberich es nega a lliurar-lo, Wotan li pren de les seves mans i el posa al damunt del seu dit. Aquest acte enfurisma Alberich, que llança una maledicció sobre l'anell, diu: «Fins que no li sigui retornat, aquell que no el posseeixi el desitjarà i aquell que el posseeixi només rebrà penes i mort». Frica, Donner i Fro apareixen de nou i són rebuts per Wotan i Loge, que mostren l'or que s'utilitzarà per rescatar Freya. Els gegants Fasol i Fafnir tornen amb Freya. Des de bon principi, els dos insisteixen a demanar l'or suficient com per tapar completament a Freya estirada al terra. Tot i haver amuntegat tot l'or al damunt de Freya, Wotan encara ha de lliurar el Tarnhelm, l'elm màgic, per poder complir la demanda de Fasol i Fafnir. Finalment, Fasol li mostra que hi ha un petit buit a la pila d'or que només podrà ser cobert precisament amb l'anell. Wotan es nega a lliurar l'anell i, per tant, els gegants anuncien que s'enduran de nou Freya. Sobtadament, Erda, la deessa primigènia de la Terra i la dona més sàvia del món, apareix.

0: Jan Medeira era Erda, que tal com acabem de sentir, adverteix Votan sobre la maledicció de l'anell i, per tant, li demana que l'abandoni. Votan, consternat, lliura l'anell i Freya, doncs, és alliberada. Mentretant, els gegants es divideixen al tresor i s'inicia ja una disputa sobre quin dels dos es quedarà l'anell. Fafnir mata Fasol a cops i es retira amb tota la fortuna. Un Votan horroritzat s'adona del terrible poder que té la maledicció d'Alberich relacionada amb aquest anell màgic. Finalment, els déus es preparen per entrar a la seva nova llar. Donner crea una tempesta elèctrica i, quan acaba, Fro invoca un arc de Sant Martí que els déus utilitzen com a pont per arribar fins al seu castell. Votan els guia cap al castell i l'anomena Valhalla. Frigga pregunta a Votan sobre el significat del nom i la resposta és que serà descobert en el futur. Loge, que sap que la fi dels déus s'acosta, no segueix els altres al Valhalla. Mentretant, al riu, les tres filles del Rin lamenten la pèrdua del seu or i aleshores cau al taló. I així acaba el pròleg de l'impressionant tetralogia de l'Anell de Nibelung, aquest pròleg titulat L'or del Rin. La propera setmana ens centrarem ja en el primer capítol posterior al pròleg, la primera jornada, La Valquíria. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

Bedenken will ich's. Wer weiß, was ich

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Dora.
1: Bona tarda. Un dia més amb vosaltres intentant fer-vos passar una estona agradable a tot el que forma part de la cultura. Per parlar-vos de música, teatre, pintura i totes aquelles coses que formen part del món artístic i cultural. I com sempre, deixeu-me que saludi qui farà el control tècnic perquè tot funcioni perfectament. Bona tarda, Pons.
2: Bona tarda, Carme.
1: Has vist que negre s'està posant?
2: Jo espero que plogui, eh?
1: Tu esperes que plogui? No sé si tenim paraigües. Bueno, jo tinc un paraigües al cotxe, però el tinc al cotxe.
2: Jo faré un far de córrer.
1: Molt bé, però jo això del far de córrer ja la cosa una mica més complicada. Però bueno, vull dir, res, no sé si van dir que plouria, però no sé si plourà o no plourà, però la veritat és que el cel està molt negre. Bueno, recordeu que aquest programa a l'estiu es diu l'ombra dels tilers, perquè estem amb uns tilers que hi ha aquí davant de l'emissora, que ens fan ombra i que per tant estem supercòmodes, no tenim tanta calor. Però a vosaltres com us va el mes d'agost? Perquè l'acabem d'estrenar, no? Estem a dia 6, és a dir, que estem just començant. Suposo que tots amb molta calor i suposo... Ui... I suposo que és un tema que no parlem de no acabem de deixar el tema de parlar-ne, no? Perquè cada vegada que te trobes en algú comença a dir-te quina calor que fa, eh? I quan pararà? I quina calor que fa? És a dir, que bueno, sembla ser que el termòmetre no té cap ganes de baixar i bueno, ens haurem d'anar... No, acostumant, no, perquè no tenim ganes d'acostumar-nos, però si més no, anar passant com puguem aquest estiu. Hem convidat en Carles Maleix perquè demà inaugura una exposició a Blanes i, si teniu ganes, la podreu veure a través de YouTube. I més tard, i per telèfon, parlarem amb en Lluís Alcalà, que és membre de la Cobla Mediterrània, amb la que podrem ballar i escoltar sardanes demà a la plaça de l'Església, com tots els divendres. I ara comencem amb una mica de música, amb una d'aquestes cançons que d'estiu catalanes. I ja sabeu, de cançons d'estiu en castellà n'hi ha moltíssimes que he anat posant, però vaig voler buscar-ne cançons d'estiu catalanes, que no n'hi ha tantes, i us faig una mica d'història del que parlen de les cançons d'estiu catalana. Diu... La globalització i la popularitat de marques catalanes, especialment les de cervesa, aconsegueixen que les cançons que ells utilitzen arriben a més gent. Però podem considerar que el naixement de la cançó de l'estiu en català es produeix a l'any 1990, és a dir, ja fa temps, no? Quan TV3 encarrega al popular grup La Trinca que compongui una cançó per utilitzar-la en l'anunci de la programació d'estiu de la cadena, la qual va fer servir durant 3 estius versionada per diferents intèrprets. A l'any 1993, la cançó d'estiu en català va ser Montatuber dels Pets. És a partir d'aquest any que els grups o cantants escollits per a posar a banda... sonora a l'anunci d'estiu de TV3, opten per adaptar cançons pròpies en comptes de compondre'n una exclusivament per la televisió. En molts casos, això és el que els ha atorgat una popularitat que fins al moment no tenien. En els darrers anys, les emissores de ràdio també s'han apuntat i han encarregat algunes d'elles versions per la campanya d'estiu. Una d'aquestes cançons de l'estiu que més o menys han sonat durant algun estiu, per exemple, una de l'any 2003 que porta per títol El teu estiu, de Sau. Anem a escoltar-la?

0: I ara, després d'aquesta cançó, doncs anem a un moment a publicitat.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí RAL 182.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: set punt un FM.
1: No sé si esteu d'acord amb mi, però jo penso que les bicicletes, la bicicleta, és un mitjà de transport molt adient per l'estiu. Senzillament perquè, bueno, perquè pots anar a fer una passejada, perquè no plou tant, perquè no fa gaire fred. I bueno, a mi em sembla que la bicicleta és un tema, un mitjà de transport adient per l'estiu. No sé si vau seguir vosaltres el Tour de França. Ara, en aquest moment, hi ha el Tour de França femení, però no té el mateix seguiment. Passa exactament igual com amb el futbol. El futbol el dels homes es segueix moltíssim, mentre que el futbol femení se segueix molt més. Jo el Tour de França, sabeu per què me'l miro? Perquè hi ha uns paisatges preciosos. Es veuen castells, muntanyes, vull dir, me'l miro per això, però no m'interessa res més. I no sé si vosaltres heu vist una pel·lícula que es deia Les bicicletes són per al verano, o heu llegit el llibre. Jo, quan era profe, el vam llegir a classe i vam veure la pel·lícula. Els hi va encantar. Jo no vaig tenir mai una bicicleta i de gran, quan ho vaig intentar, la meva cunyada reia de mi, perquè el meu home em va posar la bicicleta, unes rodetes aquelles petites de saber, per començar a saber anar en bicicleta. I com que sempre s'enfotia, doncs a mi ja va arribar un moment que em feia com una mica de vergonya i cada vegada anava més. Finalment vaig desistir i sempre m'he quedat amb les ganes o amb la pena de no saber anar en bicicleta. Clar, en realitat jo sóc barcelonina, ja ho he dit moltes vegades, i a Barcelona les bicicletes, ara sí que hi ha un carril bici i tot això, però abans les bicicletes eren una cosa més estranya, no? I el més estrany de tot és que els meus pares sí que sabien anar en bicicleta, i perquè jo recordo que ells havien agafat a vegades les bicicletes quan anaven de vacances a l'estiu a França, i tots dos agafaven la bici i s'anaven a fer una volta. I jo, clar, com que no tenia bicicleta ni sabia anar-hi, doncs res. També el meu fill sap anar en bicicleta, la meva jove, el meu net, el meu home, tots saben anar en bicicleta, l'única que no sap anar en bicicleta sóc jo. El meu home, amb les caravanes que es formen per anar a la seva feina a Blanes, agafa la bici. I avui he pensat que si les bicicletes són per l'estiu, m'ha agafat curiositat per saber la història de la bicicleta i qui la va inventar. I he buscat informació, ja sabeu jo, quan tinc un dubte, me'n vaig a buscar informació. En el 1817, el baró alemany Carl Christian Ludwig Dreis von Saubrunn, suposo que ho he pronunciat bé, va inventar el primer vehicle de dues rodes, el qual va anomenar màquina Rahn, que en alemany era Laufmaschine, precursora de la bicicleta i la motocicleta. Aquesta màquina Rahn consistia en una espècie de carret de dues rodes col·locades una darrere d'una altra i un manilla. La persona es mantenia asseguda sobre una petita muntura col·locada en el centre d'un petit marc de fusta. Per a moure, s'empenyia alternativament el peu esquerre i el peu dret cap endavant en forma semblant al moviment d'un patinador. Amb aquest impuls, el vehicle adquiria una velocitat gairebé idèntica a la d'un carruatge. Els seus braços descansaven sobre el reposabraços de ferro i en les mans sostenia una vara de fusta unida a la roda davantera, que girava en la direcció cap a la qual volien el conductor. És a dir, que veieu que la primera andròmina que es va fer va ser en el 1817. Aquest invent estava basat en la idea que una persona en caminar malgastava molta força per haver de desplaçar el seu pes en forma alternada d'un peu a l'altre. Dreis, que és com es deia el senyor, que diu, va aconseguir crear aquest senzill vehicle que li va permetre a l'home evitar aquest treball. Llavors, aquesta màquina denominada inicialment Draciana, o màquina Rahn, era la màquina Rahn que finalment li van posar aquest nom de Draciana en honor del seu inventor, i posteriorment dita més comúment velocípeda, el disseny es va anar millorant. El ferrer i inventor francès Pierre Michaud també és considerat un dels desenvolupadors de la bicicleta moderna, la bicicleta de pedals, la que tenim ara actualment. La construcció de la primera bicicleta amb pedals s'atribueix a l'escocès, fixeu-vos a quina quantitat de gent que participa en aquest invent, és a dir, comença per una persona alemanya, després segueix per una persona francesa i finalment ens n'anem amb un escocès, que és Kilpatrick Macmillan, a l'any 1839. Una còpia de la bicicleta de Macmillan s'exhibeix en el Museu de Ciències de Londres, Anglaterra. Macmillan mai va patentar el seu invent, que posteriorment va ser copiat en el 1846 per Gavin del Seil Lesmagou, qui va defondre tan àmpliament que va ser considerat durant 50 anys l'inventor de la bicicleta. És el que té, no? El fet de no haver patentat l'invent. En realitat, abans, els invents, molt poca gent els patentava, no? Recordeu que la pila també hi ha volta, ja no sé què, amb la ràdio també passa exactament el mateix, que hi ha a vegades diferents versions de diferents persones que són els que l'han inventat. Prop del 1890, l'escocès John Bob Dunlop, suposo que segur que sí que recordarà, que el nom de les bicicletes, aficionat al ciclisme i creador de l'empresa homònima. L'empresa Dunlop és una empresa molt important en el món del ciclisme. Va inventar una cambra de tela i cautxú que s'inflava amb l'aire i es col·locava en la llanda. Per evitar burxades, punxades, que serien burxades és el mateix que punxades, Dunlop va inventar a més una coberta també de cautxú. I aquests invents de Lumbock gairebé no han sofert variacions significatives des de la seva infància. És a dir, que des del 1890 les rodes són gairebé sempre iguals. Hi ha molts tipus de bicicletes que té en compte la seva funció, la bicicleta domèstica, la de muntanya, la de carreres, el de turisme, les plegables. I ara, a més, hi ha les bicicletes elèctriques, que el meu home té una de bicicleta elèctrica per anar a la muntanya, perquè d'aquesta manera, quan ha de fer una pujada molt pronunciada, doncs, a més, es pot ajudar amb la bicicleta elèctrica. Després, bueno, hi ha totes aquestes bicicletes de passeig dels nens, és a dir, que hi ha aquelles de bicicletes de color rosa, amb una cosa per portar un animalet, o per portar el berenar, per portar coses, és a dir, després hi ha els tàndems, aquelles bicicletes que no són d'una persona, que són de dues persones, és a dir, que hi ha molt tipus de bicicletes. Però jo amb tot això he satisfet la meva curiositat i, per tant, vull dir, us deixo aquí amb aquesta idea d'haver parlat avui de les bicicletes i amb aquesta frustració meva de no saber anar en bicicleta. Però suposo que vosaltres, molts de vosaltres segur que en sabeu. És a dir, i a més aquí, jo suposo que a Tordera deu ser bastant normal tenir una bicicleta a casa. Pons, tu tens bicicleta? Em pots estar molt llegint alguna cosa i no m'escolta. Bé, doncs, tota aquesta història de la bicicleta, doncs ara us deixo amb una mica més de música, que posarem una cançó que porta per títol La gran eufòria de Joan Dausà, de l'any 2018.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La Generalitat reprèn l'estudi per allargar la C-32 de Tordera fins a Lloret amb una inversió de 110 milions d'euros. El projecte, que ja va ser tombat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 2019 per deficiències ambientals, torna a ser una de les principals alternatives viàries al Maresme. Tordera impulsarà una campanya per fomentar l'ús social de la llengua. Actualment el consistori està completat en la fase de diagnosi, una eina que permetrà analitzar amb precisió la situació del català al municipi per poder redactar en base real el futur pla municipal d'impuls de la llengua catalana. Escoltem Pere García, regidor de Cultura i de Política Lingüística.
2: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, amb convidant a tothom a unir-s'hi.
1: La Creu Roja cerca voluntariat per participar amb infants i joves al centre SMJ de Tordera. Per més informació, podeu escriure un correu a toni.cardó@creuroja.org o al telèfon 93 762 5411. El Maresme i la Selva, entre les zones més seques, segons una nova eina del CREAF. Els investigadors expliquen que la humitat de la vegetació és un indicador molt útil per anticipar el risc d'incendi. Escoltem el director de CREAF, Joan Pinó.
3: Doncs que la situació d'aquest bosc cada cop és més propensa als incendis. I també hem d'afegir que hem tingut una recuperació del bosc, cada cop tenim més bosc, i que també tenim més zones urbanitzades a prop del bosc. Això és un còctel que fa que les coses siguin difícils de gestionar.
1: En esports, Running Football Club serà el rival del Club Futbol Tordera en el partit de Festa Major. Els torderencs s'estrenaran el 23 d'agost davant el conjunt d'Ibai Llamos en un primer gran test de pretemporada molt exigent, dissenyada per preparar el debut a la nova categoria. Escoltem Guillem Ferrer, entrenador tordarenc.
4: El que volem, i que vinguin molts nens i que sigui tothom molt, molt a prop de nosaltres, que sempre és un dia especial. L'altre any va ser un dimecres i hi havia moltíssima gent. Aquest cap de setmana, el dia de la Festa Major, espero que estigui el camp molt, molt, molt ple, la veritat.
1: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: De moment, situació meteorològica que continua marcada bàsicament pel temps tranquil, encara aquest matí amb força sol, però amb un increment de la inestabilitat que aquesta tarda farà que també augmenti la nuvolositat. Núvols que poden deixar precipitacions més probables a la meitat sud del Maresme, unes precipitacions locals

0: Bé, doncs com us havia avançat al començament del programa, us deia que avui teníem un convidat amb nosaltres, que és en Carles Maleix, precisament perquè té fa una exposició a Blanes i volíem parlar amb ell per saber més coses de la seva exposició i una mica més sobre com aniria tot. Bona tarda, gràcies per estar, Carles.
1: Hola, bona tarda a tothom.
0: Bé, recordeu que aquesta entrevista també la podeu veure per YouTube, és a dir, que podeu, si voleu escoltar-la, la podeu escoltar a través de l'antena, però si teniu ganes de veure'l, podeu connectar a YouTube i ens podreu veure a tots dos com fem aquesta xerrada. Carles, tu ets de Tordera i dius de tu mateix que ets artesà, pintor, plàstic i escultor. D'un-hi-do, no? Dius moltes coses, no?
1: Bueno,
0: fas moltes coses, llavors.
1: Al llarg de la vida sempre m'ha agradat ser un nen petit gran, i tota la vida que he fet moltes coses diferents, i perquè m'agrada.
0: Senyor, no et conformes amb una sola cosa, sinó que vas experimentant.
1: Sí, una vegada vaig fer un viatge al nord d'Àfrica en un circuit i vaig fer moltíssimes fotos i vaig fer una selecció i vaig fer una exposició. Llavors aquí a Tordera, en el teatre, també vaig estar fent un curs de poesia i vaig estar escrivint molta poesia durant un temps, que ara també escric, però per mi. Llavors també he fet escultura amb en Simó, a l'Escola d'Arts i Oficis a Girona, a la Mercè. He fet pintura amb en Domènec Fita, amb la Montserrat Costa. Porto molts anys en recerca.
0: Una mica podríem dir... Bueno, tu vas estudiar Belles Arts a Girona,
1: sí,
0: no?
1: Sí, a la Mercè.
0: Tenies ganes, volia... Això, el fet d'estudiar una cosa d'aquesta tipologia vol dir que tu tens ganes de ser una... de treballar, de dedicar-te a l'art, d'alguna manera, no? És a dir, si no,
1: sí,
0: no...
1: és evident. Vull dir, he decorat hotels, he fet escaparates de botigues... he decorat discoteques, he fet moltes coses al llarg de la meva vida, i el que volia, doncs, és tenir tècniques, sabre de la teoria del color i sabre com manipular productes, i llavors jo ser lliure i poder-ho interpretar a la meva manera.
0: Clar, perquè cada artista, vull dir, té una concepció especial de qualsevol cosa, no? És a dir, quan mirem qualsevol cosa, vull dir, tots tenim una mirada diferent i tots veiem de coses diferents. Per tant, tu suposo que quan t'enfrontes en segons què també tens la teva pròpia mirada, que és una mirada que tira cap al món artístic, no?
1: Jo quan treballo, jo sempre dic que l'art per mi és el meu psicoanalista. Llavors, depèn del meu estat anímic, queda reflectat amb l'obra.
0: Bueno.
1: És així de senzill. Llavors, per exemple, això que presento és un recull de 3 anys de recerca i d'experimentació. Hi ha 3 temàtiques diferents i hi ha molt de color, hi ha molta vida i també hi ha una part abstracta de quadres amb molta força, que són moments de la meva vida, doncs, que analitzo amb la matèria.
0: És a dir, que tu, és a dir, tu en realitat pots ser un pintor figurista, no figuratiu.
1: Figuratiu,
0: és a dir, per tant, una mica una còpia passant pel teu sedàs de la realitat, és a dir, i per una altra banda també pots experimentar amb pintura abstracta, en la qual cosa no és aquella pintura que a vegades ens costa més d'entendre, però que en realitat també hi ha un missatge, és a dir, que encara que sigui amb el color, no?
1: Oh, i tant, amb el color, amb la força del pinzell, amb el traç, també faig art conceptual, que m'agrada molt, que es parteix d'una idea, i llavors amb el títol de l'obra i el que reflecteixo, la persona pot interpretar moltes coses.
0: És a dir, que l'art conceptual és exactament, que dius, que parla d'una idea.
1: Sí, d'un concepte, ja ho diu la paraula.
0: Un concepte.
1: Sí, parla d'un concepte i a partir d'aquí, doncs, et deixes anar i pots fer una peça o pots fer una temàtica, una sèrie, depèn de lo que tu vulguis fer.
0: Llavors, quan tu, per exemple, posem-nos en el cas de que vols fer una temàtica, per tant, una sèrie d'obres que tu faràs en aquell moment...

0: parlaran sobre el mateix, amb diferents, de diferents maneres, no?
1: Oh, i tant. Per exemple, jo fa 3 anys, per conscienciar la gent dels incendis, que cada vegada anem a més, vaig fer una sèrie de, amb esmalts que toca aquest tema. Que es veu una papallona com s'està cremant, es veu un bosc, es veu el mar com es crema, tot és com molt surrealista i molt colorit, i ja fa 3 anys que estic treballant per conscienciar la gent sobre aquest tema.
0: O sigui que tu també, per el que m'acabes de dir en aquest moment, també fas servir la tècnica de l'esmalt.
1: Sí, sí, jo menys l'oli faig servir de tot.
0: És dir, que fa servir el tempera, no?
1: Sí, aquarel, en aquesta exposició no, perquè aquesta exposició bàsicament tot és collage, és acrílic i esmalts. Ja. Però amb altres he fet aquarela, he fet oli, bueno, depèn del moment.
0: Com tu has dit, és a dir, per tant, vol dir que tu tens diferents tècniques, les pots fer, utilitzar totes elles, no?, depenent del moment, com has dit abans.
1: Jo no tinc por, perquè la por no serveix per res.
0: Ah, molt bé.
1: La por t'anul·la. És una cosa... La meva darrera exposició es titulava L'altre costat de la por. Llavors, jo no tinc por. Llavors, jo sóc lliure i quan m'hi poso, doncs... deixo que anar tot el que tinc a dintre i amb diferents materials, i llavors és així de senzill.
0: Però això és molt enriquidor, no? El fet de que no només faci servir un material determinat, sinó que segurament podrem veure en la teva obra diferents materials. Això és molt enriquidor, perquè vol dir que tens la possibilitat de manipular coses diferents,
1: sí,
0: no?
1: Sí, mira, he fet un quadre gran que no entrava en la temàtica, però és un quadre que reflecteix diferents valors de la cultura catalana, i és una peça gran, i l'he feta amb collage, i he posat els capgrossos de Tordera.
0: Ah, mira.
1: Sí, i bueno, aprofito per convidar tothom que vingui a veure-la, perquè veurà coses molt diferents i molt divertides i molt... bueno, ho heu de venir a veure, ho heu de venir a veure.
0: Bé, llavors, precisament tu deies que... Bueno, dèiem al començament que demà precisament inaugures l'exposició a Blanes a la sala Maria Lluïsa García Tornel, que estarà fins al dia 30 d'agost. I aquesta exposició, quin nom li has posat? Perquè...
1: Pues li he posat Energia Bonica.
0: I per què?
1: Bueno, doncs perquè jo tinc molt bona energia i per exemple, la darrera exposició es va titular A l'altre costat de la por. Em vaig fer una que era Blue 1, Blue 2, en fi, fa quasi 4 dècades que m'hi dedico, i he exposat arreu d'Europa, i depèn del meu estat i depèn del moment, doncs poso un títol o poso un altre.
0: Quantes obres podrem veure a la teva exposició?
1: Doncs jo he posat... el Departament de Cultura de Blanes els hi diu 85, però n'hi ha cap a 100 i alguna
0: cosa. Ah.
1: Sí. Sí, n'hi ha cap a 100 i alguna cosa, perquè ahir vaig estar muntant l'exposició i n'hi ha més. N'hi ha més. Perquè he portat peces grosses que ja tenia de 3 anys, perquè m'ha fet il·lusió que la gent les veiés, i hi ha molta obra, eh? Hi ha molta obra.
0: Bé, és a dir, quan nosaltres anem a visitar l'exposició, ens recomanes que ens parem davant d'algun quadre en especial perquè li tinguis una estima especial, o anem fent una volta i vinga?
1: Mira, els quadres els he parit jo.
0: Bueno, clar, això segur. Segur, segur.
1: Llavors, estima els hi tinc a tots.
0: Ja. Yeah.
1: Però evidentment que n'hi ha alguns que me'ls quedaria per mi.
0: Ah, vale.
1: Perquè, bueno, els he fet pensant en persones en concret, en situacions de la meva vida, que han set dolces i després han acabat no sent-ho tant, i em despullo.
0: Bueno, jo penso que, com tu has dit abans, els he parit jo. Bueno, és com si fossin fills teus, d'alguna manera.
1: Doncs sí.
0: Clar, si són fills teus, tu sempre, encara que tots dius, tots els estimem igual, els que tenim fills, jo només en tinc un, per tant, no tinc, no puc triar ni remenar, però normalment la gent que en té un diu, jo els estimo tots igual, però sempre hi ha algun, perquè sigui, en el qual, doncs, per, jo sé, per compassió, perquè t'entens millor, jo que sé, per alguna qüestió, amb el quart te portes millor. Per això jo te preguntava si tenies algun que diguessis aquest és el meu favorit. Els quart, no sé.
1: Doncs sí, mira, n'hi ha un en concret que vaig tenir una història d'amor molt bonica i llavors aquest noi... va arribar un moment que el dia del seu cumpleaños em va preparar una gran festa i em va posar una pel·lícula que havia guanyat un Òscar, que era Canvi de gènere, i per preparar-me, per dir-me que volia ser dona. I llavors, doncs, he fet un quadre en homenatge amb ell.
0: Ah, molt bé. I aquest el tens com a un dels teus preferits.
1: Sí, perquè l'he fet amb molt de sentiment i tinc un record molt bonic i agradable de l'època que vaig estar amb aquest noi i bueno, i mira, i ara aquest moment pues, ha sortit aquesta obra així.
0: Bueno, molt bé, pues, és a dir, com tu deies abans, les teves obres són una mica un reflexe de la teva vida, del teu estat d'anímic, de les teves vivències,
1: aquí
0: no?
1: Està.
0: També.
1: Aquí està.
0: Clar, durant 3 anys hi ha moltes vivències, no?
1: Sí,
0: pel mig.
1: Sí. He fet un homenatge a la Rosalía, també.
0: Ah, mira.
1: Perquè m'agrada molt i he fet un, com un collage abstracte i amb fotos d'ella. És una exposició que és una sorpresa, perquè hi ha moltes pinzellades de moltes temàtiques diferents i com que sóc un ser lliure, doncs ho he canalitzat en 3 temàtiques, però hi ha quadres com individuals que surten
0: de la temàtica.
1: De les temàtiques que presento.
0: Quan tu deies de 3 temàtiques, quines temàtiques has fet servir?
1: Doncs,
0: o quines temàtiques has triat?
1: Doncs una, art social.
0: Art social?
1: Sí, que... és aquests que he fet amb esmalts. Llavors, l'altre és un tipus floral amb animalons. I l'altre, fons marí.
0: I l'altre, fons marí. És a dir, que podrem trobar diferents obres en les quals podrem veure que hi ha un lligam, no? Un lligam,
1: sí.
0: Per exemple, si diu art social, veurem coses que parlen de la societat,
1: sí,
0: no?
1: Sí. El que passa que ahir quan ho vaig presentar-ho tot, lo lògic és que ho hagués presentat per temàtiques,
0: sí.
1: Però estèticament a mi m'agradava el libre albedrío, que es diu en castellà,
0: sí.
1: I posar-ho tal com ho sentia en aquell moment.
0: Yeah.
1: I llavors està tot bastant barrejat.
0: Vale.
1: És també una cosa fora de lo comú i divertida que he fet part del meu currículum en collage, en quadres. I llavors, els que vingueu a gaudir-ho, veureu els meus principis, els llocs que vaig exposar, els premis, les crítiques d'art i tot el recorregut de quan vaig començar a l'any 94.
0: Una cosa, vull dir, per aclarir, perquè a vegades algú pot no voler saber, no saber què vol dir un collage. Un collage és... collage és enganxar coses diferents.
1: Això mateix.
0: Enganxar coses, sí, diferents amb una peça. És a dir, que possiblement trobarem un quadre, com tu deies, que, en la que pot haver-ne coses diferents que formen un
1: conjunt.
0: Un conjunt.
1: I una obra.
0: I una obra. Però que no seria, per exemple, igual... No sé, explica'ns, per exemple, un collage dels que hagis fet.
1: Els collages que he fet, els he fet tots amb fotos, fotocòpies i papers, i escrits, amb poemes i escrits. En aquest cas, tots estan fets amb acrílic i no he sobreposat robes ni he sobreposat altres materials que, bueno, que si hagués vingut de gust també ho hagués fet. M'ha fluït la idea i el moment de fer-ho, pues, tal com ho he fet, que és tota base de fotos en paper i acrílics.
0: Vale, és a dir, que trobarem, recordem, és a dir, bueno, una mica per aclarir-ho, és a dir, trobareu diferents obres que seran un collage, una melange, una cosa barrejada, una barreja de coses diferents que formaran un tot, una, no? Que diria?
1: Són molt deliciosos perquè l'obra la tanco amb pinzellada de traç gruixut i queda com un extracte dintre d'un collage. Queda molt divertit perquè no deixo escapar la imatge, l'escrit, o sigui, ho tanco amb la pinzellada gruixuda, tanco l'obra.
0: Molt bé. Bé, llavors, què més vols destacar d'aquesta exposició? Per més que res, perquè quan anem a veure-la tinguem una mica clar que és el que veurem i el que tu destaques de la teva obra.
1: Doncs mira, jo destaco que hi ha un abans i un després de la meva trajectòria artística en quant a colors, en quant a idees, en quant... Em sorprèn a mi mateix de que en el dia a dia amb la recerca i anar treballant doncs surten colors i surten històries que per mi són molt agraïdes i plàsticament són molt delicioses.
0: Ja, clar, perquè suposo que si és d'una obra de durant 3 anys, del primer any aquest últim, no deu de tenir res a veure, o sí que hi ha un cert fil conductor?
1: Sí, perquè, per exemple, al principi vaig estar fent esmalts, després vaig passar a fons marí, llavors ho vaig deixar i vaig passar aquesta altra temàtica que he comentat.
0: A floral, no?
1: Sí, floral i animalons.
0: I art social i fons marí.
1: I ara, darrerament, he fet peces grosses de fons marí, també.
0: En realitat, te preocupa el fons marí o és perquè realment que t'agrada?
1: No. Bueno, me preocupa. Ja fa dues darreres exposicions que vaig estar fent unes peces que hi enganxava allà unes xafades, borilles i com una espècie de collage que havia fet en fusta i en dibuix per conscienciar la gent que cuidessin les platges i cuidessin el fons marí. Clar que me preocupa, clar.
0: En realitat, avui, no sé si has vist en algun moment les notícies, parlaven sobre el fons marí, no? M'he recordat ara que l'aigua del Mediterrani està a 32 graus, amb la qual cosa moltes plantes i moltes coses no viuran bé, perquè 32 graus no és precisament una temperatura adient pel Mediterrani, tot i que el Mediterrani ho contraposaven amb el Cantàbric, que el Cantàbric també estava més calent de lo normal, i bueno, vull dir, tu dius, hem de conscienciar-nos, és que en realitat ho hem fet malbé nosaltres, no?
1: És evident. I, bueno, la gent ens hauria de posar d'acord i juntar-nos i fer grans manifestacions i conscienciar. Però, bueno, això és molt difícil.
0: És molt difícil, no? I els grans vaixells, o els vaixells, aquests iots que són de gent amb diners, segurament, no sé si la brossa la recullen com han de recollir, no sé, en realitat fa una mica de pena, no? L'altre dia aquí es parlaven dels residus, no?, dels residus urbans, no sé si has vist aquesta campanya que ha engegat ara Medi Ambient aquí a Tordera, que diu, aquí no fa, això no fa res, és a dir, que es veu un matalàs, bueno, coses tirades. Jo que he vist que a Fibra, davant de casa meva, en uns contenidors, fa 2 dies que hi ha un matalàs i a mi em costa molt, molt d'entendre que hi hagi un matalàs quan sé que el divendres, si el deixo davant de la porta de casa i truco per telèfon, la recolliran, és a dir, i a mi això m'enfada molt, que suposo que tu també és una manera d'expressar el teu rebuig.
1: Amb obra.
0: Amb l'obra, cadascú ho fa com pot, no?
1: Sí, per conscienciar la gent.
0: Per conscienciar la gent. Costa molt, de conscienciar la gent. No trobes que ens hem tornat com a tots molt rics, que ens ho facin tot, no?, que tenim...
1: Mira, ara estem en un moment decadent, totalment. Està tot molt decadent i, bueno, només hem de veure els que mouen el món.
0: Sí.
1: L'exemple que donen.
0: No gaire.
1: Matant a gent innocent i destruint-ho tot per el capitalisme i pel poder, i llavors ja partint d'aquesta base.
0: La veritat és que fa molta pena, la veritat és que sí, que fa molta pena. Ara em sortia tot això perquè penso que tu, si agafes temàtiques de tipus social i d'una mica de consciència a la gent, penso que que, bueno, que era bo parlar-ne d'aquesta consciència, no?
1: A mi m'agrada la bellesa. A mi m'encanta la bellesa. M'agraden els animals, les plantes, la puresa, una posta de sol, ploure, que ara està ploguent, que és preciós des d'aquí veure per la finestra les gotes gruixudes com van caiguent, el crec-crec... A mi m'agrada, pues, l'autèntic, lo de veritat.
0: Les coses petites, no, també? Perquè això són coses petites. Fixar-se en cosa petita, no?
1: Les coses petites en fan una de gran.
0: Sí. És a dir, ara, com tu deies, fixar-te en la pluja, la pluja, és a dir, és una cosa molt petita, però que si ens hi fixem, doncs ens pot donar algun missatge, algun
1: bueno,
0: altre missatge. Bueno,
1: doncs mira, te treu les tres intents, te relaxa, te transporta.
0: Clar.
1: Anar a nedar al mar ploguent, tirar-te amb una gorja, o sigui, hi ha coses que no gastes i són màgiques.
0: Sí, en realitat, davant d'aquesta societat tan consumista, anar-nos-en a coses que no són, que no costen diners, són molt, molt importants.
1: I
0: no?
1: Que t'acoronen l'ànima.
0: Sí, perquè l'ànima, aquí en un programa que és bàsicament cultural, a vegades la cultura diuen que, bueno, que és una cosa... que és una cosa que no es pot palpar, que no es pot tocar, no? La cultura no es pot tocar. Però en realitat és quelcom que el que fa és que alimenta l'ànima. A banda, nosaltres podem alimentar el cos, però l'ànima també és important alimentar-la, no? I per tant...
1: Home, una persona, si vols que estigui feliç, ha d'estar en harmonia. I l'harmonia què és? Una bona alimentació, estar envoltat de gent que t'ompli, que t'estimin i estimar, gaudir de petits moments, de grans moments, tot això és doncs, bueno, tot fa pinya, no?
0: Exacte. Tot això fa pinya i a tu et serveix per plasmar-ho a la teva obra.
1: Aquí està.
0: És a dir, perquè t'has dit, jo, la meva obra són les meves vivències, els meus sentiments, sóc una mica jo a través de la meva obra.
1: Aquí està.
0: Bé, nosaltres, aquesta obra, aquesta exposició, com us deia, com és que la fas a Blanes?
1: La faig a Blanes perquè jo hi he viscut, a Blanes conec molta gent.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, i llavors... En aquesta sala ja és la quarta vegada que exposo.
0: Ah,
1: molt bé. I me coneix molta gent a Blanes a nivell artístic i a part, bueno, Blanes a l'estiu hi ha molt de moviment, hi ha molta gent i quan més gent pugui arribar, doncs és el que busca l'artesà, no? A quan més gent puguis arribar, doncs millor, no?
0: No, i tant, la teva obra realment, encara que la fas tu de primer moment, en realitat després tu la que vols és compartir-la amb tothom.
1: Clar.
0: És a dir, no és per guardar-te-la tu a casa.
1: Jo he exposat fa anys a la Biblioteca de Tordera,
0: sí.
1: I he fet coses aquí. I no descarto més endavant fer-ne més. Però Blanes m'ofereix un ventall ple estiu molt important per arribar a molta gent i aprofito.
0: I a més té una sala d'exposicions com tal, no? És a dir, és una sala molt més preparada que seria... La biblioteca el que té és una sala d'usos múltiples i te la...
1: No, però... està molt bé també la sala de la biblioteca,
0: sí.
1: Perquè és molt gran, eh?
0: Sí.
1: I va molta gent, hi ha molt de moviment. Però aquesta, bueno, és una sala que és molt maca arquitectònicament parlant,
0: sí.
1: I està molt ben ubicada, i a l'estiu hi passen rius de gent.
0: Sí.
1: Ara, malauradament, estan fent obres a la part de darrere, que estan arreglant la plaça, i la part de darrere quedarà anul·lada.
0: Ah.
1: Llavors només tindrà accés a davant.
0: Ja.
1: Però, bueno, és una sala que fa una L i que és molt bon, molta teca, està molt ben il·luminada. Ara, aquest any, veig que han posat aire condicionat nou.
0: Molt bé.
1: I està molt bé.
0: Molt bé. Bé, doncs penso que una mica us hem donat una revista, una manera de veure què és el que podrem veure aquests dies del dia 7 fins al dia 30. I ara el que caldria dir que a quina hora es podem anar-la a veure? És a dir...
1: Doncs mira, inauguro demà a les 7 de la tarda i tothom que vulgui venir està convidat i els horaris seran de 11 de matí a 1 i mitja i de les 6 de la tarda a les 9 i mitja i el dimarts tanco. Llavors estarà tot el mes d'agost fins al 30.
0: Bé, doncs ja sabeu, és a dir, si voleu anar a visitar aquesta exposició que ens ofereix en Carles Malés, podeu anar a la sala Maria Luisa García Tornel, al carrer Ample 11, del 7 al 30 d'agost, en horari de 11 del matí fins a les 13:30 al matí, i a les 6 de la tarda fins a dos quarts de 10, fins a les 21:30. I el dimarts, tancat, per reposar una mica. No?
1: Bueno, tinc una gosseta que és gran, haig de cuinar-li, jo necessito anar a nedar per carregar-me d'energia.
0: Bueno, que un ha de prendre's un dia una mica de festa. Doncs bé, Carles, moltes gràcies per haver estat aquí, i ara vull dir, deixem aquesta entrevista, i em sembla que m'han dit que anem a publicitat. Doncs anem a publicitat.
1: Moltes gràcies a vosaltres i bona tarda.
0: Gràcies igualment.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca, plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
3: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
2: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses, i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
9: Un estiu no es mesura en graus, però sí en concert.

0: Hola, Lluís.
1: Hola, hola, bona tarda.
0: Què tal?
1: Molt bé, tu?
0: Bueno, moltes gràcies per voler haver estat aquí una estoneta amb nosaltres a Ràdio Tordera per parlar-nos d'aquest concert que tindrem o aquesta ballada de sardanes del proper divendres, de demà, precisament a les 10 del vespre. Bé, abans quan jo presentava el programa deia que parlaria amb tu, que pertanys a la Copla Mediterrània, i que, per tant, ens explicaries una mica, doncs, bueno, la copla, quan s'inicia, una mica per saber-ne una mica més.
1: Val, perfecte, doncs sí. Mira, la Copla Mediterrània es va fundar l'any 1979, o sigui que té 47 anys de vida.
0: D'un-hi-do.
1: I sí, anem cap al 50, camí dels 50. I bé, es va formar a Sabadell, que allà és, bueno, és un nucli sardanista molt important a nivell de tot Catalunya. I bé, des de que es va formar la cobla, doncs hem intentat fer sempre, doncs, procurar sempre, doncs això, tocar els grans clàssics i tocar peces, les grans peces que hi han hagut tota la vida, i recordar molt els compositors que han fet de la cobla i de la sardana, doncs la dansa que és ara, no? I sempre cuidant molt i sent molt curosos amb la interpretació i bé, donant la màxima punt d'excel·lència a la nostra música, que és la sardana i la cobla.
0: Molt bé. Per tant, aviat fareu 50 anys, no? Com ho deies. És a dir, que suposo que llavors ho celebrareu moltíssim. Ja vau deure de celebrar els 25 anys, no?
1: Sí, els 25 anys ja es va fer una festa. Jo a la cobla hi porto 15 anys ara. Ja... Espero arribar als 50, evidentment, i als 50 vull dir de la cobla, no? No sé si arribaré jo als 50 anys tocant a la cobla.
0: No.
1: Però sí, ja estem pensant coses a fer perquè és una efemèride que li hem de donar tot el màxim suc possible i anirem pensant coses de cara als 50.
0: Quants sou vosaltres a la cobla? Quants integrants sou?
1: Sí, totes les cobles estan formades per 11 músics que toquen tots els instruments, sí. Les cobles a Catalunya en actiu, doncs, potser hi ha 40, 50, 60 cobles, i pràcticament totes, per no dir el 95%, són formades per 11 músics. Sí.
0: Que seria el que toca, en realitat, 11 músics.
1: És que no, 11 músics som els que toquem, sí.
0: Som... però com ho has dit d'una manera com si fos... obligatori, no?, que fóssiu 11. És que m'ha sonat... No hi entengui, per això he pensat 11. Vull dir, ha de ser 11, no poden ser 13, per exemple. Bueno, 13, que és el número que tothom té.
1: No, clar, és així. La formació, la sardana, i el 95% de la sardana, el 99%, estan escrites per ser interpretades per 11 músics.
0: Ah, mira, veus, una cosa que he après avui jo.
1: Sí.
0: Bé, el vostre repertori, quan tu parlaves, deies que bàsicament toqueu sardanes clàssiques, però ja normalment la sardana està viva, no? I per tant hi ha diferents autors que continuen escrivint sardanes. El vostre repertori barreja les coses clàssiques i les noves sardanes que s'escriuen?
1: Sí, totalment. Jo quan abans em referia a això, deia que als inicis de la cobla va ser una cobla que es va formar bàsicament per això, per donar veu i per rememorar tots els grans clàssics i la música tan ben feta que s'havia fet al segle XIX i principis del segle XX. Però evidentment la cobla, com a gruix, i a totes les ballades que fem, a les 100, gairebé 100 actuacions que fem durant l'any, doncs interpretem tant grans clàssics com els que estava comentant-te, com autors actuals i contemporanis nostres, que evidentment estan fent molt bona música i que donen continuïtat a la sardana i a la nostra música, que té molt bona salut, i que per això també els programem, evidentment, sí.
0: Bé, suposo que hi ha algun moment, em sembla... No, és que no sabia si m'acridaven per posar publicitat, però m'ha dit que no, al control. Bé, quan feu un repertori, és a dir, tu ara aquí hi ha 9 sardanes, en el que jo tinc ara davant meu, el que tocareu aquest divendres, és a dir, vosaltres feu la tria de les sardanes que tocareu o us la diuen?
1: Mira, això depèn de del lloc i de l'agrupació o l'Ajuntament en qüestió que ens contracta. Uh-huh. En aquest cas, si és cert que el Marià, que és el president d'aquí de la...
0: Sí, la nostra dansa.
1: Sí, el Marià, doncs, ens en fa triar 12 i després ells n'escollen 9 d'aquestes 12 que li he passat el llistat, sí. En altres llocs et deixen totalment triat com a cobla, ja confien en la cobla i deixen triar, i hi ha altres llocs que no, que ells volen un programa concret i et fan tocar el que ells demanen. Cada lloc és diferent i cada lloc té la seva casuística. En aquest cas, doncs, és el que et vaig dir. Ells et fan fer una tria de 12 i d'aquestes en trien 9, que són les 9 que hi ha aquí.
0: Que són les 9 que jo tinc a davant. D'aquestes 9, no sé si vosaltres, encara que no les hàgiu triat, sinó que una mica s'han vingut donades, teniu alguna que us agradi més? No sé, perquè no sé si això és normal o us agrada a totes igual o no vols dir que t'agrada més una que una altra.
1: Sí, no, home, evidentment els gustos són els que són i les sardanes, evidentment que hi ha sardanes que agraden molt, altres que no agraden tant, i a cadascú li agrada una sardana. Això és com el gustos colors, no?
0: Yeah.
1: Però, evidentment, doncs, jo com a repertorista també de la cobla, doncs, intento triar els repertoris que tant agradin els músics per tocar-les com agradin els balladors per ballar-les i que agradi al públic en general que ve a gaudir d'una ballada de sardana, no?
0: Clar,
1: i
0: per...
1: intento...
0: No digues.
1: No, bé, això, que intento fer un mix, jo ja porto molts anys en el món de la sardana, conec molts autors, conec moltes sardanes, i intento que tothom quedi content, no? I aquest és l'objectiu, que anem a un lloc, fem una bona feina, tothom quedi content per poder tornar-hi l'any següent.
0: Molt bé, clar, i tant, repetir. A veure, d'aquestes 9 sardanes que jo tinc al davant, totes són... Hi ha algun que sigui un autor més d'ara? És a dir, hi ha algun que heu triat? Quin seria?
1: Sí, jo si vols us faig una mica el repàs.
0: Va, fes-me un repàs, vinga.
1: Mira, la ballada la començarem amb Roses al Brull, que és de Joaquim Serra, que és un dels grandíssims clàssics que ha tingut un mestre de instrumentació i de... Bueno, tenia una... Bueno, no sé com dir-ho, una gràcia especial per compondre, i és un autor clàssic de referència, i Roses al Brull és una sardana espectacular. Normalment, sempre per començar, m'agrada començar amb un dels grans clàssics que han tingut en el nostre món de la sardana. Després hi ha una sardana de Jordi Molina, que es diu A Montserrat Caumbena, que va ser finalista dels Premis Preludi, que són els premis que fem aquí a Catalunya, promou Som Sardana, que és la nostra confederació sardanista, i va ser finalista, i Jordi Molina és un autor blanenc, i és un autor dels més interpretats i dels més actuals que totes les cobles toquen. Jordi Molina és un grandíssim autor i també tenorista, i és una de les eminències que tenim dins del nostre món. Després continuem amb Enric Ortí, un altre dels grans autors actuals, un dels millors tenores del moment, per no dir el millor, i també compositor de grandíssimes sardanes, i aquesta és una de les últimes sardanes també que ha fet. Continuem amb una sardana de Jordi Feliu, un autor de Calella, que també és instrumentista de cobla i bé, és instrumentista de tible, i també és un gran compositor, també és un actor actual i que també nosaltres dins la cobla mediterrània el programem bastant. Després hi hauria una sardana de Pitu Chamorro, que és també un altre autor contemporani, va néixer l'any 78, és un autor jove i que també té grandíssimes sardanes, molt estimades pel públic, tant els sardanistes que ballen com els sardanistes que van per escoltar i per gaudir de la música. És un autor que totes les seves sardanes triomfen molt i són molt, molt reconegudes. Després la sisena sardana, també d'un autor actual, un dels grans tenoristes i compositors des de principis dels 90, que va començar fent música per sardanes més modernes i aportant coses noves del que es venia fent fins als anys 80, aportant temes més de música de jazz i músiques més modernes, que és en Jordi Paulí, que és un gran amic i també té, té unes sardanes fabuloses que fan gaudir molt al públic. Això seria com la primera part, són aquestes 6 sardanes, després fem un descans i les darreres 3 sardanes. Normalment la nostra proposta o el que jo procuro és anar una mica de les sardanes més per escoltar, que serien les més de les primeres, i acabar amb les sardanes més balladores, no? Que són les sardanes balladores, són les que el públic sardanista i els balladors gaudeixen més, no? Uh-huh. I per acabar, doncs aquestes 3 sardanes, una de Francesc Camps, que és molt balladora, una altra de Carla Rovira, un autor del Vallès, que ens va deixar fa uns quants anys, però que té sardanes també molt, molt balladores. I acabem amb una sardana d'un coetani, d'un contemporani, molt amic meu també, Ferran Carballido, que és un autor jove, també té poc més de 40 anys, i que ha fet sardanes, té sardanes molt, molt de concert, però en té algunes també molt balladores, com és el cas d'aquesta, que es titula Va xiula, i que serà la que acabarem l'audició aquest divendres aquí a la plaça de l'Església de Tordera.
0: Molt bé. Veig que allò que jo t'he preguntat si hi havia autors d'aquests actuals, penso que sí que ja m'has donat la idea de que realment heu barrejat tot i, per tant, les sardanes seran totes molt, molt diferents, i unes actuals, altres clàssiques, però serà un bon compendi que formarà un tot molt xulo, no? Veig jo. Des de
1: sí,
0: que tu m'has explicat.
1: Sí, exacte. Al final, el que et dèiem abans, no? Al principi, d'intentar agradar a tothom, tant als organitzadors com al públic sardanista, com al públic ballador, uh-huh. i inclús als músics, perquè jo també, com a repertorista de la cobla, doncs els músics també han de gaudir, han de tocar coses que agradin, no?
0: I llavors,
1: la feina de repertorista té aquest punt, no? D'intentar agradar a tothom, i a vegades s'aconsegueix més o menys, ja. Però crec que fent aquest sardanes d'autors consolidats com els que he posat aquí són un seguro de vida per tothom, i barrejant també algun autor clàssic que sempre és interessant, no? No només posar els autors actuals, que nosaltres ho fem i crec que s'ha de fer perquè és el futur de la sardana, però sí. També no oblidar els grans clàssics que ens han fet arribar on som a dia d'avui, no?
0: Molt bé. Doncs no sé si ens vols explicar alguna cosa més. Jo he triat, en totes les sardanes que tu teníem aquí en el repertori, he triat, com que Calella està aquí a prop, perquè no sé si és aquesta Calella, la Calella de la Costa o no.
1: Calella de la Costa, sí.
0: Sí, doncs llavors he pensat, bueno, com que estem a prop de Calella, he triat per escoltar Calella, capital de la sardana, i després d'aquesta entrevista escoltarem aquesta sardana per fer una mica de boca per demà. Si t'assembla. Bueno, Lluís, moltes gràcies per haver estat aquí. Doncs fins una altra vegada que puguem conversar sobre la sardana. Bona tarda.
1: Perfecte, doncs. Moltes gràcies i bona tarda.
0: Adéu. Bé, i abans d'escoltar aquesta sardana, anem uns segons a publicitat.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
4: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

Bé, doncs després d'aquesta sardana serà una dels que podreu escoltar i ballar demà divendres a les 10 del vespre a la plaça de l'Església. Tenim un cap de setmana molt tranquil, no hi ha gaires activitats. No, tenim, a banda de, com us he dit, demà divendres la Copla Mediterrània i el dissabte en Baix de Folk a les 22 hores amb Víctor Pedrol i els acordianistes. Aquest Baix Folk, la programació dels Baix Folk s'acaba precisament dissabte, ja no n'hi haurà cap més, és a dir. I l'única cosa, l'única activitat que tenim, a més de lo que us he dit, és un taller a l'Arxiu Històric, un taller de gravat amb materials alternatius sobre la imatge de la Mare de Déu de Roca Rosa amb la professora Lana Ribot. Cal fer inscripció, perquè se suposa que heu de fer inscripció senzillament per poder tenir el material que necessiteu. Jo penso que el gran esdeveniment d'aquesta setmana serà l'eclipsi. Recordeu que aquí vam tenir en el seu moment en Josep Pujol, que a més ens va dir que una de les coses més importants que havíem de fer era tenir unes ulleres especials, inclús ens va dir on les podíem comprar, etc. Abans aquí a Tordera n'havien hagut, però no sé si n'hi ha. Ràdio Tordera ha informat activament sobre aquest eclipsi solar total del 12 d'agost, amb les entrevistes, com us he dit, amb el president del Cercle Astronòmic de Tordera, destacant les hores d'observació al vespre i el lloc recomanat és el passeig fluvial i la necessitat, sobretot, vital d'usar filtres certificats. I, bàsicament, quan és millor podrem veure serà de les 19:30 fins a les 21 hores. I recordeu que aquest és un fenomen que a més, després d'aquest eclipsi de l'agost de 2026, el següent eclipsi solar visible a Espanya tindrà lloc el 2 d'agost del 2027, seguit d'un altre anular de la Lluna, del 26 de gener de l'any següent, que completarà la tríada d'eclipsis ibèrics del 2026 al 2028. I ja podreu veure un altre solar com el que podrem veure aquest dia fins al 2053, és a dir, que molts de nosaltres ja no els podrem veure. Per tant, si teniu moltes ganes, recordeu, heu de tenir unes ulleres especials per veure aquest eclipsi. Bé, doncs des d'aquí acabem el programa d'avui. Us deixo amb una altra cançó, em sembla que és una cançó de Los Búhos, no? Una cançó de Búhos, i desitjant que passeu una bona setmana i que, a més, doncs, si teniu l'oportunitat de veure aquest eclipsi, doncs que el veieu, perquè serà una cosa única que podrem veure durant molt, molt de temps i recordar. Doncs, i ara escoltem una última cançó d'en Búhos que porta per títol, no recordo, és a dir, em sembla que ens ajudarà. L'estiu és llibertat, l'estiu és llibertat, de Búhos. I per tant, fins la setmana vinent i com sempre agrair-vos que hàgiu estat aquí seguint aquestes dues entrevistes que hem fet avui. Agrair en Pons el seu treball darrere de la peixera i com sempre us espero fins la setmana vinent amb un petó de la Carme. Adeu!

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Radio Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Anem a cantar tots junts l'Ell Company. Vinga! Vinga!

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Everybody, all right.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Són les 9 en punt d'avui dilluns 10 d'agost de 2026. Avui a Tordera, ara mateix amb una temperatura de 27 graus i calor durant tot el dia. No s'esperen pluges el dia d'avui. Comencem amb les notícies d'avui. Tordera es prepara per la Festa Major de Sant Bartomeu 2026 amb 12 dies d'activitats i música. Del 14 al 26 d'agost, Tordera oferirà fins a una cinquantena d'activitats amb propostes per a totes les edats i per a tots els gustos en el programa Tordera Festiu.
2: Un objectiu que era mantenir totes aquelles activitats tradicionals que funcionen i potenciar-les i alhora també recuperar aquelles activitats que teníem pendents. I això ho fem també gràcies a l'enquesta.
1: Puja l'atur a Tordera en 7 persones el mes de juliol. Actualment hi ha 900 persones sense feina al poble. En esports, Ronin Futbol Club serà el rival del Club Futbol Tordera en el partit de Festa Major. Els torderencs s'estrenaran el 23 d'agost davant el conjunt d'Ibai Llanos en el primer gran test d'una pretemporada molt exigent dissenyada per preparar el debut de la nova categoria. Escoltem Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera.
3: És un plaer que vingui Ronin per jugar contra nosaltres. Sabem la relació que tenim amb ells a nivell de Narcís, de l'entrenador, i això facilita doncs, molt la feina, i que vinguin pel dia de la Festa Major crec que és una cosa molt interessant i que farà doncs, créixer el club, que al final és el que volem, i que vinguin molts nens i que sigui tothom molt, molt a prop de nosaltres, que sempre és un dia especial. L'altre any va ser un dimecres i hi havia moltíssima gent. Aquest cap de setmana, el dia de la Festa Major, espero que estigui el camp molt, molt, molt ple, la veritat.
1: Els administratius d'atenció al públic, el perfil més buscat al Maresme durant el primer semestre del 2026. El balanç de la xarxa de serveis locals d'ocupació de la Diputació de Barcelona situa aquest perfil al capdavant del rànquing d'ofertes laborals a la comarca, on s'han tramitat prop de 1.500 ofertes en 6 mesos. I acabem amb una darrera notícia comarcal, i és que el Maresme i la Selva entre les zones més seques segons una nova eina del CREAF. Els investigadors expliquen que la humitat de la vegetació és un indicador molt útil per anticipar el risc d'incendi. Acabem amb un apunt meteorològic. Recordem que avui, dilluns 10 d'agost de 2026, que tenim ara mateix una temperatura de 27, però sensació tèrmica de més calor. Això acompanyarà durant totes les hores del matí, pràcticament amb unes màximes de 33 graus. El dia d'avui, que serà marcat per la calor i el sol, sobretot fins al migdia. A partir de les 3 de la tarda, podria ennuvolar-se una mica el dia, però sense risc de cap pluja. La resta de la setmana estarà plena de sol. Tindrem d'avui dilluns fins divendres aquest sol i dissabte podria caure algun petit ruixat.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Segur que l'heu reconegut directament, s'ha utilitzat en anuncis de televisió, s'ha utilitzat per tot arreu, un tema que més enllà, no?, del suport visual que al final i comercial que al final se li ha donat, té entitat per si mateixa. Eren els anys 80, quan els Madness, aquesta formació britànica de ska i pop, treien feien servir, no?, la seva cara més pop, més que no pas escatalítica, amb aquest tema. 1982, Our House. Un tema que ens parla sobre la nostra casa, diuen ells, la casa d'una família treballadora a l'Anglaterra, doncs, als anys 80. Explica la història del pare, de la mare, dels fills, no?, cadascú anant a la seva i, bé, cadascú, doncs, aixoplugat sota la mateixa casa. Una cançó que ja quedarà en la retina de tots aquells que van veure la sèrie Els Joves, i d'això parlàvem la setmana passada, perquè, doncs, apareixen els Madness tocant-la en directe en un episodi dels Joves que es deia Sic Malalts. Doncs vinga, entre moltes altres coses que us podríem explicar d'aquesta cançó Our House, que de fet avui ens du a lligar-ho amb el tema del dia. Parlem d'allotjaments en època de vacances. De si preferiu emportar-vos la casa amb vosaltres, no?, anant amb una autocaravana, una camper, sí, i a més us voleu complicar una miqueta més la vida, perquè, doncs, voleu muntar una tenda de campanya, voleu anar de càmping en les vostres destinacions, en les vostres vacances, o si preferiu la comoditat d'un sostre, un sostre de maons, no sé, un hotel fins i tot, en què us ho puguin fer tot, o un apartament turístic d'aquests que surten més econòmics, especialment si sou una bona colla, si no, no massa. O preferiu una casa rural que us permeti moure's per l'entorn i també gaudir, no?, d'un tipus d'allotjament que normalment, doncs, és difícil que tinguem. És curiós la relació que s'estableix amb els habitatges que triem, amb els allotjaments que triem quan anem de vacances, perquè s'acaben convertint en un punt de comparació molt interessant. A vegades, quan tornem a casa, després, no?, li donem més valor a la llar. Trobem a faltar la llar perquè no deixem d'estar fora de casa i, per tant, doncs, no tenim a l'abast totes les nostres coses, tenim lo justet i ja està. Per altra banda, acostuma a passar que quan arribes a casa després d'anar d'hotel o d'allotjament trobes la casa molt, molt desendreçada, eh? Perquè, clar, allí tens tota mitja vida posada allí dintre i a l'hotel, clar, està tot netet i tot endreçat. I també no ens oblidem d'aquelles persones que realment quan fan vacances tornen a casa, perquè aprofiten per visitar el seu poble, la seva família, per tornar en aquell lloc on tenen la casa de veritat. El concepte d'habitatge, el concepte de casa, que ben fet, tindria moltes més cares de què parlar-ne, i una d'elles és l'econòmica, però d'això ja seria ja una qüestió una qüestió major, que ho deixaríem per un altre dia, segurament no ens faria somriure tant a primera hora del matí. Vinga, va, que saludem a l'Aina Barbany de Cardedeu. Aina, bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Ai, comencem la setmana, no sé com dir-te, il·lusionats, però amb molta feina. Com ho teniu per Cardedeu? Sí. Quina sensació teniu?
1: La veritat és que es gira feina, sí. Ve una setmana intensa per motius positius, no?
0: Sí.
1: Però sí, sí, ve una setmana intenseta.
0: Molt bé. Doncs avui ja veureu que avui, demà i especialment dimecres el programa es vesteix d'eclipsi. Anirem esquitxant temes que tenen a veure amb l'eclipsi, però de moment mantenim aquest que en principi és més general, no? Què preguntem concretament,
1: sí.
0: Aina?
1: Mira, avui parlem de l'allotjament, vale? Perquè quan pensem en vacances d'estiu, una de les primeres decisions que hem de prendre és on ens allotjarem, no?
0: Clar.
1: Hi ha qui no renuncia a la comoditat d'un hotel, qui prefereix desconnectar en una casa rural envoltat de natura, també hi ha qui gaudeix de l'ambient de càmpings i qui aposta per la llibertat d'una furgoneta camper per improvisar les rutes sobre la marxa i anar fent, no? Al final no hi ha una fórmula millor que una altra, tot depèn simplement de la manera com ens agrada viure els viatges a cadascú de nosaltres. Però aquest estiu hi ha un ingredient que fa que moltes persones hagin planificat les seves escapades d'una manera molt especial. Mm-hmm. I és que aquest dimecres 12, el cel ens regalarà un eclipsi solar, que és un fenomen astronòmic excepcional que es podrà veure, doncs, des de gran part d'Espanya i que ha despertat interès en moltes persones, d'acord? Llavors, això ha fet que alguns allotjaments situats en espais naturals, lluny de la contaminació lumínica, amb bona visibilitat, doncs s'hagin convertit en opcions molt buscades aquests dies. Llavors, avui el tema en si, en general, és allotjament. És a dir, si preferiu campers, hotels, càmpings, cases rurals... Però, com que tenim aquest fet de l'eclipsi, us ho preguntem enfocat al dia de l'eclipsi. És a dir, on us agradaria a vosaltres passar la nit de l'eclipsi? A una casa rural, per exemple, que podeu tenir menys contaminació lumínica, a una camper, agafar i marxar on sigui... Llavors, el tema és aquest.
0: Mm-hmm, molt bé. Doncs ja està, envieu els vostres missatges, ja sabeu, a través de l'Instagram, no? Obert Vacances.
1: Ah, exactament.
0: I també ens podeu anar seguint, i si no, per WhatsApp, que ens agrada molt que ens envieu àudios.
1: Ens encanten els àudios, així que tant per una via com per l'altra estarem encantats de rebre les vostres respostes.
0: Doncs vinga, a les 10 passem comptes. Aina, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Ja us dic que entre avui i demà, i especialment demà passat, dimecres, parlarem d'eclipsi des de moltes vessants i ens ho farem venir bé perquè aquells continguts que habitualment us oferim a l'Obert per Vacances doncs tinguin aquest tint, no?, d'eclipsi solar total. Començarem parlant d'aquestes... de les ulleres inclusives, o com veuran, més que ulleres, com veuran l'eclipsi aquelles persones cegues, aquelles persones invidents, com viuran aquest dia tan especial. A la 11 ja s'ho han pensat i fins i tot han adquirit uns kits per tenir la sensació auditiva, no?, que els descrigui com serà l'eclipsi. Ara ens ho explicaran des de delta.cat. Per altra banda, també parlant d'ulleres, coneixerem un fabricant, un dels molts fabricants que hi ha d'aquestes ulleres especials i homologades. Com són? Què tenen d'especial els filtres? Com podem distingir-les d'unes ulleres que no són homologades? Penseu-vos una mica, depèn d'on les hagueu comprat, segur que no teniu dubtes, però potser depèn d'on les hagueu comprat, doncs encara podeu dubtar una miqueta com han de ser, i sabrem també que això és interessant, com els ha crescut la demanda. Fabricants d'ulleres per l'eclipsi, un altre dels temes que ens ocuparan el programa d'avui. Com dèiem, us explicarem com s'ha vist afectat també el turisme rural pel que fa a aquesta jornada, aquesta diada tan especial de l'agost. Per altra banda, també donarem quatre pinzellades a dilluns, a dos dies de l'eclipsi, sobre com serà el dispositiu de trànsit per una jornada que es preveu mobilitat concentrada i fins i tot complicada. En temps de mar, canviarem totalment de tema. Això sí, parlarem de la tortuga careta, perquè no tot és eclipsi, tot i que els animals marins, jo crec que d'alguna manera o altra, tots els animals en general també ho viuran, però vaja, no serà el tema del mar a mar. Parlarem d'una altra qüestió, que és la tortuga careta. I en temps friki, aquest espai que ens ofereixen des de Vilafant i que ens donen idees, no?, de mangas, d'animes que ens poden agradar, doncs avui ens explica la història de Berserk, una història que de fet comença, arrenca també amb un eclipsi. I mira, els nostres tècnics, el Lluís, el Joan Maria, avui el Gabriel, que el saludem, a partir d'ara el saludarem cada matí també, jo us veig una mica com a embullats, com jo, no?, amb els pelos així, els cabells una mica desenfadats. Doncs a Premià de Mar avui ens direm com ens podem posar guapos, com podem arreglar-nos el cabell de cara a la jornada de dimecres, perquè l'eclipsi n'era moltíssimes fotos afegides i hem de quedar ben xulos a les fotos. Avui anem de perruqueria, d'estètica capilar. Comencem, doncs, el programa i ho fem com és habitual amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.

0: La primera parada, com és habitual, també la fem a Girona, Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia, bon cap de setmana, heu passat o què? Caloreta?
1: Sí, home, encara sí, molta no? calor, però hem anat tirant.
0: Molt bé. Vinga, va, que comencem amb una notícia que ens va parlar de tràfic d'animals. Els Mossos detecten un repunt del tràfic d'animals a través de la P7 i alerten que alguns poden portar malalties.
1: De fet, la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona persegueix les organitzacions que es dediquen a traficar amb animals i que multipliquen per 10 o per 20 els beneficis un cop han venut normalment gossos, que és l'animal més freqüent. Es tracta de bandes que porten els animals habitualment de països de l'est per vendre'ls a l'Estat. Toni Martín és el cap de l'URMA a Girona.
2: Pensa que els estan comprant en el país d'origen possiblement 100 euros, el que compra, els està portant aquí, els està venent a 500, i el comprador aquí de destí els està venent per 2.000 o 2.500 en funció de la base. En què beneficis important? Multipliquen per 10 el benefici. Sempre hi ha baixes, perquè sempre hi ha alguna baixa, però el negoci ja és, per això s'està fent.
1: En aquest sentit, la policia avisa que algunes d'aquestes bèsties podrien portar malalties dels seus països d'origen, ja que a vegades venen sense cap control.
0: Canviem de tema. Un home de 61 anys va morir ofegat dissabte mentre es banyava al mar endins a la zona de la platja de l'Estartit.
1: Sí, l'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre dissabte cap a les 6 de la tarda alertant d'una persona que estava surant a l'aigua a mar endins. L'home es trobava en una embarcació i es va llançar a l'aigua a nedar i no va poder tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan el van poder pujar a l'embarcació. Allà li van començar a fer les maniobres de reanimació i posteriorment el van traslladar al port de l'Estartit, on el SEM va confirmar que la persona ja havia mort.
0: I tanquem amb una notícia que ens parla de que Girona posa 41.068 sancions en un any amb els nous radars de velocitat.
1: Es tracta dels aparells ubicats al carrer de Barcelona, el del riu Güell, el de Pedret i a l'avinguda Josep Tarradellas. Precisament aquest és el que hi ha davant d'una escola, els Maristes, un punt on el volum de sancions no ha disminuït, com ha passat a la resta de punts de la ciutat. De fet, aquest aparell ha multat a 22.309 vehicles en un any, que suposa el 54,3% de les sancions posades. Entre el 13 d'agost i el 31 de desembre de l'any passat, aquest radar va sancionar 11.998 conductors que superaven els 30 km/h, mentre que entre l'1 de gener i el 31 de juliol ja se n'han multat 10.310.
0: Doncs amb aquestes xifres tanquem la connexió amb Girona. Girona FM, Pau Villafanya, moltes gràcies i fins demà.
1: A reveure.
0: Actualitat barcelonina també la que ens aporta Cugat Mèdia. Tina Forés, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Comencem parlant de que el risc de violències masclistes creix durant els mesos d'estiu.
3: Sí, els canvis de rutina, la pèrdua del suport comunitari i l'aïllament de la víctima en són els factors principals. La coordinadora de l'associació Elia, Elisa Covelo, explica que sempre hi ha més risc d'una violència més greu en moments de canvis, com una separació, un embaràs o un postpart, o també les vacances, cosa que el Departament d'Igualtat i Feminisme corrobora. Argumenta que les violències masclistes són les mateixes, però les circumstàncies canvien. Covelo avisa que els infants també són afectats directes. Des del 2011, a Catalunya, més d'un centenar d'infants s'han quedat orfes per la mort de les seves mares víctimes de violències masclistes.
0: Passem a notícies molt més positives. La Conselleria de Cultura estudia impulsar una companyia nacional de teatre a més de la de dansa.
3: Al seu entendre, es tracta de projectes que tenen molta importància en cadascun dels sectors en els que impacta i s'ha de treballar bé. Sònia Hernández d'Almodóvar és la consellera de Cultura.
4: Fer estructures d'aquesta magnitud s'ha de treballar amb els sectors i, per tant, nosaltres ho estem analitzant. Dintre d'aquesta manera que tenim de treballar, que fa temps que des del Departament de Cultura està establerta, que és impulsar polítiques, però sempre amb diàleg amb els sectors corresponents a cada àmbit, doncs seguirem fent-ho de la mateixa manera. Per tant, doncs hi ha molt per parlar. N'hem parlat de manera informal amb tots ells, però hem de fer un espai de treball per veure com hem d'articular tot això.
3: La titular de Cultura circumscriu la iniciativa a la voluntat de la Conselleria de donar un impuls a la creació, un dels eixos que considera que té el govern amb l'objectiu d'impulsar la creació per millorar la feina dels artistes.
0: I la manca de places de centre ocupacional al Maresme alarma familiars i gestors.
3: S'hi alerten que les places disponibles a centres ocupacionals al Maresme per a persones amb discapacitat està arribant al seu límit. De fet, la Fundació Maresme ha engegat una campanya de captació de fons per obrir un nou espai al curs 2027-2028. 2028, quan preveuen que s'hauran quedat sense places disponibles. El director de l'entitat, Albert Vidal, assegura que quedar-se a casa no és gens positiu per a aquestes persones. Als centres ocupacionals destaca se'ls dona una alternativa de vida que inclou esport, creixement personal i activitat laboral terapèutica. La Fundació Maresme calcula que farà falta reunir prop d'1 milió d'euros per fer realitat el projecte.
0: Tina Forés, moltíssimes gràcies des de Cugat Mèdia. Una abraçada i no marxis massa lluny.
3: Fins ara, Núria, que vagi bé.
0: Li diem fins ara a la Tina perquè ella ens portarà la notícia, la informació relativa al dispositiu de trànsit. Però de moment és hora de marxar cap a Lleida. Emun, Arnau Vilà, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Com afronta Lleida les hores prèvies a l'eclipsi total de sol?
5: Doncs mira, la previsió és que ja a partir d'avui es comença a intensificar-se l'arribada de visitants a la demarcació amb l'eclipsi com a principal reclam turístic. Segons les últimes dades, l'ocupació hotelera a Lleida se situa al voltant del 95%, molt pel sobre del 30 o 40% habitual en aquestes dates. Les poques habitacions que encara es poden trobar per la nit de dimecres tenen un preu mitjà pròxim als 162 euros, mentre que alguns apartaments arriben als 842 euros. L'efecte també es nota fora de la capital, especialment a les comarques situades dins de la franja de la totalitat, on l'oferta d'allotjament és més reduïda. Hotels, cases rurals i apartaments turístics afronten una demanda molt superior també a l'habitual. Tot plegat fa preveure una arribada important de visites durant les pròximes hores, amb el gruix dels desplaçaments concentrat entre demà i dimecres.
0: I una esllavissada al barranc del Puy de Linya ha provocat importants afectacions en un dels principals accessos al Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici.
5: El moviment de terra i pedres ha arrossegat una gran quantitat de material fins a la zona d'aparcament i amb almenys 4 vehicles que hi havia estacionats. No hi ha hagut danys personals. Els treballs per retirar la terra i les pedres i recuperar la zona han començat aquest diumenge amb màquines retroexcavadores i personal del Parc Nacional. L'Ajuntament d'Espot, bombers voluntaris i l'estació també d'esquí. L'aparcament ha quedat tancat temporalment mentre es treballa per garantir que l'accés es pugui fer amb seguretat, tot i que la previsió és que avui es pugui reobrir una part de l'aparcament sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin. Tot i això, des del Parc Nacional demanen extremar les precaucions i recomanen als visitants evitar l'accés amb vehicle privat mentre es mantinguin les afectacions.
0: I encara un darrer apunt per explicar-vos que els bombers continuen buscant un parapentista belga de 56 anys. Va desaparèixer dissabte a la zona del Montsec d'Ares.
5: L'home s'allotjava en un càmping d'Àger i la seva dona va alertar des de Bèlgica després de diverses hores sense poder contactar amb ell. El dispositiu amb bombers, Mossos, drons i gossos ha rastrejat el Montsec per terra i aire, però de moment sense èxit. Els equips no han pogut confirmar si el parapentista va arribar a iniciar el vol i també investiguen la possibilitat que hagués volat fins a l'Aragó, on la recerca s'ha coordinat amb la Guàrdia Civil. En paral·lel, un altre parapentista de 30 anys ha resultat ferit greu a Fígols i Alinyà després d'impactar contra unes roques i ha estat trajat a l'Hospital Vall d'Hebron.
0: Moltíssimes gràcies, Emun, des de Lleida. Arnau Vilà, una abraçada.
5: Que vagi molt bé, Núria.
0: Fins demà. Tanquem la ronda, també com és habitual, a Tarragona, a casa. Marina Pérez Got, bon dia.
6: Bon dia.
0: La marca Tarragona es va consolidant entre les operadores. Per primer cop es comença a detectar interès per venir a l'hivern, no?
6: Sí, per les operadores de creuers, que no t'ho havia posat. La ja, marca magra... per si algú no ho entenia...
0: No són les de telefonia, són les de creuers.
6: Són les de creuers. M'ha agradat molt, així com has dit marca Tarragona. Doncs sí, a veure, anem a explicar-ho bé. Ja ha començat la temporada de creuers. Ja saps que a partir del mes d'abril, maig, comencen a arribar creuers aquí a Tarragona i han explicat que els mesos de juliol i agost han anat molt bé, però que la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre, que són els mesos més forts. El més novedós és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals.
7: Estem començant a veure que hi ha algunes peticions, poques, evidentment, però és una cosa que no havíem aconseguit fins ara i sembla que s'està movent algunes peticions per hivern. I això és molt interessant, perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, doncs que de tant en tant tinguem una mica movent, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obren, bueno, doncs, evidentment el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diguin, no, pues mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
6: Tot i això, de moment es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no previstos més enllà dels de la companyia MSC Cruceros que arriben cada divendres.
0: Repassem notícies d'altres territoris. Anem a Montblanc.
6: Doncs sí, l'Ajuntament de Montblanc ha demanat que Google Maps posi algun tipus d'avís sobre divendres i diumenges, i especialment a l'estiu, perquè l'aplicació i els navegadors dels cotxes, quan hi ha molt de trànsit, no recomanin passar per dins del nucli urbà quan aquestes retencions es troben a l'N240 i a l'AP2. També, a veure si ho dic bé, Babak Tafreshi, reconegut fotoperiodista, científic i col·laborador habitual de la revista National Geographic Society, visitarà Tarragona. Núria, ho visitarà aquests dies per immortalitzar l'eclipsi solar total.
0: Farà fotos des d'aquí.
6: Exacte, farà fotos des d'aquí, ja saps que és un dels llocs on millor es veurà, i Tafreshi és considerat un dels grans mestres mundials de l'astrofotografia i de la fotografia nocturna i paisatgística. I acabem al Delta de l'Ebre perquè els turistes accepten regulacions d'aparcament per protegir l'entorn, i un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que la satisfacció amb la visita és el principal factor que explica el suport dels visitants a mesures de restricció d'aparcament en entorns naturals.
0: Moltíssimes gràcies per aquesta informació tan, tan escampada. Pel territori, Marina, una abraçada.
6: Sempre fem territori. Fins ara.
0: Fins ara.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Vinga, va, que com ja sabeu, perquè ja us ho hem dit i ja ho sabeu, dimecres viurem a casa nostra un episodi extraordinari, astronòmicament parlant, un eclipsi solar total. Un episodi, un fenomen que sembla que no passa a Catalunya des de l'any 1905 i que tardarà uns quants anys també en què es pugui veure des de casa nostra. N'hi ha d'altres, d'eclipsis solars totals, però vist des d'aquesta manera, en la seva totalitat i a Catalunya, doncs això, encara tardarem uns quants anys. Tot plegat passarà entre 8:15 i les 9 del vespre, depèn d'on on us situeu, no? I en funció de la ubicació, com dèiem, on us trobeu, en les hores prèvies hi ha molta gent es desplaçarà cap als punts on aquest eclipsi es vegi millor, perquè no es veurà igual a tota Catalunya. I on es veurà millor, bàsicament, serà el terç sud del territori. Per tant, es preveu molta mobilitat, tant el mateix dia com els dies previs. Volem parlar de trànsit, ras i curt. Aquesta és l'entrevista que teníem preparada. De fet, teníem preparada una entrevista amb el responsable, amb el director del Servei Català de Trànsit, amb el Ramon Lamiel. S'ha excusat, van de reunions aquests dies, estan acabant de modular el que serà, doncs, el dispositiu de trànsit, especialment, com dèiem, per als dies previs, però especialment per al mateix dimecres. Això vol dir que estan en plenes reunions i ja ens han avançat que el dimarts a les 10 del matí oferiran una roda de premsa, suposem que, doncs, acabant de donar els detalls ja tancats de com anirà tot plegat. Però sí que una mica el dispositiu, la prèvia, per dir-ho així, no?, el dispositiu a trets generals, ja el coneixem i ara us l'explicarem una mica, perquè tingueu en compte si sí o sí us heu de desplaçar, que de fet la recomanació és, si ho veieu des de casa, mireu des de casa, però si sí o sí us heu de desplaçar, doncs que tingueu en compte les rutes i les vies que poden ocasionar-vos menys embussos, menys problemes. En tot cas, tota la informació l'ha recopilat la Tina Forés, la nostra companya de Cugat Media. Tina, bon dia!
3: Bon dia, Núria.
0: Què sabem hores d'ara? Que això pot canviar, ja us dic, posterior a la roda de premsa, no?, de dimarts, de demà a les 10, però de moment, què ha dit el Servei Català de Trànsit sobre com serà aquest dispositiu?
3: Sí, ja donaran més detalls, però mira, de moment el que et puc dir, que no és tampoc cap secret, és que l'autopista P7 serà l'eix principal de mobilitat durant aquesta jornada i, per tant, en la que preveuen que hi haurà més congestió en segons quines hores, no? Com sempre és aquesta AP7, i davant d'això, una de les mesures principals que han pres és el de recomanar a la població que utilitzi, doncs, vies secundàries, no?, per poder distribuir aquests desplaçaments segons la destinació d'observació de l'eclipsi. En aquest sentit, les vies que ells donen com a alternativa, per una banda, la C25 i la A2 per als desplaçaments cap a les comarques de Ponent, d'altra banda, la AP2 per accedir a zones d'observació com podrien ser Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, i la A7 i la N340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Però què passa, Núria? Mm-hmm. Que d'altra banda també es preveu un augment significatiu del trànsit en diverses vies secundàries properes a les zones d'observació.
0: Clar, totes aquestes
3: llavors,
0: que has dit...
3: Exacte. Clar, totes, no? De retruc. No, clar, la N340 i la A7 són unes de les que es preveu que també hi hagi aquest augment significatiu. D'altra banda, l'A27 a l'Alt Camp, la N240, el que seria Conca de Barberà i Ponent, i la T11 i N420 a la zona de Baix Camp, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
0: Tinguem clar això, són les vies que enllacen les poblacions d'aquest territori, del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que clar, sigui per als cotxes, els vehicles que podem venir de Barcelona o de Girona, o d'altres punts, o sigui per la mateixa població que es mogui per aquí, es veuran implicades. Penseu que és el Camp, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que seria la nomenclatura general, però a partir d'aquí les comarques més afectades serien el Camp, Conca de Barberà i Ponent, Baix Camp, Ribera d'Ebre i Terra d'Alta. Molt bé.
3: Clar, i a més aquestes recomanacions d'utilitzar vies alternatives a l'AP7 no només fan això des del Servei Català de Trànsit, sinó que també desplegaran tot un dispositiu especial, no?, el que comentàvem, amb diverses mesures per tal de facilitar i acompanyar la mobilitat derivada d'aquest eclipsi.
0: Clar, vull dir, ells pensen que aquestes vies estaran a rebentar, no? Llavors, què faran? Com ho arreglarem això una miqueta?
3: Doncs mira, per una banda, ho reforçaran amb tot el que seria senyalització. El que volen fer és un reforç de la informació a peu de carretera a través d'aquests panells de missatges variables, fixes i mòbils, i també el que volen fer és instal·lar senyalització específica per guiar una mica aquests conductors cap als punts d'observació de manera que els hi sigui més fàcil, si desplacin, tinguin més indicacions per arribar més fàcilment cap a aquests punts de destí. Alhora, també, aquest dispositiu el que es farà en coordinació amb altres departaments, com per exemple els Mossos d'Esquadra i policies locals, és fer controls als accessos de les zones observació. Mm-hmm. També faran patrullatge intensiu estàtic i dinàmic per distribuir els fluxos d'entrada i sortida per diferents itineraris, tot plegat per evitar col·lapses i estacionaments indeguts als vorals.
0: Per tant, esteu ben atents als panells, als missatges no extraordinaris que aquell dia hi siguin, als senyals, especialment jo crec que els panells luminosos els podran utilitzar molt bé, i sobretot a les indicacions de tot aquest personal, segurament us faran canviar la ruta. No? Esteu preparats perquè us facin canviar la ruta, perquè potser l'entrada per on volíeu entrar doncs no, us haureu de desviar del camí. Bueno, i qui sap si acabareu amb un destí una miqueta diferent d'on podíeu, d'on preveieu anar. Tot depèn de la fluïdesa del trànsit i tot plegat.
3: Mentre al final acabin dormint o en tenien reservat, ja...
0: Bé,
3: ja
0: això, clar, és que jo crec que amb això ens hi trobarem, i aquesta serà la pregunta del dia, no? Jo no puc passar per aquí, però si jo tinc l'habitació aquí, no?
3: Exacte.
0: Veurem com s'hi arriba, però en tot cas és això, hi haurà moltíssims agents, no? Mossos d'Esquadra, policies locals, que aniran direcció de manera que no es faci un coll d'ampolla, que no se'ns faci un embut allí. Escolta,
3: correcte.
0: I els accidents, Tina, perquè jo crec que algun accident serà inevitable.
3: Sí, bueno, quan hi ha un augment considerable del trànsit, no, també pot ser que es donin accidents a la carretera, més probabilitat, i que això, per tant, provoqui retencions. I en aquest cas, una altra de les mesures que es posarà en marxa és un reforç del dispositiu de grues per a retirar possibles cotxes, no, possibles incidències, i també es farà patrullatge i vigilància aèria, sobretot a les vies de l'AP7 i a la zona de l'Ebre.
0: Què passarà amb aquestes vies, amb tots aquells vehicles que normalment hi circulen, que siguin vehicles pesants, camions, i que encara entorpirien més, eh? És un dia laboral, dimecres. Què passarà
3: doncs,
0: amb tots
3: mira,
0: aquests vehicles?
3: Amb aquests vehicles també hi haurà restriccions. Estem parlant de vehicles pesants a mercaderies, transports especials, vehicles especials, vehicles que transportin mercaderies perilloses. En concret, aquests camions no podran circular per l'AP7 entre Martorell i Ulldecona en sentit sud, ni tampoc per la N340 entre Vilafranca del Penedès i Alcanar, també en sentit sud, entre les 5 de la tarda i les 12 de la nit. A més, també es preveuen limitacions de circulació per als vehicles de transport de mercaderies en general i els autobusos amb una massa màxima autoritzada igual o superior a 7.500 quilos. Aquests vehicles el que hauran de fer és circular obligatòriament pel carril dret sense poder efectuar avançaments i amb una velocitat màxima de 80 km per hora a l'AP7. Les limitacions s'aplicaran en tots dos sentits, entre Ulldecona i el Vendrell, des de les 2 del migdia i fins a les 12 de la nit.
0: Ara us ho estem dient així com de carrereta, com molt, molt, molt directe. Hi ha moltes dades. Jo us recomano que us poseu el podcast de nou, que torneu a escoltar,
3: sí.
0: que l'Obert per Vacances queda enregistrat i, per tant, el podeu descarregar de la web de qualsevol de les vostres ràdios locals i res, us torneu a posar el podcast i aneu apuntant. En tot cas, el missatge, i ara donarem més dades, però el missatge, ja ho veieu, és si podeu evitar fer carretera, molt millor. Molt millor. Zones que es preveuen més afectades, més o menys ja ho hem dit, però hi ha punts especialment calents, Tina.
3: Sí, evidentment, Terres de l'Ebre i Prades.
0: Prades. Aquesta...
3: Sí, Prades.
0: És que
3: també.
0: Prades l'estan liant parda, eh?
3: Sí, ja ho explicareu
0: sí,
3: vosaltres.
0: Sí, ja ho explicarem demà.
3: Exacte. Doncs sí, el Delta de l'Ebre és un dels punts en què es preveu una afluència més elevada de visitants i per aquest motiu s'establiran regulacions de trànsit específiques als accessos de diversos municipis de la zona, com podrien ser l'Ampolla, l'Aldea, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, Amposta i la Ràpida. I Prades, que ho comentàvem ara, han habilitat zones d'aparcament i itineraris a peu per arribar als espais d'observació. I a més s'establiran regulacions de trànsit a Alforja i Vilanova de Prades per facilitar l'accés i evitar retencions.
0: A Prades us ho explicarem demà amb una connexió en directe que establirem des d'allà, però és un dels punts més calents. Ells, des d'aquest cap de setmana ja que estan com de festival, festival de l'eclipsi, amb activitats prèvies, ves que hi ha un observatori i, de fet, les muntanyes de Prades són un lloc privilegiat per veure l'eclipsi i per tant es preveu això, que sigui un dels punts xulos però també problemàtics en aquest sentit de volum de població. Tina, ja per acabar, que ni tu ni jo som especialistes i el que direm segurament serà molt lògic, però val la pena doncs acabar amb quatre consells que resumeixen o que per posar en valor totes aquestes dades que hem donat, que ens diuen des del Servei Català de Trànsit també a nivell de recomanacions.
3: Sí, mira, simplement coses molt lògiques, eh? Planificar el trajecte amb antelació si és que ens hem de moure, consultar una mica l'estat del trànsit abans de sortir i, sobretot, seguir les indicacions tant a peu de carretera dels agents i del personal organitzador i prioritzar sempre la informació oficial i la senyalització existent a la carretera.
0: Tina Forets, des de Cugat Mèdia, moltíssimes gràcies per aquesta posada a punt de lo que és la informació de trànsit, el dispositiu de trànsit per l'eclipsi, i estarem molt pendents de si hi ha alguna actualització de darrera hora a tot plegat arran de la roda de premsa que ens convoquen demà a les 10. Gràcies, Tina, una abraçada.
3: Adéu, Núria, que vagi molt bé.
8: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Doncs seguim parlant de l'eclipsi i ho fem ara des d'un altre punt de vista. L'eclipsi inclusiu. Milions de persones mirarem al cel el dia 12 per veure aquest eclipsi total de sol. Però com pot viure un eclipsi aquelles persones que no poden veure? En aquest sentit, l'ONCE ha impulsat diferents mesures per fer que l'eclipsi sigui més accessible i segur també per les persones cegues. I tot plegat, aquest eclipsi inclusiu ens en parla Diana Mar de DeltaCat.
9: La resposta no passa necessàriament pels ulls. La baixada de temperatura, els canvis en els sons de la natura i la sensació de l'aire sobre la pell també formen part d'un fenomen que enguany la tecnologia permetrà experimentar d'una manera nova a les persones cegues o amb baixa visió. Fran Sánchez, director de la ONCE a Reus, ens proposa començar per una cosa tan senzilla com deixar de pensar només en els ulls.
10: Una persona cega o deficient visual pot gaudir de lo que és un eclipsi pues no utilitzant la vista. En la descripció d'una altra persona, que facin la descripció, però també pues, se pot sentir a través de la pell, perquè clar, el sol, la qualitat del sol que ens arriba és diferent, amb els sons que ens arriba de la naturalesa que tenim al nostre entorn, es viu l'aire, que diuen que pot baixar fins a 10 graus, és viu bé, utilitzant altres sentits.
9: Clar, però en un eclipse, per exemple, la oïda com s'utilitza? Sí que parlaves de la sensació a la pell perquè se preveu que hi haurà una baixada de temperatura.
10: Inclús ens han comentat que a vegades se fa aquest aire que es produeix abans de ploure, que baixa la temperatura i surt aquest aire que ens arriba abans d'una pluja, i tot això se sent a la pell, se sent a la oïda. Diuen que si estàs a la naturalesa per uns instants queda com adormida i després quan torna el sol se reactiva, i és viure-lo a través d'aquest sentit.
9: A Reus la previsió és disposar de 12 dispositius, alguns dels quals es podran connectar a sistemes de so perquè l'experiència sigui compartida. S'espera la participació de més d'un centenar de persones vinculades a la ONCE. I és precisament aquí on la tecnologia deixa de ser només una ajuda tècnica i es converteix en una eina d'inclusió.
10: Pues aquest dispositiu que ens han presentat en uns tallers que van fer a les diferents agències de la ONCE és l'iSong, que és un dispositiu que té una

0: però també hi ha barreres per, que són, no són físiques, però que són també molt importants, que és el tema de la cultura, de l'oci i de gaudir, perquè en definitiva el que busquem és que tothom pugui gaudir de lo mateix, tingui una discapacitat o no. I és superimportant que quan parlem d'accessibilitat, d'integració, pensem d'una forma més àmplia, no només en barreres en físiques, sinó en barreres que tenim per accedir a la cultura, a l'oci, al gaudir d'espais com aquest, que serà un aconteixement únic i irrepetible, està dintre de 150 anys. És una forma innovadora, també, i amb les noves tecnologies cada vegada més podrem fer que tot això sigui més inclusiu.
1: Havies viscut una experiència similar, perquè te faig la pregunta. Tu tens un dèficit de visió, no?
0: Sí, un dèficit molt important de visió, i tinc una resta de menys d'un 0,5% i de naixement, i jo, per desgràcia, no he viscut mai un aconteixement com aquest. Sí, que serà tota una experiència.
1: Suposo que molta emoció, no?
0: Sí, molta emoció, perquè, bueno, us ho han explicat i, bueno, penso que és una forma també de viure un aconteixement que no repetirà, i si ho pots gaudir amb els teus, pues meravellosament bé.
1: Hi ha una advertència que també afecta les persones amb restes visuals mínimes. Els ulls s'han de protegir igualment durant l'observació. La implicació de la ONCE amb l'eclipse també ha tingut un altre vessant, la seguretat. L'organització ha distribuït gratuïtament ulleres homologades a través dels seus venedors i venedores. Segons explica Sánchez, inicialment se'n preveien 200.000, però finalment se n'han distribuït unes 250.000 a Catalunya. El 12 d'agost, durant uns minuts, el cel canviarà. Alguns ho veuran, altres ho escoltaran, ho notaran a la pell o percebran com canvia l'entorn.

0: Doncs ja sabeu que l'eclipsi també pot ser inclusiu i això ens ho ha explicat des de Delta.cat la nostra companya Diana Mar. Va, que seguim endavant i encara us hem d'explicar altres qüestions que tenen a veure amb el que, no el que passarà dimecres, sinó el que ha passat aquest cap de setmana. Tenim podcast casteller, aquest tan xulo que ens porten cada dilluns des de Ràdio Ciutat de Valls, però sí que li hem de donar a l'Eric Rosique, sisplau, sisplau, sisplau, que ens expliqui doncs, com ha anat el cap de setmana a nivell casteller, encara que sigui un apunt de dos minutets. Eric Rosique, Ràdio Ciutat de Valls, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Diada, encara dura el Firagost a Valls i heu tingut diada aquest cap de setmana?
1: Encara dura la Firagost a Valls, sí. No ha sigut aquest cap de setmana, però sí que és veritat, Núria, que hem de fer aquest apunt, perquè és la diada més important de tota la setmana, a més també era important per saber com estaven les coses dels xiquets de Valls, i fem l'apunt, perquè no vam poder fer com l'apunt de la Firagost.
0: Perquè va ser com entre setmana, veritat, va caure entre setmana.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Però era molt important perquè la vella venia d'una caiguda del 3 de Nou en Folre, a veure què passava, no?, amb la Firagost, però ens va portar una Firagost de gama extra, la vella que va descarregar el 4 a 9 net, que va dir aquí som, i per tant serà important per saber com arribarà el concurs, el 2 de Nou en Folre Manilles, el 7 de 9, i finalment el Pilar de 6, per tant la vella que va plantar una gran diada de la Firagost i que es marcarà objectius per aquest mes d'agost. I pel que fa a la jove...
0: Bueno, fa una mica sensació de que ja es van escalfant motors per aquest any de concurs de castells, eh? Això es nota. Per aquí, per la redacció, deien, és que és insultant, és que els fan tan fàcils.
1: I tant. Exacte. A més, va ser un 4-9 de postal i, per tant, és això. I la diada del 30 d'agost, a Vilafranca del Penedès, que també és un gran termòmetre casteller.
0: Sí.
1: I pel que fa a les joves, Núria, sí que és veritat que va fer una diada més prudent, perquè ja ens van dir que bé, va a causa de baixes, volien ser un pèl més prudents i, per tant, van fer el 4-9 en Folre, descarregàvem el gama extra amb el 2-9 en Folre Manilles, i van intentar el 4-9 net, al veure que la vella el feia, doncs el van intentar, però li van dir cap a baix de l'enxaneta i va quedar en intent desmuntat i es van acomiadar amb el Pilar de 5.
0: Això passava al Firagost, però em sembla que a Llorenç del Penedès també hi ha hagut sarau aquest cap de setmana, aquí sí.
1: Sí, amb Llorenç del Penedès és on hem centrat l'actuació d'aquest cap de setmana, amb les joves, que també actuava Llorenç del Penedès, en aquest sentit portava el 3 i el 4 de 8, el 2 de 8 en Forra,

0: i el Pilar de Set, que també era important per les joves. També actuava la jove de Tarragona, que feia millor actuació amb el 5 de 8, el 3 de 9 en Forreal, el 4 de 8 amb l'Agulla. La jove que ja està pensant, Núria, amb Sant Magí, que ja en parlarem molt de Sant Magí, però ja està preparant aquest Sant Magí, i els nens del Vendrell que feien la clàssica de 8 amb el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7. Per tant, actuació també tranquil·la pels nens del Vendrell.
1: Molt bé. Un apunt ràpid, Eric, que anem sense temps ara. Proper cap de setmana on ens trobem per celebrar els castells?
0: Exacte, doncs serà dissabte, que podeu seguir-ho per les televisions locals i per la xarxa, la Diada de la Bisbal del Penedès. Castells de Vilafranca, Colla Vella, Colla Joves i els Bous de la Bisbal. Per tant, 6 de la tarda, televisions locals en mà, que és una diada important aquesta de la Bisbal del Penedès.
1: Molt bé, doncs ens ho apuntem a l'agenda i dilluns en parlem. Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls, moltes, moltes gràcies.
0: A vosaltres, adeu.
1: I seguim avançant en continguts. La propera entrevista també ens porta a parlar sobre l'eclipsi i és una entrevista, jo diria, que molt especial perquè ens traurà molts dubtes. Sabeu aquestes ulleres que tots tenim preparats per veure l'eclipsi, que ja ens han dit per activa i per passiva que han de ser unes ulleres homologades amb uns filtres especials que no serveix qualsevol cosa. Qui les fabrica? Jo crec que molta gent, molts fabricants hi ha arreu del món, però tenim una empresa aquí a Catalunya, doncs, que sens dubte ens pot donar, doncs, el seu punt de vista i sobretot explicar-nos com els hi ha canviat el negoci, la fabricació en aquests darrers dies. La companya Mariona Jerez ens en dona més pistes. Mariona, des de Ràdio Rubí, bon dia de nou.
2: Bon dia, Núria. Sí, avui
1: de nou, no, que és la primera vegada que connecto amb tu avui, eh? Ja no sé amb qui parlo,
2: sí,
1: i amb qui
2: sí,
1: no.
2: Sí, sí.
1: Bon dia.
2: Avui és la primera vegada, sí.
1: Vinga, doncs som-hi.
2: Doncs mira, avui tenim amb nosaltres a José Crespo, de l'empresa Celestec, l'únic fabricant europeu d'ulleres d'eclipsi solar amb producció pròpia a l'Hospitalet del Llobregat, a Barcelona.
1: El tenim a prop.
2: Sí, sí, sí. Llavors, José Crespo, bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia. Hola.
2: Explica'ns una mica, ja s'acosta el dia de l'eclipsi a Catalunya. Com han anat les ventes? Encara hi ha demanda?
3: Uf, sí, moltíssima demanda. Bueno, ha estat una temporada sense precedents. Hem treballat a ple rendiment durant mesos, turns nocturns, caps de setmana. Pensa que, bueno, hem subministrat a institucions governamentals, com Agència Espacial Espanyola, cadenes d'òptiques, marques d'hotels, planetaris, ajuntaments arreu d'Europa i sobretot a la franja de totalitat aquí a Península, i bueno, super dur, però bueno, molt gratificant.
2: I explica'ns una mica, què són exactament les ulleres per veure l'eclipsi, com estan fetes i com et protegeixen els teus ulls?
3: Bueno, intentaré no estendre'm un gra massa, no? Les ulleres, al final, per veure l'eclipsi, són un equip de protecció individual. Això és molt important que tota la població ho sàpiga, no? No és un simple gadget que semblen una mica, no? Un gadget, però no ho és. És un equip de protecció individual. Les lents estan fabricades amb un polímer de 3 capes, en el nostre cas, és l'únic. I bueno, són 3 capes d'alta protecció específica per l'observació solar directa, no? Han de bloquejar el 99,99% de la radiació solar visible, és l'important.
2: I explica'ns una mica, hi ha gent que pensa que unes ulleres de sol normals poden funcionar per veure l'eclipsi. No és cert, oi?
3: No és cert. Bueno, aquí hem de diferenciar els usos, no? Les ulleres de sol estan dissenyades per reduir la llum visible, no per bloquejar la radiació ultraviolada ni la infraroja, no? Això per una banda. Per altra banda, bueno, com ja hem sentit per A i per B, no?, que jo crec que s'ha fet una molt bona campanya de conscienciació, les ulleres han de complir la ISO 123-122. Això és fonamental. Nosaltres, com a únic fabricant a Europa, vàrem dissenyar una lent que no sols bloqueja la llum infraroja i la ultraviolada, sinó que el que marca la ISO, nosaltres ho complim de l'ultraviolada un 29% més cops i 500 cops més la infraroja, amb la qual cosa és un producte molt, molt, molt fiable. Però bueno, mentre sigui un producte que bloquegi la radiació solar i no redueixi la llum, com és el cas d'unes ulleres de sol convencional, és perfecte.
2: Per nosaltres això de l'eclipsi és una cosa extraordinària, però vosaltres feu ulleres tot l'any i cada any, no? On les veneu? Qui les utilitza normalment?
3: Sí, bueno, s'utilitzen especialment per eclipsis. És cert que arreu del món hi ha bastants, depèn, no? Si és un eclipsi parcial, anular o total, com és el cas d'aquest any que el tenim aquí. I, nosaltres ens dediquem fonamentalment a això. Estem treballant aquí a l'Hospitalet per cobrir els tres eclipses que tenim, aquest any, el següent el 2 d'agost i el 28 al gener, no? Estem molt orgullosos de dir, estem fabricant un producte a casa, no? Pels de casa, i a més amb tota la qualitat i la certificació que es pot tindre, no, a nivell global. I, bueno, és una mica això.
2: I, digue'm, tens alguna recomanació sobre com utilitzar correctament aquestes ulleres de cara dimecres?
3: Sí, i tant. És super, super, super important que l'ús sigui perfecte, no? Tres coses bàsiques. El primer, verificar, no?, que les ulleres tinguin la ISO 123122. Super, super important. El segon, inspeccionar les lents, que abans d'usar-les, bueno, si hi ha ratllades, forats o algunes zones decolorades, no s'han d'utilitzar perquè no estan filtrant bé, sigui les ulleres que sigui. I, bueno, i el tercer, el més important, seria no treure, no, o sigui, no fer allò que és natural en nosaltres, no? Que és mirar el sol en les ulleres i després treure-les i mirar-lo sense, o posar-nos les ulleres directament mirant el sol. Aquest no seria l'ús correcte. L'ús correcte seria: em poso d'esquena al sol, em col·loco l'ullera i busco el sol amb tota la seguretat, no? I allà ho veurem perfecte.
2: O sigui que primer hem d'estar d'esquenes al sol i després girar-nos, no?
3: És l'ideal perquè cap raig, cap radiació ens entri sense la ullera posada. És l'ideal, sobretot si estem amb nens, fer que facin aquest gest de ei, em poso d'esquenes i d'on està el sol? Em giro i ho busco amb la ullera posada. Això seria l'ideal, l'idealíssim. Clar, després el que no hem de fer sota ningú concepte és: miro el sol, em trec l'ullera per mirar i torno a posar. No. Sempre amb l'ullera posada. En la part de totalitat me les puc treure perquè veuré la lluna tapant el sol i de més, però depèn dels minuts que tingui de totalitat. Me les poso de seguida quan torni a aparèixer la corona solar.
1: José, jo crec que tots anem molt en cura amb les ulleres i anem a última hora, pel que em dius, anem a última hora. Déu-n'hi-do. Però anem molt en cura i suposo que ja les tenim guardades i ben empaquetades, però escolta, alguna ullera... Es fan malbé aquestes ulleres? Vull dir, si han estat mal emmagatzemades o les tenim a la bossa de qualsevol manera, es poden arribar a fer molt bé? Hem d'anar en compte si quan les anem a utilitzar veiem que tenen alguna rascada o algun bony? Són sensibles fins a aquest punt? Són delicades o no?
3: No són tan delicades com es creu. De fet, el que deia abans, les nostres estan fetes amb tres capes de polímer, no? La base, que és la... No la base, sinó la capa final és una aleació d'alumini, és un pols d'alumini, que el que fa és precisament això, protegir la lent, que realment no sigui tan delicada, i per altra banda el que fa és que podem veure el sol en relleu i en taronja, que això és una cosa bastant innovadora, perquè normalment amb la típica ullera, no?, d'una sola capa de protecció, veus un disc pla blanc. Però bueno, això també té a veure amb la protecció de les ulleres.
1: I la gent que porti ulleres ja de normal, ulleres de vista, se les ha de posar pel damunt, s'ha de treure-les de vista, o això sí, a gust del consumidor? Sí. Perquè clar, digues.
3: Perdona. Sí. No, ens les hem de posar a sobre. Jo que porto ulleres, per exemple, sí. per miopia, sí. Si volem veure amb claredat, ens les hem de posar a sobre de les ulleres o de les lents de contacte.
1: No hi ha problema sí, de que quedi algun angle obert i ens matxaqui.
3: No, això hem de, això hem de tenir cura, però bueno, les ulleres en si són bastant ampletes perquè ja pensem en les persones que ens necessiten posar-les a sobre.
1: Escolta, i l'endemà de l'eclipsi què fem amb les ulleres? Les guardem de record? Les llancem en alguna mena de dispositiu de reciclatge? Què aconselles?
3: Les nostres, per exemple, són quasi 100% reciclables perquè utilitzem papers FCC i coles en base d'aigua respectuoses amb el medi ambient, innocues, etc. Llavors, si obrim l'ullera i posem les lents i l'holograma al contenidor del plàstic, la resta es pot reciclar. Són un 90% reciclables.
1: El paper, doncs.
3: Però, bueno... Sí, exacte, el paper. Però bueno, jo me les quedaria perquè són interessants. Tenim tres eclipsis més vinent que podrem veure, sobretot a Catalunya ens recaurà l'anular, que és preciós, el gener del 28. I de fet, per mirar el sol amb seguretat, encara que no hi hagi eclipsi, ho podem utilitzar.
1: Ràpidament te pregunto, abans de tancar, no sé si ja has donat xifra, quantes n'heu arribat a fabricar? Per ara, per l'eclipsi?
3: Fabricant entre el nostre producte i productes personalitzats. De personalitzats hem fet uns 3 milions, més o menys, i del nostre producte, juntament, hem arribat als 7 milions, més o menys. Pensa que nosaltres tirem unes 300.000 unitats diàries i bueno, això més o menys estem en aquestes dates. Però bueno, ara quan acabi l'eclipsi farem tota la data i per saber-ne, no?
2: Ostres, doncs és realment una quantitat astronòmica. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres, José Crespo, i bueno, i empresa Celestec. I ara ja passarem a la següent part. Núria, t'ho deixo a tu.
1: Doncs vinga, tot meu. Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Una abraçada i fins aviat, companys. 3 minutets i mig i seran ja les 10 del matí. Anem tancant, a poc a poc i ràpidament, de fet, també, aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Al tornar us explicarem coses sobre la tortuga careta. Us parlarem d'un manga també i com ens hem de posar guapos de cara a l'eclipsi. Anirem de perruqueria.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
8: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioixeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
6: Salut activa.
9: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental, és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que als nens i als adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. 107.1 FM. Ràdio Tordera. 107.1 FM.
11: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
12: Bon dia, benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb aquestes notícies més importants, repassant els titulars d'avui dilluns 10 d'agost de 2026. Tordera es prepara per a la Festa Major de Sant Bartomeu 2026 amb 12 dies d'activitats i música. Del 14 al 26 d'agost, Tordera oferirà fins a una cinquantena d'activitats amb propostes per a totes les edats i per a tots els gustos en el programa Tordera Festiu. Escolta Maniol Canals, regidor de Festes i Joventut.
13: Activitats tradicionals que funcionen i potenciar-les i alhora també recuperar aquelles activitats que teníem pendents. I això ho fem també gràcies a l'enquesta.
12: Puja l'atur a Tordera en 7 persones al mes de juliol. Actualment hi ha 900 persones sense feina al municipi. El tordarenc Carles Malés inaugura l'exposició Energia Bonica a la sala Maria Lluïsa García Tornel de Blanes, la mostra que ja es pot visitar des de divendres passat fins al 30 d'agost. I repassarem tot el torneig de bitlles a la fresca 2026 amb els guanyadors, els premis i una valoració general també passada per la pluja. Els administratius d'atenció al públic, el perfil més buscat al Maresme durant el primer semestre del 2026. El balanç de la xarxa de serveis locals d'ocupació de la Diputació de Barcelona situa aquest perfil al capdavant del rànquing d'ofertes laborals a la comarca, on s'han tramitat prop de 1.500 ofertes en 6 mesos. I escoltem la previsió meteorològica del dia d'avui amb el meteoròleg del Consell Comarcal, Joaquim Serra.
14: Hola, què tal? Molt bon dia. La situació meteorològica que ve marcada principalment en aquesta setmana de l'eclipsi per un temps tranquil. De fet, s'esperen algunes nuvolades de tarda entre avui i demà, sobretot demà, però dimecres, que serà el dia de l'eclipsi, doncs s'espera un temps tranquil, un temps assolellat, com a molt amb alguns núvols prims a la tarda, que no haurien d'impedir que es veiés el fenomen. D'entrada, i tornant a la meteorologia, avui vents fluixos, situació marítima tranquil·la i demà també. Això sí, amb unes temperatures que avui baixen una mica i que demà baixaran de forma més clara, amb més nuvolades a la tarda, que d'entrada no deixaran precipitació aquí a la costa.
11: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

La Festa Major de Sant Bartomeu 2026 arriba amb una extensa programació que inclou 100 activitats al llarg de l'estiu que combinen tradició, oci i cultura durant 12 dies, que finalitzarà amb el sopar popular i el ball de final de Festa Major. L'Ajuntament de Tordera, juntament amb les entitats i la Comissió de Festes, tenen a punt la programació de les activitats que començaran en divendres 14 amb la Revetlla de Santa Maria. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha explicat que és una festa per a tothom i que ens retorna als nostres orígens, donant les gràcies a les persones voluntàries d'entitats i Comissió de Festes i també a les empreses que hi col·laboren. El tret de sortida serà aquest divendres amb la Revetlla de Santa Maria i el sopar de colles a la plaça de l'Església, amb la temàtica d'enguany de pagesia, continuant a les 10 de la nit amb el correfoc infantil i una sessió musical amb la Casets DJ, que serà una disco dels 80 fins al 2000. Les novetats d'aquest any són que torna la baixada de carretons al camí ral de dissabte 22 a les 6 de la tarda i que es podrà seguir en directe per Ràdio Tordera amb una inscripció gratuïta a l'activitat. L'altra novetat, que ha estat molt demanada, és el tobogan aquàtic, que serà el dia 25 d'agost a partir de 11:15 del matí, també al camí ral. També es reforcen les propostes participatives com la gincana de Novadis, que promou la participació familiar en els diferents actes, la recerca del tort o la pujada al campana de l'església de Sant Esteve el dijous dia 20. Puja l'atur a Tordera al mes de juliol i, segons les dades de l'Observatori del Consell Comarcal, el passat mes va tancar Tordera amb 900 persones desocupades, una pujada de 7 persones respecte al mes anterior. Aquesta baixada que situa l'índex d'atur en el 9,57%. Malgrat això, Tordera continua sent el següent municipi maresmenc amb la taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. Actualment, hi ha 75 tordarencs i tordarenques menys en atur respecte a fa un any. L'atur registrat al Maresme ha augmentat durant aquest mes de juliol després de 4 mesos consecutius de descensos. Segons el report d'atur elaborat per l'Observatori del Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, el juliol ha tancat amb 18.809 persones inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades, 493 més que el juny, fet que representa un increment mensual del 2,69%. En canvi, respecte al juliol de 2025, l'atur s'ha reduït en 271 persones, un descens de 1,42%. Aquestes dades de juliol deixen al Maresme una taxa d'atur del 8,02%, per sobre de la catalana, que està al 7,63%, però això sí, inferior a la provincial amb 8,49%.

0: El dordarenc Carles Maleix presenta la seva obra a través de l'exposició de pintura Energia Única, que s'instal·la a la sala Maria Lluïsa García Tornel, al carrer Ample número 11 del municipi veí de Blanes. La mostra es pot visitar des del passat divendres 7 d'agost fins al proper 30 d'agost, oferint un ampli marge de setmanes per a tots els amants de l'art i la cultura. Els horaris establerts per accedir a l'exposició són de matins de 11 a 2 quarts de 2 del migdia i de vespres de 6 de la tarda fins a 2 quarts de 10 del vespre. En Carles Maliés ens explica el contingut de la seva obra, dient que és un esdeveniment que compta també amb el suport i la col·laboració de la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Blanes.
1: Ràdio Tordera, els esports.
0: L'edició d'enguany de Villes de la Fresca va arrencar dilluns passat durant les primeres jornades de la setmana. Abans que la meteorologia compliqués la programació, la competició va transcórrer de manera impecable i en un ambient immillorable. El bon clima inicial va permetre un inici de campionat on la gran afluència del públic, les ganes de competir i l'esperit festiu van ser els protagonistes. Les fortes precipitacions van obligar, però, a suspendre íntegrament la jornada de dijous, que finalment es va donar per perduda, i també es va suspendre l'últim dia de torneig, la jornada de divendres. En aquest moment, la direcció del torneig va haver de prendre una decisió ràpida i complexa, traslladar tota la jornada de divendres, incloent-hi l'esperat sopar final per a unes 300 persones el dissabte. L'esforç logístic, però, va donar els seus fruits. Dels 48 equips inscrits, fins a 45, van poder adaptar-se al canvi d'última hora i assistir a la jornada de recuperació, demostrant la fidelitat i les ganes de passar-ho bé dels participants. L'ambient també va ser excepcional, que fins i tot el president de la Federació Catalana de Bitlles i el Bowling, present durant la ballada, va quedar meravellat de l'atmosfera única de l'esdeveniment. En l'àmbit esportiu, la competició no va decebre i va coronar els millors de l'edició. En la categoria no federada masculina, Manel García es va proclamar campió amb una mitjana de 74,25 punts, mentre que en femenina la victòria va ser per Vero Entrena, amb 73,25 punts. El millor equip no federat va ser el 4x4, que va acumular 1.233 punts. Pel que fa a la categoria de federat, Xavi Comas va ser el guanyador masculí i Cristina Folk al campionat femení. A la classificació absoluta per equips, comptabilitzant els 4 dies de competició, la penya del Biscayac es va alçar amb la victòria, aconseguint la xifra de 1.423 punts. A les categories infantils, Laura Céspedes ja va guanyar en la franja de nascuts entre el 2014 i el 2018, i Lian Sánchez ho va fer entre la categoria de 2010 i 2013.

Els administratius en tasques d'atenció al públic són ara mateix el perfil més buscat a les empreses del Maresme. És la principal conclusió del balanç del primer semestre del 2026, elaborat per la xarxa de serveis locals d'ocupació de la Diputació de Barcelona, que identifica les feines amb més oportunitats laborals de la comarca per orientar tant a les persones que busquen feina com les que volen reorientar la seva carrera professional. El rànquing de les 10 ocupacions més demandades el segueixen el personal de neteja per a oficines, hotels i altres establiments, els dependents de botigues i magatzems, els cambrers i els ajudants de cuina. La llista es completa amb peons de transport i mercaderies, auxiliars d'infermeria hospitalària, cuiners, monitors d'activitats recreatives i treballadors de manteniment d'edificis. Les dades corresponen a les ofertes gestionades pels serveis locals d'ocupació del Maresme, entre els quals hi ha el de Tordera. Durant els primers 6 mesos de l'any han tramitat prop de 1.500 ofertes de feina i han ajudat 1.355 persones a trobar una ocupació. En aquest mateix període també han atès més de 10.700 persones que buscaven feina o volien millorar la seva situació laboral, així com 1.737 empreses que necessitaven incorporar personal.

0: I acabem amb una breu previsió del temps amb el meteoròleg del Consell Comarcal, Joaquim Serra.
1: Hola, què tal? Bon dia. Comencem la setmana de l'eclipsi. Recordem que aquest dimecres, cap al vespre, podrem veure un eclipsi gairebé total de sol aquí a la zona del Maresme i que doncs, el temps acompanyarà, perquè de cara a dimecres s'espera un temps molt tranquil i, com a molt, amb alguns núvols prims poc importants, creiem. D'entrada avui s'espera també una situació dominada per l'estabilitat. Sí que és cert que a la tarda hi haurà alguns núvols, creiem que sense pluja, i que la temperatura avui baixa una mica, tot i així continuarà fent calor, però no serà tan exagerada com ahir, que va tornar a disparar-se la màxima fins als 35 graus en alguns punts de l'interior de la comarca. De cara a demà, tot continuarà més o menys igual, amb més nuvolades a la tarda, però també sense pluges aquí a la costa, i com dèiem, de cara al dimecres també s'ha de mantenir el temps tranquil i assolellat. Tot això amb unes temperatures que, com ja hem comentat, de cara a avui baixar una mica, demà baixar una miqueta més, dimecres es mantindran sense canvis importants.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre. Roquet és l'únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. La jornada inclourà també conferències científiques amb figures com el Premi Nobel de Física Didier Queloz, l'astronauta Pedro Duque i també la investigadora de la NASA Teresa Nieves Chinchilla. A més, també el llançament de 3 globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. I Ferrocarrils de la Generalitat ha adjudicat per gairebé 290.000 euros la redacció del projecte d'un nou aparcament soterrat i una estació d'autobusos a l'entorn de la futura estació ferroviària d'Igualada. El projecte tindrà un termini de redacció de 52 setmanes i s'executarà un cop acabin les obres d'integració urbana de la línia Llobregat-Anoia, que inclouen el soterrament de l'estació actual i l'eliminació del pas a nivell de l'avinguda Montserrat. Aquestes obres tenen una inversió global de 37 milions d'euros. I pel que fa a la mobilitat, encara ara situació prou tranquil·la, encara ara amb una avaria a la C25 a Sant Bartomeu del Grau, direcció Girona, que deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt, a banda obres a l'A2 a Jorba, també a l'AP7 a Riera de Gaià i també a la B20 a Barcelona, que deixen un carril tallat i provoquen retencions en tots els punts. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies ha restablert ja el servei de trens de la línia R4 entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei i també de l'R8 entre les estacions Molins de Rei i Rubicán Valonrat, que estava interromput del 2 al 9 d'agost amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxer relacionat amb les obres de l'L9 després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54 amb 31 habitatges i un local podran tornar-hi aquesta mateixa setmana un cop completades les comprovacions tècniques. I el pàrquing del Prat de Pierro, principal accés a Aigües Tortes per esport, reobrirà també avui si les condicions meteorològiques ho permeten, després de quedar impracticable per una esllavissada amb motiu de les tempestes d'aquest cap de setmana. La retirada dels 4 vehicles afectats ja s'ha completat, però l'obertura total de l'espai encara requerirà diverses setmanes, mentre que l'accés al parc es manté possible amb transport públic o bé a peu, tot i que el camí cap al refugi Joan Maria Blanc encara continua bloquejat. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ni ferits ni impactes de bala.

Bon dia. Aquí comença aquesta setmana, avui dia 10 d'agost, ara i aquí d'agost, d'estiu. Anem a començar dient el que presentarem avui en el programa d'avui de l'Ara i Aquí, programa que dirigeix, guionitza i organitza Rosa Maria Ruscalleda, i avui aquí a la locució Jordi de Diego. Comencem parlant dels dies mundials que se celebra, perquè cada dia hi ha algú del dia mundial. Després, les efemèrides de tal dia com avui, que ens donaran peu a fer certs comentaris i veure com ha evolucionat el món des d'aquella efemèride, si té la importància deguda. Després, seguidament això, tindrem la temperatura que tenim a la nostra població a través dels nostres corresponsals, que ens diuen com ha anat el temps dia a dia, encara que últimament és bastant igual quasi tots els dies, calor i més calor. Després d'això ja ens posarem amb la pregunta aquesta que els nostres oients han d'adivinar i que el Martí ens fa cada vegada més complicada. Després d'això tindrem la tertúlia, que avui ens porta una de les nostres convidades, ens porta el tema, i amb això arribarem fins al punt de les 12 del migdia. Després d'això tindrem l'informatiu, i quan continuem amb la segona hora de l'Ara i Aquí, tindrem un seguit de música de pel·lícules i comentarem aquestes pel·lícules, que precisament avui també anirem amb algunes pel·lícules molt, molt antigues, pel·lícules històriques, perquè em va donar la idea d'aquesta part del programa, perquè a les plataformes com Netflix i totes aquestes ara hi ha pel·lícules antigues que a més són de pagar, aquestes pel·lícules, perquè són història del cinema que segurament hi ha molt jovent que les descobrirà avui, quines pel·lícules són, perquè a lo millor no n'ha sentit a parlar mai. Després d'això ja tindrem una mica d'humor en el nostre programa, ja per acabar aquest programa de dilluns, dia 10 d'agost. I aquí, pues, tot seguit, anem a començar.

0: Anem a començar pels dies mundials, els dies internacionals. Avui se celebra el Dia Internacional del Biodiesel, que és una data que es fa així perquè Rudolf Diesel va inventar el seu primer motor biodiesel i que aquí la va liar. Era ja un altre sistema de combustió per fer anar els automòbils. Junt amb aquest dia també és el Dia Internacional, Dia Mundial del Lleó. I per què del lleó? Perquè se l'ha declarat com un animal amb extinció i en perill d'extinció. El rei de la selva, que es denomina lleó, cada vegada pues, n'hi ha menys per cura de les cases fructives que hi ha. Tal dia com avui es fa perquè el 2015 el famós lleó Cecil a Zimbabwe va ser caçat furtivament pels caçadors, i això no es pot tolerar, i a partir d'aquí pues, s'ha fet aquest dia mundial per preservar aquesta fauna tan, tan rica que hi havia de lleons i que cada vegada són menys. Bé, amb això anem aquí amb els dies aquests mundials. I anem ja a passar a lo que seria les efemèrides del dia, de tal dia com avui. El 1519 Fernando de Magallanes surt del port de Sevilla amb 5 naus i per donar la volta al món, i dona la volta al món, però amb aquesta fita Magallanes va morir a mig camí i va acabar-la de completar Juan Sebastián Elcano, i va ser el primer navegant que va circundissar la terra per via marítima. Hi ha algú que no està d'acord amb això de la terra?
1: Sí que la va fer la volta.
0: Va caure pel precipici. Per això devia morir Magallanes.
1: No, perquè
0: devia caure pel precipici.
1: No. Tergiversar no val.
2: Si es pot posar cullerada, també...
0: Sí. Per això, les efemèrides són per posar cullerada.
2: També a l'anterior efemèride... Has dit que el lleó és el rei de la selva, que ho diu tothom.
3: I és mentida.
2: Sí. I és mentida.
3: És la lleona.
2: És el rei de la sabana. Sí. El rei de la selva és el tigre.
0: Sí, sí. És veritat. És una diria una llegenda urbana,
2: sí, sí,
0: que es va passant de generació en generació.
1: Però són d'ambients diferents. Sí, o sigui, una és Àsia i l'altra és Àfrica. A Àfrica no hi ha tigres.
3: Sí. Jo vull matisar, eh? És la lleona la que va caçar.
0: Sí,
3: el lleó no serveix per res,
0: és que aquí,
3: eh?
0: Com que no?
3: Només perquè... per fer leoncitos. Solo per fer leoncitos.
0: També hi ha una anotació, que és una mica còmica del Dia Mundial, que avui se celebra el Dia Mundial del Vago. També.
1: Ah, molt bé.
0: I esclar, ja ha de ser amb nom del lleó mascle.
1: No,
0: perquè no fa una altra cosa només que dormir.
1: No, que vigila,
0: I fer lleonets. Sí, el lleó es passa la vida molt, molt tranquil·la. O sigui que... Bueno, lo de rei potser ve per aquí.
3: Sí, clar.
2: Sí, lo de rei sí, però de la sabana. De la
0: bé, continuem. Parlant de reis, Carlos III és proclamat rei d'Espanya després de la mort del seu germà Fernando VI. Poca cosa de reis. Poca cosa de reis, en parlem poquet. A 1793, a París, s'inaugura oficialment el Museu del Louvre, transformant les antigues col·leccions reals en patrimoni públic de la societat francesa. Com que aquest es va inaugurar a 1793, el Museu del Louvre, pues encara deu tindre coses que són des d'aquella època, per això ara l'any passat també li van fer un robatori saltant-se tota la seguretat del Louvre.
1: Una pregunta, algú sap per què la Mona Lisa està al Louvre i no a Itàlia?
0: pues per lo vist, perquè hi han moltes, perquè hi han obres,
2: una obra per encàrrec.
0: Clar, i perquè en el Museu Britànic,
2: bueno, aquest ja ho sabem.
1: Això ja ho sabem.
3: Són uns pirates. Pot ser una donació, sí, però podem averiguar,
2: Els anglesos són uns pirates.
0: Sí. el Museu Britànic.
2: És un tòpic, però és veritat.
1: No és un tòpic, és
3: una veritat com un temple.
0: I el Miguel Ángel, el David de Miguel Ángel, aquest està a Itàlia.
1: Sí,
0: aquest està a Itàlia. Sí, però hi ha altres obres que tampoc són intrínsecament franceses, en el Louvre.
1: Sí, sí, bueno, jo entenc que a vegades se deixen, no? Per,
0: clar, no,
1: però
0: és permanent.
1: La Mona Lisa sempre ha estat allà, o sigui, que jo sàpiga.
0: Bueno, no? La dama d'Elche perquè està a Madrid.
1: Clar.
3: Està a França perquè és propietat legal des del segle XVI, França, del quadre.
1: Sí, bueno, propietat legal...
0: El devien comprar. El devien comprar.
3: Perquè ell va viatjar i el va regalar.
1: El Leonardo va anar a França. Sí.
0: Continuem a les efemèrides. 1809, a Quito, Ecuador, un grup de sublevados criollos s'aixequen contra el domini espanyol. Aquest fet històric és catalogat en Amèrica Llatina el primer crit d'independència de l'Equador. Continuem amb les independències. Continuem amb les independències i, bueno, pues, potser ens donen idees aquí. A 1897, l'investigador alemany Felix Hoffmann descobreix l'àcid acetil salicílico, component que va donar origen a l'aspirina. Aquesta és molt interessant perquè l'aspirina després s'ha declarat com el medicament més útil de la creació de medicaments. Serveix per moltíssimes coses, entre altres per l'infart de miocardi.
2: Sí.
1: I pel mal de cap.
0: Sí. Suposo que es va inventar pel mal de cap, però s'han anat descobrint moltes propietats.
3: Que no, la gent que pateix del cor s'ha de prendre... El meu pare es prenia una aspirina infantil,
0: sí,
3: diària.
0: Per la dosis, sí. O sigui, pues, Felix Hoffmann, la Valia, va inventar un dels millors medicaments que s'han inventat. És un tema...
3: No, ja està bé que es facin coses per progressar.
0: És un tema interessant. I de les poques coses que han fet els laboratoris en verdader seny, perquè després han fet altres coses que sempre, l'altre dia ho vaig comentar inclús amb un farmacèutic que vam tindre aquí i quasi estava d'acord en el que jo li vaig dir. Les indústries farmacèutiques són unes indústries de fer diners.
2: Sí,
0: I no busquen curar.
2: No.
0: Busquen pal·liar els símptomes per tindre clients de per vida.
2: Aquest és el motiu per al qual no hi ha vacuna de la sida.
0: Clar.
2: Bueno, encara que alguns estarien en contra de la vacuna de la sida. Però bueno.
0: Però bueno, és igual. O sigui...
3: Bueno, però la gent ja no es mora de sida.
1: Bueno, sí,
3: la gent es pren medicació...
2: Durant tota la vida.
3: Tota la vida, clar, medicació.
1: Si sabéssiu la història de...
3: Tenim un munt d'enfermetats que són per tota la vida.
2: Val, sí, que hi ha... Una història conspiranoica, també.
1: No, conspiranoica no, real.
2: Ah, sí, real.
1: Bueno, perquè no ho has llegit, perquè no ho has pogut...
0: Continuem amb els laboratoris i li donem les felicitats als que van inventar l'aspirina.
1: Això, sí.
2: Molt bé.
0: Acaba oficialment la Guerra del Rif en el nord d'Àfrica, el conflicte armat que Espanya mantenia contra les tribus marroquines. Sembla ser que això no s'ha acabat, Això, perquè l'altre dia a Ceuta hi havia dos o tres tribus que van entrar.
1: Dos o tres
0: perquè
1: tribus?
0: Perquè una sola no
1: que li diguin no a la senyora que es va trobar un d'aquests al llit.
3: Sí, que li va pujar per la...
0: Sí. I unes declaracions d'un policia... Clar, aquestes coses de vegades poden ser fake news. I el policia va parar amb un marroquí d'aquests que havia entrat nedant, que devia tindre el mòbil amb una bosseta de plàstic, també.
3: Anaven amb bosses de plàstic.
0: I li va, sí, segurament. I li va dir, diu, hombre, el teu mòbil és millor que el meu. Això el policia. O sigui, que ja veus quins individus devien ser. De quina tribu devien ser marroquina d'aquestes que...
3: No, molts portaven diners per comprar. El que passa que es van trobar els llocs
2: tancats.
3: Pues clar, però portaven diners.
0: Pues de 1927 fins ara continuen aquesta guerra marroquina. El 2010... A l'Antàrtida es registra la temperatura més baixa de la història de la Terra. Fins a aquest moment menys 93,2 graus cèltics.
1: I el calentament global, on està?
0: Bueno, aquí no estava gaire calent el calentament, eh? O sigui, aquí si caminaves descalç, potser se't congelaven els peus, no te'ls cremaves.
1: Caminar, no crec que poguessis caminar, 93,0.
2: L'escalfament global és una evidència, però de termòmetre.
1: És una evidència. De termòmetre
2: que no és. Que potser se canvia el cicle i va al revés, però de moment anem cap amunt.
1: Bueno, però no és culpa nostra, és perquè és la natura que va variant.
2: No, la natura que reacciona als nostres productes químics, etcètera, etcètera.
1: I llavors, sí, fa 10.000 anys, a què va reaccionar? A què reaccionava?
2: Doncs alguna tempesta del sol, clar.
0: Sí, ojo el dia 12, eh?
1: Igual que ara. Sí. Igual que ara. Sí, no tenim la culpa nosaltres.
2: Però l'eclipse és real o no és real?
1: Evidentment que és real.
2: Ah, val. Però jo no m'ho crec.
1: Tota la raó. Potser és algun astronauta, és algun astronauta que ha posat un paperet allà.
2: És un tio amb una panxa com la meva
3: que està posat davant
1: i està tapant el sol.
0: Anem amb els naixements.
2: Molt bé, sí, millor.
1: Sí, perquè l'estem tornant boig, però bueno.
0: El 1909, Leo Fender, luthier estadounidense, va fundar la mítica companyia de guitarres Fender.
1: I
0: luthier és perquè són, els luthiers són els que fabriquen instruments musicals,
2: sí.
0: Com violins i totes aquestes coses. El 1960... neix Antonio Banderas, reconegut actor, director i productor de cinema espanyol. El 1977 neix Carolina de Diego, que no és famosa, però és la meva filla. O sigui, que felicitats, Carol.
1: Aprofitant.
2: Molt bé, molt bé, felicitats, clar.
1: Clar que sí, felicitats.
0: També n'hi ha una altra que tampoc és gaire famosa, però per mi és més la que acabo de dir. El 1997, Kelly Jenner, celebritat, influencer i empresària estadounidenca, Estela, que també va néixer aquest dia. Felicitats, Kelly, però no sabem... és una celebritat. És una celebritat. També hi ha alguna defunció en aquest dia, d'una personalitat, com va ser en 1923, va morir Joaquín Sorolla, cèlebre pintor valencià i espanyol.
2: Sí.
1: Bueno. Molt macos els quadres d'aquest home.
0: Sí.
2: Mira, estem d'acord.
3: Sí.
2: Ui, el món està...
1: És que t'estic convencent, eh? Sí. No t'ho creus, però t'estic convencent. Al final diràs que la Terra és plana.
0: I anem una mica amb les efemèrides musicals. De l'efemèrica musical neix Wings, que és el grup que va formar el ex-Beatle Paul McCartney i anuncia en aquesta data el 10 d'agost de 1971 oficialment la formació de la nova banda de rock Wings, que va formar conjuntament amb la seva esposa Linda McCartney i el guitarrista Denny. Anem a escoltar una mica de música de Wings.

0: Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, Paquita? Anem a veure com estan les temperatures. Aviam si avui ha nevat o no. No? Suposo que no.
1: Ai, ojalà, eh?
0: No, ja he dit al principi que ara les temperatures aquests dies són bastant avorrides perquè són sempre quasi les mateixes, no?
1: Sí, Déu-n'hi-do, quasi sempre. Tu? Però, bueno, ahir va pujar una mica més que els altres dies, eh?
0: Em sembla que ho vaig notar, eh? Digue'm.
1: Mira, comencem des del divendres, no?
0: Sí.
1: La màxima va ser de 33 graus i 4 dècimes.
0: Sí.
1: Amb una humitat d'un 89%. Això és el dematí, eh? I va ploure, el divendres 13 litres i el dissabte 4. Uh-huh. El dissabte, la mínima, 20 graus en 2 dècimes i la màxima 33 graus en 3 dècimes.
0: Ja
1: amb una humitat d'un 88%.
0: Aquesta és
1: el diumenge.
0: Aquesta és la que es fa mal.
1: La mínima, 22 graus. I la màxima, també les mínimes, Déu-n'hi-do, eh? També.
0: Sí, sí.
1: I la màxima d'ahir va ser de 36 graus en 9 dècimes.
0: Vale.
1: Va pujar molt i molt, eh?
0: Sí, sí. Es va notar ahir, eh? Ahir ho vaig notar-ho molt, la calor aquesta. Va, molt bé.
1: És que tot el dia va fer una cremor.
0: Sí, sí.
1: Un xafagot tot el dia que no podies quasi ben ni resistir.
0: Digue'm.
1: A dintre i ben fresquet.
0: Sí, sí, és l'única solució. I buidant de tant en tant l'aigua que treia l'aire condicionat. Amb aquesta calor feia molta condensació. Avui com
1: aquest
0: estem?
1: Aquest dematí, 22 graus en 7 dècimes. Ara en aquests moments estem a 30 graus, un 59% d'humitat, i marca núvols i sol.
0: Vale. I en Rosendo,
1: què? I en Rosendo, doncs mira, a punt d'anar a la platja.
0: Clar, però ahir es devia cremar, eh, si va anar a la platja, en Rosendo.
1: Sí, però, bueno, hi va estar molt poc rato, eh? Va ser quasi bé anar i tornar.
0: I va amb la sombrilla i tot això, esclar, està
1: sí,
0: preparat.
1: Sí, va ben equipat.
0: Aquest home està preparat. Molt bé, doncs moltes gràcies, Paquita. Gràcies.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Bon dia. I ara tenim en Joan González, tenim en línia.
2: Bon dia. A marxar, que aquest cap de setmana han tingut les seves temperatures. El divendres van tindre la màxima de 31 graus 5 dècimes. La mínima va ser de 19 graus 2 dècimes. A una humitat un 54%. El màxim de vent de 33,8 km hora. I la puja enregistrada divendres són 5 litres i 2 dècimes. El dissabte la màxima va pujar a 32 graus 4 dècimes. La mínima va ser de 20 graus 1 dècima. Amb un 44% d'humitat. I el màxim de vent de 25,7 km hora. Ahir diumenge la màxima va pujar a 36 graus 4 dècimes, molt alta. I aquest dematí anem pel mateix camí. La mínima de diumenge va ser de 21 graus 6 dècimes, amb un 45% d'humitat, i el màxim de vent de 29 km hora. I avui dilluns la mínima ha sigut de 23 graus, i ara, a les 11, estem a 32 graus 4 dècimes, amb un 56% d'humitat. I això representa una temperatura de sensació de 32 graus 3 dècimes. A Mar Aixac, la mitjana de la setmana del 3 al 9 d'agost, la màxima antiga d'aquesta setmana era de 32 graus 6 dècimes i l'any passat de 29 graus 4 dècimes. Això representa 3 graus i 2 dècimes més alta. La mínima aquesta setmana va ser de 21 graus 3 dècimes i l'any passat de 19 graus en 4 dècimes. Això també és un grau i 9 dècimes més alta. En quant a la pluja, aquesta setmana ha caigut 13 litres i l'any passat cap gota. En quant al vent, aquesta setmana el màxim de vent va ser el dia 5 i 7, com arriba a 33,8 km hora. I l'any passat va ser el dia 6, en 32,2 km hora. Això és tot des de marxar. Que digueu bon dia.
0: Molt bé, moltes gràcies. Anem amb les temperatures de l'estació de Fibracolor que tenim registrat avui. Tenim registrat màxima de 37,3 d'ahir. La mínima va ser de 22,2. Ara mateix tenim una temperatura de 33,2 i una humitat de 52%. Això és tot de les temperatures de la nostra població. Bé, i anem amb la pregunta aquesta de que patrocina Xutxes, Elisa, i la pregunta diu: quina cançó no pots suportar però sona cada estiu? Aquí...
3: N'hi ha diverses, no?
4: La barbacoa, per exemple. La barbacoa... Torno a cantar i tornarà a ploure.
0: Tornarà a ploure.
4: No es molesta la barbacoa?
3: Bueno, a mi hi ha moltes d'aquestes que són molt dolentes.
0: Bueno, n'hi ha
4: moltes.
3: Però moltes, eh?
4: Sí.
0: Qui era aquest que la cantava?
5: El
0: Jordi Dan.
3: Jordi Dan n'havia fet cada una, El Cito del Verano.
0: Era molt simpàtic. Bé, doncs participeu d'això, perquè no sé si és aquesta o no és aquesta. Sí, jo no l'encerto mai, però participeu, estimats oients, i tindreu el que sigui seleccionat, i ho sabrem el divendres, un lot de Xutxes Elisa que podeu endolçar aquests dies d'estiu. Molt bé, doncs moltes gràcies. Fins aquí les temperatures i la pregunta, i ara anem a publicitat.
6: Ara i aquí, d'estiu.
7: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica... Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
9: A la una, a les dues i a les... Espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres... Demana ara la teva cita gratuïta al 930-130278
10: o a dentalcompany.es.
9: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
11: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
12: No, primer has de fer la digestió.
11: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
12: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar. Perquè jo d'aquí no em moc.
13: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93 764 06.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Bé, doncs ja estem al punt de... Qui tinc el telèfon? Ah, vale, vale, vale. Bueno, anem a començar amb la tertúlia i tenim els nostres convidats que hi ha presents i el que no està present, que està per telèfon, Jordi Ratés. Bon dia, Jordi.
1: Bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Ens tornem a veure avui, Jordi?
1: Molt bé, estupendo.
0: Molt bé. Després aquí tenim present en Toni López.
2: Bon dia, bon dia.
0: La Tere Juan.
3: Bon dia a tothom.
0: Bon dia a tothom. I la Maria Jesús Caubillas.
4: Bon dia.
0: Que ja han participat fa un moment amb aquesta pregunta treta de la màniga que hem improvisat amb les efemèrides. Era més o menys la pregunta treta de la màniga. Sí. Però ja anem amb la pregunta, o sigui, el tema que ens porta avui la Tere, que se l'ha preparat molt consensuadament.
4: Sí, per lo que dèiem de la falta de memòria. Si no m'ho portava escrit, ho teníem cru.
0: De la falta de memòria, molt bé.
4: Quan van entrar, recordeu quan van entrar els magrebis a Ceuta, Itàlia de seguida va dir que tancava l'espai Schengen i...
2: Espanya.
4: A Itàlia.
2: No, a Espanya.
4: A Espanya, els espanyols. Perquè no sigui que se'ls colés algun d'aquests i li entrés. Vale. Vull explicar que l'espai Schengen és un lloc on no hi ha controls de fronteres comuns. Es pot viatjar sense parar als llocs de control habitualment, vale? Per qui no ho sàpiga. Llavors, el dia 8 d'agost, dissabte 8 d'agost, va reaccionar el nostre president del govern i va dir que activava els controls fronterers d'aeroports i ports, a una escalada diplomàtica entre els dos socis de la Unió Europea que intercanvien béns i serveis per gairebé 71.000 milions d'euros l'any. Ojo, eh? La mesura que afecta vols i rutes marítimes entre els dos països fins al 7 de setembre, arriba en el pic de la temporada... de la temporada turística d'estiu, o sigui, quan més fluixos de viatgers tenim entre les dues comunitats. Es veu que tenim molts italians que venen de vacances aquí, que jo deia, bueno, pues Itàlia també té platges. No, ahir una amiga em va comentar que les platges d'allà no són com les platges d'aquí. No. Llavors aquí venen a lo que és playa. El conflicte, com ja he dit, va començar amb la decisió del govern de la Meloni, que és la primera ministra d'Itàlia, des del dia 1, que va dir que tancava l'espai de lliure circulació amb Espanya després de l'entrada massiva de 72.000 persones del Marroc, mal o menys. Almenys 80 van morir, que sapiguem, les que no sabem. Davant de la negativa de Roma a retirar els controls abans del termini del 9 d'agost, el govern socialista del president Pedro Sánchez aplica mesures recíproques des de la nit del divendres. I ara diuen els d'Itàlia que què està fent aquest, que això no es pot fer. Així que aquest és el tema d'avui. I el deixo sobre la taula.
0: Perquè no es coli un espanyol junt amb un marroquí, perquè com que tenim la mateixa pinta...
4: No, però clar, Itàlia, ells que van començar...
0: No es colem a Itàlia, però...
4: Vull dir una altra cosa. Però... La mitjana que deixen aquí per estada és de 1.000 euros cada italià.
0: Bé. Perfecte. No portarem una casa, farem el mes. Perquè, clar, ells també tenen el mateix problema, no tan massivament, perquè no els hi ha passat tan massivament, però en Lampedusa i tot sí. Això, també se'ls estan codant argelins de nord-africans, se'ls estan colant també uns quants.
2: Home,
0: per Itàlia.
2: Colant, jo no seria la paraula.
4: Colant no és.
2: No sé com...
0: Entrant il·legalment a Itàlia, o sigui que tenen el mateix problema que tenim nosaltres. El seu aspecte físic també és sí. Igual que els dels marroquins.
2: El nostre
0: és més similar al dels italians.
2: Jo quan,
0: que
2: a l'època en què era prim i moreno i et portava la barba deien que semblava un moro. Sí.
4: Bueno, sí, perquè, per exemple, aquí tenim el Rassa Calais, que també són més fosquets, sí, la majoria.
0: Sí, clar,
4: perquè, bueno, segons diuen, els gitanos eren d'origen egipci, no?
2: Sí.
4: I clar,
0: i
4: són més foscos.
0: I húngars.
2: Sí.
3: Bueno, perquè a Hongria hi han més.
0: Sí. El problema que de la Meloni és que és la Giorgia Meloni és una extrema dreta radical també, i bueno, pues aquestes coses.
4: No, és que el primer dia ja va dir que no deixaria entrar espanyols. Bueno, sí que els deixaria, però amb els seus controls, sí, i fent la punyeta.
0: Perquè no,
4: si... I ara que el Pedro Sánchez li contesta, ara no li sembla bé?
0: Que em sembla que, sí, em sembla que ja era hora.
4: Pues t'aguanta.
0: Que ja era hora que el Pedro Sánchez... Pues,
3: jo no li veig el problema, ni per un costat ni per l'altre, perquè tota la vida, quan hem sortit, m'han portat el passaport, passes d'allò...
4: No, però ara...
2: Això mateix, no fa falta passaport.
3: Si no tens el passaport, vas amb el DNI.
4: Amb el DNI entres, surts i no fas parades. Però ara faran parades.
0: I un vol de Barcelona a Milán és un vol domèstic.
4: Sí, clar, tu passes de l'avió i ja surts. Ara no.
3: A Anglaterra igualment te miren.
2: Perquè Anglaterra ha sortit de la Unió Europea.
0: Sí, però inclús estan a la Unió Europea.
3: Estan a la Unió Europea, t'havies d'ensenyar...
4: Però no estava a Schengen.
0: No participaven de Schengen.
3: Havies d'ensenyar la teva documentació.
0: Perquè a Anglaterra ells deien que tenien que protegir la seva illa.
3: Sí, doncs tenen la seva illa protegíssima.
0: L'argument...

0: Pubs.
1: Els anglesos sempre es treuen alguna cosa de la màniga, però ja era hora que algun mandatari espanyol tregués una mica de pit amb aquest tema.
0: Bueno, ha tardat dies, eh?
1: I li contestés a la Meloni.
0: Ha tardat dies a contestar a la Meloni. Sí, això ha tingut que pensar una mica.
1: Bueno, sí, a lo millor no és ràpid de pensament, però és segur.
0: Que a mi em sembla bé que ja ho hagi fet.
1: Sí, i que bueno, pues li plantem una mica de cara. El que passa que aquí la Meloni d'entrada el que no ha observat era l'import del comerç que tenim entre Itàlia i Espanya.
0: Ah, clar.
2: Però què té a veure això?
3: No sé, això no té res a veure. Ara, el problema està ara en el dia 15 d'agost i en els dies anteriors.
2: Que volen tornar, sí. Jo no voldria...
3: Aquesta és una operació orquestrada per Israel, que
2: Estats Units,
3: que Netanyahu ja està dient que Ceuta i Melilla són de sobirania marroquina.
2: Que no és veritat.
3: No és veritat, però com que el Marroc ha reconegut l'estat d'Israel, a partir d'aquí en Trump reconeix que el Sàhara Occidental és del Marroc, Pedro Sánchez diu que el Marroc faci una comunitat autònoma del Sàhara Occidental, o sigui que es baixa els pantalons, i ara ens diuen que Ceuta i Melilla no són espanyoles i que són...
2: Sí, quan Espanya es va annexionar Ceuta i Melilla, Marroc ni existia.
3: No existia.
2: O sigui que no estan reclamant alguna cosa que no...
1: Ceuta i Melilla, ara no recordo quina era cadascuna, una era província de Sevilla i una altra era província de Màlaga.
2: Són províncies, sí.
1: I l'altra era la província de Màlaga. Després s'han fet ciutats autònomes. No pertanyen a una altra província, eh? Però eren província de Sevilla, sí, província de Màlaga.
2: I, no tenen cap dret a reclamar-ho.
1: No existia. De totes maneres... De totes maneres, és un tema que per debatre llarg i tendido. Jordi, sí. què en penses d'aquest tema que hem incorporat?
4: Pues mira, a mi em sembla que són un parell de carallots un i l'altre, i jo com tot bon polític, com d'humana, el que es treuen de la màniga històries per distreure els verdaders problemes. Sí. Comencem per aquí. Ja. Això es passa pràcticament sempre, perquè en el fons serà molt difícil o pràcticament impossible saber, no en aquest cas, sinó en tots els que es presentin, el verdader rerefons que hi ha detrás de tot. Però jo us vull contar una anècdota que la trobo graciosa. Fa molts, molts anys, estic parlant de fa... Ja el Franco estava viu, i tot plegat. Jo estava
1: Que no se'ns desperti ara.
4: Sí, però això és una mica la demostració de que en el cas de que segueixi tot igual, a part de que té raó que històricament Ceuta i Melilla es va fotar i va fet espanyola quan Marroc ni existia, a part d'això, que hi ha, com sempre, a tot arreu, interessos creats. Jo només vaig anar dues vegades a Melilla, i va ser més per curiositat cap al negoci que teníem allà. I me'n vaig donar compte, l'avió que et portava, sortia de Màlaga, era un avió, si no recordo malament, de 16 places, i que li deien la Quiniela. I li deien la Quiniela perquè quan estaves sentat allà, si arribava un militar que hi volia anar i l'avió estava ple, doncs fotien fora un civil perquè el militar passés. Sí. Això anava així.
1: Sí,
4: eh?
1: Sí.
4: Però és que a més passava una altra cosa. L'empresa amb la que jo era director comercial resulta que era una empresa francesa de coberts i orfebreria i coses de la taula, m'atreviria a dir que la de més glamour del món, es deia Christophe. I així... I llavors el que passava és que molts tipus, ja no vull anomenar un tipus determinat de funcionari, sinó que tots els funcionaris podien comprar això i altres coses que no tenien res a veure amb Cristóbal, a Ceuta i Melilla, i quan venien a la frontera ni passaven control ni pagaven IVA i ho compraven per revendre. O sigui que aquí tens molt dels interessos creats que no sé si segueix igual ara que abans.
1: Jo crec que no deuen variar gaire. A mi el que m'agradava més d'aquestes... no me'n recordo si era Ceuta o era...

0: Melilla, la cervesa Africa Star. No havies pres mai una cervesa aquí?
1: No me'n recordo.
0: La marca Africa Star?
1: No me'n recordo.
0: Pues era la cervesa que hi havia allà. Aquestes coses són, a més, aquestes coses que són gairebé una colònia, són una espècie de ruïna per un país, perquè no li donen cap benefici i és una despesa que té el país. El que passa que ningú...
2: Però estratègicament li interessa controlar els dos costats de l'estret.
0: Ja.
3: No paguen IVA al seu tema d'ella?
0: No, ara no ho sé.
3: I no paguen IRPF a Ceuta i Melilla?
1: Abans no pagaven.
0: Jo
1: no
0: crec
1: pagaven.
0: Que ara sí, eh?
3: I no paguen impostos municipals?
0: Jo crec que l'Estat, aquestes coses que estan lluny, li costen diners. Després, donar-los la llibertat de que se'n vagin a totes aquestes colònies, això s'ha vist a les colònies que eren d'Holanda i que eren d'Anglaterra, que vivien d'una certa manera. En el moment que han sigut independents, allò és un caos.
3: Perquè no han fet estructura.
0: No han fet estructura,
3: perquè els anglesos, els holandesos...
0: No han sabut governar-se bé.
3: No han volgut.
0: Per lo que fos.
1: Igual que en molts països africans,
3: Sí, perquè sí, allà on han estat aquests països no els han deixat res més que misèria, perquè se n'han portat tot lo de valor... I han deixat la porqueria. O sigui.
2: L'historiador Josep Fontana, en el seu llibre Por el bien del imperio, i això ja ho he dit alguna vegada més, explica com els països occidentals extorsionen els africans i, en canvi, resulta que la Xina fa acords avantatjosos per dues parts. Per la Xina,
3: i pel país.
2: I pel país que... O sigui, no posen un dictador. És una dictadura que no posa dictadors. I nosaltres, que se suposa que som els garants de la democràcia, posem dictadors.
0: I són països que... Per tant, que hi ha matances cada dos per tres.
2: Que ens invadeixin, ja ens ho mereixem.
3: Hi ha un país a Àfrica que tenen ara un president que sí que està defensant, però no me'n recordo del nom del país. No sé si era Namíbia o així, que és un militar... Que es veu que està posant el fil a l'agulla i està, però aquest home veurem el que dura.
2: Serà Costa de Marfil?
3: Pot ser Costa de Marfil, potser sí.
1: No ho sé, jo recordo lo de Guinea Espanyola,
2: sí.
1: Que a més hi havia petroli, se ho van deixar perdre a canvi, no sé, ells sabran de què, i des de llavors hi ha aquella bèstia que només fa que torturar i matar, sí. Ell i el fill, que té dos o tres iates i es passeixen impunament per tot arreu. Aquest és un exemple increïble.
3: És així.
0: I aviam, i Marroc, d'unidó Marroc també.
3: És una dictadura.
0: Marroc és una dictadura. És una dictadura. I ara, per exemple, l'altre que ha sortit a Marroc, i ens estem anant una miqueta del tema, és el proper Mundial de Futbol.
2: Sí, que Donald Trump diu que vol que jugui la final...
0: Sí, perquè estan fent l'estadi de futbol més gran del món. Sí. Més gran del món. O sigui, un país que s'estan morint de fam perquè ens els envien aquí i fan la despesa de fer l'estadi de futbol més gran del món.
2: Però és que les lleis estan fetes una mica amb trampes, una mica bastant amb trampes, perquè se suposa que si venen menors... Espanya.
3: Els han de retornar.
2: No els han de retornar. Se suposa que si el menor demostra que no té res, te l'has de quedar tu. Si li has de fer una posta... T'he dit el que diuen les lleis.
3: No,
2: el que jo penso.
3: Sí, però...
2: I jo penso que estem alimentant a persones marroquines que les podria alimentar amb la seva gran fortuna Mohamed VI.
3: En comptes
2: de fer un estadi tan gran, el més gran del món, doncs que utilitzi els diners perquè la seva població no tingui que sortir fugint.
3: Clar.
2: És que surt en el moment que diuen la frontera està oberta, vinga. Sí. I a vegades han dit que la frontera era oberta amb Messi i Cristiano Ronaldo firmant samarretes.
3: Sí.
2: I els nanos s'escapen de casa seva.
3: Sí, no, no, a més hi ha famílies, no sé si ho heu vist, que venen aquí amb els fills i els deixen directament a la comissaria perquè ja agafin papers i ells tornen i aquí que els formin i després ja verem.
4: Sí, sí. Saben més de les lleis que nosaltres.
3: Saben millor com demanar ajudes aquí que els propis espanyols.
2: Jo pregunto, qui va ser el primer que va invadir? Marroc o Espanya?
3: A invadir què?
2: El Marroc.
3: El Marroc, no ho sé.
2: Espanya.
3: Espanya, bueno. Espanya.
2: I França?
3: França, sobretot.
2: Sí, França.
3: Bueno, França, Argèlia, els argelins estan...
0: Bueno, Argelina és més França. Argelia és més França.
3: És França, França, França total, França. Sí. Però jo recordo que, per exemple, a Platja d'Aro hi havia un centre comercial molt gran, que hi havia apartaments, i ple de turistes, anava fantàsticament, van arribar un grup d'argelins, i s'ha acabat, van haver de tancar tots.
0: Clar. Tornant a l'origen del tema, que era aquesta baralla que hi ha entre Espanya i Itàlia, que per culpa d'aquesta situació del Marroc estem de males relacions dintre de la Comunitat Europea, quan verdaderament tindrien que fer...
3: 22 països sí. Estan dient que Espanya ho està fent malament.
0: Bueno, doncs tindrien que fer pinya i fer-se càrrec de quin és el problema. De quin és el problema? És clar, a Holanda és difícil que li arribin per mar els marroquins, però escolta, forma part d'una comunitat que és la Comunitat Econòmica Europea.
3: Sí, però sí, tenim un president que en lloc de posar fil a l'agulla es dedica a explicar com hem de mirar l'eclipse.
0: No ho desviem per aquí. El Pedro Sánchez cometerà errades com cometem tothom, però...
3: És un bon noi, però, en el fons.
0: No. Què t'ha fet de dolent a tu, el Pedro Sánchez?
3: Pujar-me els impostos.
4: Però això t'ho farà tothom, eh?
0: Això no és qüestió de Pedro Sánchez. Això és qüestió de viure en un món capitalista.
4: Clar.
0: Això no té cap influència al Pedro Sánchez amb això.
3: Com que no?
0: No.
2: Ha pujat les pensions.
3: Ha pujat les pensions i ha pujat el IRPF de les pensions, per tant ens quedem igual.
0: No ens quedem igual.
4: Jo vull el pis de la Ayuso.
0: Clar.
2: Pues t'hauràs de fer doble.
0: Sí, criticar per criticar Pedro Sánchez.
3: Bueno, ja està.
4: Escolta, demanaré el pis de la Ayuso perquè fem tertúlies. Què us sembla?
2: Em sembla perfecte.
4: Perquè ella l'ha demanat per dir que era per a trabajo. Pues per a trabajo. Això no és trabajo, això és de bona voluntat.
3: Jo a Madrid, ara a l'agost, no hi aniria ni boja.
4: Home, jo amb un àtic amb piscina, potser sí, eh?
3: Amb la calor que fot allà.
4: Nena, àtic, dúplex, piscina. Què més vols?
3: No.
4: Jo remullada tot el dia.
0: A lo que volia anar, que m'has desviat amb la figura del Pedro Sánchez, que li tens una mania com si fossis madrilenya, que per lo que ens va dir l'altre dia el Carles, que a Madrid el Pedro Sánchez no el suporten. Pedro Sánchez, qui ho faria millor que el Pedro Sánchez?
3: És que no en tenim ningú, aquest és el problema. Qui tenim que valgui un duro?
0: Llavors, quan critiquem unes coses, critiquem-les donant una alternativa.
3: Per què tinc que donar una alternativa si no tenim?
0: Pues no critiquis per criticar.
2: És que l'alternativa igual és pitjor.
3: No critico per criticar.
0: Sí, critiques per criticar. Perquè no m'has demostrat res.
4: Però a vegades s'ha de buscar. A vegades s'ha de buscar del millor, o sigui, del pitjor al millor.
0: No hi ha ningú que ho hagi fet millor que ell.
2: Però quan tu dius... de lo pitjor s'ha de buscar el millor.
4: Jo prefereixo el Pedro Sánchez dolent. Que l'Abascal, perdona.
2: Clar,
4: llavors,
2: no és el millor, és el menys dolent.
0: El menys dolent.
4: Exacte.
2: Sí. Jo també, jo estic d'acord amb Pedro Sánchez perquè és el menys dolent.
4: És el menys dolent.
0: És el més dolent.
4: No perquè ho faci perfecte.
3: És el més dolent. No.
0: L'economia funciona relativament
4: sí,
0: bé.
4: Sí, pues, com estiguessin els altres...
0: No funciona malament del tot.
4: Que Déu ens ajudi com estiguessin els altres.
0: Si estigués Vox ara... calça. Ja. Si estigués la Sílvia, que hi ha algú que li agrada molt posar talls de veu de la Sílvia...
3: I a mi també m'agrada. Vale. Jo te dic, si va per presidenta, la voto.
0: Vale.
3: Si no, no aniré a votar.
0: Vale, pues amb això ja ho has dit tot.
3: I això que no sóc independentista, jo.
4: Sí. No, ni ella tampoc.
3: Com que no?
2: Sí que ho és, sí.
3: I tant.
2: Bueno. En el seu discurs sí que
4: en el discurs,
3: és
4: sí.
3: Molt independentista.
4: En el discurs,
3: sí.
4: Però amb les coses que diu no té molt d'independentista.
3: Com
4: bueno.
3: Que no?
4: No.
3: Però si li van voler fer una entrevista a televisió i ella va dir...
2: Català?
3: Català.
0: Sí, això sí.
3: Digueu, més independentista que això...
0: No, el fet no de parlar cap. Català no és independentista.
2: Perquè el seu niu de boig està entre l'independentisme. Això és,
3: sí.
2: I
3: sí,
2: el
3: sí.
2: niu de boig de Vox està entre els espanyolistes.
4: Mm. Claro.
2: Això és així.
3: Sí, sí. Pues està guanyant terreny, però bueno, estàvem parlant de...
2: La qual cosa no té per què ser positiva per Catalunya, que gani terreny algú que sigui tan...
3: Que reini no, perquè no, la corona no li posa. Que reini no, perquè corona no li posaran.
2: No, que jo no he dit que reini.
3: Ah, t'he entès que reini.
2: Que sigui positiu per nosaltres.
3: No ho sé, jo crec que sí, però bueno...
0: Que sigui
3: de
0: positiu.
3: De totes maneres, Itàlia, com heu dit bé, també té un problema molt gran amb la immigració i suposo que és d'alguna manera vol evitar que es compliqui més el tema, perquè ells tenen també i han tingut problemes greus i serios.
4: Però això tenia que haver fet si hagués passat algun. De moment no han sortit ni de Ceuta, vull dir, no han arribat a Espanya. Com sap que aniran cap a Itàlia? Que aniran nedant a Itàlia?
3: No, però
4: no han arribat molts, encara. Han posat el parche abans del forat.
3: Suposo que està veient el que està passant a tota Europa, que molts que arriben aquí no es volen quedar aquí realment.
2: No,
4: volen estan anar de passo.
0: Cap a Alemanya.
3: Alemanya, Anglaterra, països europeus.
0: Sí.
3: Suècia fa ja... 2 anys va haver de posar l'exèrcit al carrer, perquè ja no podien mantindre l'ordre.
0: Pues el que jo dic és que ha creat un malestar dintre de la comunitat europea, i la comunitat europea, com un sol país, tindria que fer-se càrrec de que si un dels països que forma part d'aquesta comunitat
2: si
0: europea
2: ja
0: és la porta d'entrada... apoyant aquesta porta d'entrada.
2: Però si ja ho estan fent, estan pagant a països tercers perquè se'ls quedin els immigrants.
3: Sí, sí, però si hi ha 21 països europeus que han dit que el que està fent Pedro Sánchez no està bé...
2: Però si no tenim gent per treballar.
3: Com que no tenim gent per treballar?
2: No tenim gent per treballar.
3: Pues si tenim una pila de parats.
4: Oh, però hi ha feines que no les volen. És que tenim un problema.
3: Com que no les volen? Si hi ha gent que han estat demanant feines als ajuntaments i els hi diuen que no sempre?
2: Sí. Això de que hi ha feines que no volen treballar 15 hores per un salari
3: de
2: 600 euros.
0: Això és veritat.
4: Us en recordeu de los plásticos d'Andalusia? Allà només per treballar els negres, els marroquins, perquè la gent d'aquí no vol estar a los plásticos. Els plàstics són invernaderos.
3: Però si la gent
4: no volen estar allà, perquè és una feina molt dura i passen molta calor i cobren 4 duros.
2: Clar.
4: I no estan ni assegurats.
2: No, exacte.
4: O sigui, imagina't. Per això la gent passava abans cap a Almeria, cap a tots aquests llocs que hi ha els plàstics, que jo els dic plàstics,
2: sí, ben fet.
4: Com la sèrie, saben que tenen feina, perquè això també porta a una conservera, la conservera també els agafa... Però són 4 duros i moltes hores.
2: Clar.
4: Això hi ha algú d'Espanya que vulgui fer-ho?
3: Bueno, pues
4: perquè si té el paro, si té el paro per aquí, prefereix cobrar el paro.
2: Tere, si hi hagués un sistema d'inspecció laboral com demana, no us hi permetria.
4: No, clar, això no passaria, però...
3: Que hi era, abans hi era.
2: Abans hi era?
3: Sí,
2: pues
3: sí,
2: jo
3: sí.
2: Jo no he vist mai en lloc,
3: eh? Bueno, jo, per experiència, ho he vist i he vist gent que han tingut problemes per això, perquè tenien una persona que teòricament estava de baixa i estava treballant i els han fotut una multa que no vegis.
0: Aquí,
3: i ara, en canvi, ara no es mira res, no? Ara no es mira si estan assegurats realment.
0: Aquí existia, perquè jo recordo treballant a l'empresa...
3: No estem deixant parlar el Jordi Ratés.
0: Entrava un inspector i tothom es tenia que quedar aquí. Jordi, digue'm.
1: Bueno, jo crec que molts dels temes està precisament per falta d'inspeccions.
0: Sí.
1: Potser és que no hi ha prou inspectors, no?
3: Clar.
1: Però el tema jo crec que ve molt per aquí, perquè tot això que dieu, si hi haguessin inspectors, no passaria. Aquesta és la història. El que no sé, i allò que dèiem abans, que no sabem mai el rerefons de les coses, és si no em posen més expressament, o no em posen més simplement, doncs no ho sé, perquè s'han de formar, perquè són més calés i no hi ha pressupost, etc. Però indiscutiblement, si posen més inspectors, això no dic que s'acabés del tot, però m'invaria molt i molt, eh?
3: Sí, sí.
1: Claro, que ajudaria. Ajudaria la tira.
0: Ajudaria,
1: sí, home.
0: Ajudaria bastant. Bé, doncs amb aquesta teva última intervenció acabem l'horari que teníem per aquesta tertúlia. I moltes gràcies, Jordi, Toni, Tere i Maria Jesús.
2: Bona setmana a tothom.
3: Igualment. Bé,
0: moltes gràcies. Bueno, bona setmana. Encara ens queden dies.
2: Sí, per això t'ho dic.
3: Bona setmana.
0: Vinga, gràcies. Bona setmana.
5: Infopodcast Tordera.
6: Hola, divendres...
7: Ara i aquí, d'estiu.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Doncs aquesta pel·lícula hi haurà gent que l'estarà descobrint ara perquè és una pel·lícula de l'any 1952 i la tele ens farà 5 cèntims. Com he dit abans, avui he volgut posar aquest tema de pel·lícules que ja tenen uns anys perquè ara les estan reposant en les plataformes de televisió i a més les fan pagar a part. O sigui que parlem amb una, sentim al fons de la música i la tele ens comenta la pel·lícula.
1: I en aquesta pel·lícula el que més o el que menys és Cantando bajo la lluvia, o sigui, del Gene Kelly, de Burt Reynolds. Com has dit, és de 1952. En realitat és quasi, home, de les primeres no, però quasi de les que era parlant, perquè venien d'un cine mut, on la música sonava i tu veies com la gent simplement no parlava. O sigui, no deien res. Era musiquilla. Aquesta és una pel·lícula per mi molt maca, perquè es portava molt això de ballar. El Gene Kelly, el Fred Astaire feien pel·lícules de ballar, de cançons precioses, molt de glamour. Aquesta no és precisament de molt de glamour. Aquesta, si t'ha de vindre algú al cap, si l'has vista, és quan canta aquesta cançó, està al carrer, està plovent i comença a agafar-se les faroles i comença a ballar, tenint en compte que el Gene Kelly és un bailarín excepcional. Vale.
0: Anem amb la següent. Ara pel·lícula diferent, aquesta és del 1960. Aviam si descobrim una mica de què anava amb aquesta música.

És una pel·lícula del mestre del misteri, Alfred Hitchcock, i la pel·lícula que estem parlant és una pel·lícula que va fer història i va crear estil.

0: Arrel d'aquesta pel·lícula, jo crec que hi ha qui no es va voler dutxar mai més per l'escena cumbre de la pel·lícula, música composta per Bernard Herrmann, que només utilitzava instruments de corda per aquesta pel·lícula.
1: Aquesta pel·lícula, com totes, té una història, eh?
0: Sí.
1: És de l'Alfred Hitchcock, és una pel·lícula que en si no té res, perquè té un guió molt pobre, una pel·lícula molt, amb un pressupost molt baix. Actors, sí, un Anthony Perkins superjove, que és el Norman Bates, una Janet Leigh que va provar a fer crits durant 2 setmanes, i en qui cridava més, una Vera Miles divina i la Patricia Hitchcock. Aquesta té la història de que l'Alfred Hitchcock aquí estava... Ell pensava que ja s'havia acabat la seva carrera. Imagineu-vos, als 60. O sigui, ja, ell ja havia acabat la seva carrera. Es veu que era molt neuròtic, aquest home. I gràcies a la seva dona, que era muntadora de pel·lícules, el va ajudar perquè la pel·lícula estava feta, però ell no acabava de rotllar-li. Fins que la dona li va dir, escolta, no creus que aquesta escena de la dutxa s'ha de potenciar? Llavors la van potenciar amb 2 trucs. La música, aquest ton-ton-ton-ton-ton, que te fa agafar por ja, de tota la vida, i com era en blanc i negre, perquè la sang fos més real, va agafar ketchup, tal qual. Perquè, clar, no es veia el vermell. I buscava...
2: Xocolata.
1: Xocolata, xocolata, això.
0: Xocolata.
1: Va agafar xocolata i va ser la dona la que li va donar la idea, perquè, clar, el seu marit, ella, ja dic, li muntava les pel·lícules i tal, i va decidir que aquí faltava algo impactant. Bueno, ens va impactar tants que el que l'hem vista no l'hem... oblidada durant la resta de la vida. I torno a dir, no és que sigui ni un bon guió, ni una bona pel·lícula, però és d'aquelles que es queda per sempre al teu cap.
0: I és una pel·lícula històrica. Acabem de sentir els últims compassos d'aquesta música i de seguidament anirem amb l'altra pel·lícula.

0: Què tenim, Jordi?
1: Aquesta jo crec que tothom la pot recordar, és més nova, és de l'any 1972 i és Cabaret, interpretada per Liza Minnelli, filla d'un director de Vincent Minnelli, que era director de cinema, i no va fer gaires més coses la Liza Minnelli, va fer alguna més.
0: Bueno, alguna, perquè era pobreta, ella estava una mica tocadeta.
1: Era una... quasi la Liza Minnelli, anècdota d'ella, és que era quasi de casa nostra, perquè es va criar amb la seva àvia a l'Alguer.
0: Sí, clar, perquè la seva mare es va matar.
1: Parlant.
0: Tu dius, pobra noia, clar, és que la seva mare era la Judy Garland.
1: I a l'Alguer, com tothom sap, és una part d'Itàlia, però que parla en català. I sí. Per això, després, quan va fer alguna entrevista aquí a casa nostra, pues es va sorprendre parlant català la Liza Minnelli. La pel·lícula Cabaret transcorre entre dues guerres, l'acció. És entre la Guerra del 14 i la Segona Guerra Mundial. I quan als cabarets d'Alemanya passaven aquestes coses. És una pel·lícula amb molta música, molt bona i molt grans interpretacions. Què més ens tens que dir d'aquesta pel·lícula?
0: Bueno, pues això, que la Liza aquí va fer... La Liza sí que feia pel·lícules, però bueno, hem de dir que també era una atormentada perquè la seva mare es va suïcidar, vull dir, això és fort també. La pel·lícula és interessant perquè a part d'aquesta en té més. La Liza també era cantant, a part d'actriu. Potser cantava més, feia més concerts que pel·lícules.
1: Sí, sí.
0: I aquesta, pues, en l'època, ens va deixar tots una mica bocabadats per, podríem dir, el sexy que surt ella, els números musicals vestida com anava, que també surt un home ballant i cantant com mig vestit de dona, si us en recordeu, amb el bigoti, però maquillat, amb aquells morros vermells, llavis.
1: El director de l'espectacle
0: és tot un paperàs que fa, també. Vull dir, aviam, la pel·lícula en si és, pues, divertida, per passar una estona. És una cosa, com jo dic sempre, d'aquestes que has de veure una vegada a la vida.
1: I l'escena de l'actuació seva amb la cadira a l'escenari...
0: Home, aquesta és icònica.
1: ...de la Liza Minnelli, no se la perdeu.
0: Hi ha moltes pel·lícules després que han volgut fer alguna cosa amb una cadira i ha sigut una còpia de Cabaret.
1: Sí.
0: Però, bueno, ja sabem el que hem dit. Ara ens hem donat compte que a les plataformes tot això, que val la pena alguna cosa, està de pagament.
1: I després anirem amb una que...
0: Aquesta és més tendra.
1: És una pel·lícula que ja té uns anys, però és una pel·lícula que els hi pot agradar als més petits de la casa.
0: Els hi agrada.

0: suposo que tothom ha identificat aquí en el Rei León, música de Elton John i Tim Rice, amb una partitura brutal. D'aquí, d'aquesta pel·lícula, encara hi ha el musical que s'està representant.
1: Ui, a Madrid.
0: A Madrid. I
1: fa anys que l'estan fent.
0: I em sembla que també ha de vindre per Barcelona, el musical, ara.
1: Jo el primer que vaig veure va ser a Port Aventura. A dintre de Port Aventura, quan feien musicals bons. És una pel·lícula de dibuixos, però hem de recordar que les veus són superimportants. Nosaltres, clar, al donar-la en castellà, ens van donar altres veus. Però podem dir que els que estaven cantant ara són el Timon i el Pumba, que són Jonathan Taylor i Nathan Lane, el Matthew Broderick fa de Simba, el James Earl Jones és el Mufasa, el Jeremy Irons és el Scar, o sigui, el dolent. És una pel·lícula maca, és la primera que va veure el meu fill al cinema, quan m'has dit era del 94.
0: Del 94,
1: el
0: sí.
1: meu fill és de 90, va anar 4 anys al cinema a veure una pel·lícula, i avui en dia li posa als seus fills. Vull dir...
0: Es quedaven entusiasmats.
1: Totes les pel·lícules que siguin de Disney són per tota la vida, igual que Mary Poppins, igual, o sigui, les continuen posant. I els nens, els estius solen fer, com se diu això, reviews, i els cinemes fan una altra vegada pel·lícules de les que nosaltres hem vist d'estreno o portat als nostres fills. És una pel·lícula molt maca, amb molt de sentit, perquè no oblidem que la criatureta, que és petitonet ell, el Rei León, se li mor el pare. O sigui que també té un sentiment, té la seva lluita. Primer vol marxar, després torna, el tia li treu el reina, ell el recupera. És de lluita i superació de cara a les criatures. O sigui que per mi és una pel·lícula molt maca, amb molt de missatge.
0: Després d'aquest comentari il·lustratiu de lo que és el Rei León, anirem amb el...
1: Tenim la millor cançó.
0: Anirem amb el musical dels musicals.
1: Però deixa posar la millor cançó, la d'Elton John, va.
0: Posem la d'Elton John.

0: I ara, com he dit, anem amb la, el musical dels musicals i, com no, música de Leonard Bernstein. No, aquesta no.
1: Sí.

Hem posat unes estrofes de La La La, pel·lícula de 2016, que va tindre diversos Oscars i és una gran pel·lícula musical també, però per meu gust era massa musical, perquè per mi la pel·lícula musical per excel·lència és la, amb la música de Leonard Bernstein, una pel·lícula del 1961, tot i que després s'ha fet una altra pel·lícula, però per mi aquesta, la del 61, és l'obra mestra de pel·lícula musical. Anem d'aquesta, hem seleccionat dues cançons d'aquesta pel·lícula i anem amb la música de West Side Story.

0: new housing with more space. Lots of toys. Doncs aquesta és una de les cançons de West Side Story. Després en posarem una altra per acabar, però anem a veure de què anava la pel·lícula.
1: És un clàssic.
0: És un clàssic.
1: Amor. Amor.
0: És amor, és la lluita entre dues
1: bandes. És un Romeo i Julieta.
0: Sí, és un,
1: un Romeo i Julieta modern.
0: Sí, les dues bandes, una banda de New Yorkers...
1: La banda dels Sharks i la banda dels Jets.
0: Que són els emigrants i els New Yorkers.
1: I els americans, sí. I són, bueno, doncs són... Que no són amics, vamos, s'odien a mort. I la noia que és dels Sharks i el noi que és dels Jets s'enamoren, que són la Natalie Wood
0: i
1: el Richard Weimer.
0: El George Sakiris és el germà d'ella. És el germà d'ella.
1: I la Rita Moreno, la germana dels altres. O sigui, actors bons, no, boníssims. La pel·lícula està bé, la música és preciosa, tota ella. Té un munt de cançons, eh? Totes són maques. És d'aquelles que són ballar, cantar. I sobretot, més que cantar, molt ball, també. Perquè la Natalie Wood, pobreta meva, no sabia ballar, però va tindre que aprendre alguna cosa. Però també ella fa més que res cançons d'amor. Però la Rita Moreno, aquesta que ha sonat, és una gran bailarina. I ahí, aquesta escena d'aquesta pel·lícula és brutal, ballant tots junts i tal. I ja dic, és un Romeo i Julieta, tal qual.
0: I ara sí, tenim l'oportunitat d'escoltar el tema Maria...
1: Que
0: és la protagonista del personatge que feia la Natalie Wood. És una canció preciosa que si teniu oportunitat de tornar a veure aquesta pel·lícula West Side Story de l'any 61, no us la perdeu.

0: Què? Què hem de dir d'aquesta, Jordi?
1: Bé, no sabia mai que m'hagués agradat una pel·lícula que la protagonista és una monja. Però deixa de ser monja, deixa de ser monja, és la història de la família Trapp.
0: No és monja, és novícia, no sé com es diu ara en català.
1: Bueno, novícia,
0: sí. Bueno, novícia, no és monja del tot.
1: És la història de la família Trapp.
0: De la família Von Trapp.
1: Von Trapp, que té... És un...
0: 7 fills i és viudo.
1: Ell és viudo.
0: Viduo. I és llavors... Christopher Plummer i la gran Julie Andrews.
1: I la Julia.
0: És un peliculón.
1: Que ella fa de titutriz dels 7 fills de,
0: sí,
1: de...
0: perquè com és una mica emprenyadora al convent, li busquen perquè surti, perquè fa que les altres novícies pues, estiguin alterades,
1: i el baron Von Trapp els té educats tipus militar.
0: Amb el pit, depèn de com són el pitu, tenen que dinar, sopar, anar a dormir,
1: i això és succeeix
0: a
1: centre Europa durant l'Alemanya nazi.
0: Quan anexen Àustria, perquè ell és austríac,
1: sí.
0: I amb la qual ell va contra totalment del nazisme.
1: I paradoxicament Hitler també era austríac, però bueno.
0: Sí, bueno, però...
1: Llavors, com es rebel·len contra l'opressió nazi? I la pel·lícula és molt interessant en tots els sentits, perquè és una història d'amor, una història de com s'eduquen a les criatures.
0: Amor d'ells dos, que és un amor adult.
1: Sí, un amor...
0: Amor de la filla amb el soldat nazi, que
1: sí.
0: És un amor juvenil.
1: Sí.
0: Com han de marxar i escapar, perquè no queda un altre, perquè ell no vol viure sota el règim. I a tot això ens van posant cançons que són molt maques, les pots escoltar traduïdes o sense traduir.
1: I és una pel·lícula musical fins a cert punt, però amb una justificació dintre del guió.
0: Sí,
1: però
0: perquè sí. Ella se suposa que el seu institutriz els hi explica coses cantant.
1: Els explica coses cantant.
0: I sobretot hi ha una cançó preciosa, però divina, de tota la vida, de casa nostra. Mira si és divina, que la meva filla li ha cantat a la panxa a la meva neta. I ara li canta hasta al seu pare, que no se la sabia, que és Edelweiss.
1: Edelweiss, aquesta que hem posat al principi.
0: Que és la flor que surt quan acaba de nevar als Alpes. Només surt en aquesta època de l'any, s'ha de pujar bastant la muntanya i és molt costosa de trobar. I, bueno, hi ha una cançó d'això que és la que li canten. Ella la canta i ell també la sap, perquè és que ell havia sigut cantor de coro i tal, no? Perquè després surt el Sanders, que fa com de, que havia treballat per ell.
1: I durant la interpretació d'aquesta cançó és quan es preparen per fugir de l'Alemanya.
0: Al final, però primer la cantant sense fugir.
1: Sí, no, però al final ho interpreten dintre...
0: No, no és en Edelweiss, és en Do Re Mi.
1: Bueno,
0: aquesta és preciosa, Edelweiss. Ens la poses ara, vinga. Now, put it all together.

0: Bueno, i fins aquí aquest recull de música de pel·lícules. Gràcies, Tere, per la teva
1: Gràcies
0: informació.
1: Gràcies a tu, perquè a mi m'encanta la música i el cinema.
0: Sí, a mi m'encanta el diferent ordre. Primer el cinema, després la música. Vinga, fins aquí.
1: Adéu, gràcies.
0: A l'espai aquest de cinema. I ara rebem un altre convidat que ens parlarà de coses molt diferents després d'una petita pausa musical.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
4: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
5: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
6: o a dentalcompany.es.
5: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
8: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
9: Emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
10: D'11 a 1, ara i aquí, d'estiu.
0: Bé, doncs ara ja l'última part del programa d'avui anem a fer una mica d'esport. Tenim aquí a Miquel Grimau, que ens fa... Per

0: No molt llargues, a més a més, he de dir una cosa, que ara, amb la calor que fa, vaig agafar dues tempestes, dos ruixats, que déu-n'hi-do, un en pedra, sobretot el segon del divendres, a Santa Susana. Aquesta amb els
1: amics. O sigui, aquí al costat?
0: Sí, però una remullada...
1: Ah, bueno, sí, el dissabte, sí, el dissabte...
0: Divendres.
1: O divendres, divendres.
0: I el dijous també.
1: Sí, sí, no, dissabte no, divendres...
0: Divendres, i el dijous que vaig anar a recórrer, perquè el divendres feia una sortida social de sopar, nocturna, amb els amics, i el dijous, el dia abans, vaig anar a veure el recorregut per estudiar-me variants, perquè, clar, no podíem passar pels mateixos llocs.
1: Ara, una pedregada, jo en bicicleta no, però en moto sí que he rebut una mica de pedregada, i et fan mal les pedres.
0: Has de refugiar-te on te pots. El nostre cas va ser molt caòtic, perquè baixàvem d'una urbanització molt pendent, allà ens va caure pedres bastant grosses, i cadascú va agafar un espai i es va posar on te podia.
1: Però les primeres et toquen el cos, et fan mal, eh?
0: Sí, el cas, portem el cas, de totes maneres, sí que rebotien i tot això, n'hi havien de més petites i alguna de grossa,
1: sí,
0: estaven
1: barrejades,
0: i vam anar sota uns arbres, uns, els altres sota un balcó, sort que estàvem a l'urbanització, ja estàvem arribant en el lloc a punt on havíem cortat o teníem la reserva del sopar, tots junts, però allò va ser, ja dic, caòtic total, eh? Perquè cadascú va fer el que va poder, perquè sota la pluja que queia molta aigua i la pedra, allò va ser...
1: Sí, bueno, dic, és la pedra ja es fa perillosa.
0: Exacte, perillosa. I a més, mullat, van quedar ben xops totalment, eh?
1: Sí.
0: Doncs, dintre això, però és que després, sortint del sopar, ja tard, ja a prop de la mitjanit, doncs la temperatura, pensàvem, ui, ara tindrem l'experiència normalment, com fa una gran tempesta, i sobretot a altres èpoques, no? A altres temps, me refereixo que no sigui com ara a l'estiu, ple estiu, que a vegades també a l'estiu també fa una baixada impressionant.
1: Hi ha alguns mesos d'agost que sí, que
0: però baixa. Ara no, ni això. Ara fa tanta això. Calor i aguanta tant que encara que faci una tempesta, la temperatura gairebé ni es nota.
1: No.
0: Vull dir, és relativa.
1: Fa no, vapor.
0: Exactament, és aquest el tema, no? Doncs va ser una cosa diferent, no? Diferent d'ara. I ahir, fem el començament, no tenia cap gana, perquè, a més, no sé fer sortir ben aviat i fer les primeres hores del matí i tornar. Jo això no ho sé fer.
1: Clar.
0: Esclar, llavors, al migdia i a la tarda, ja és insuportable. És que jugar-te-la. I jo, a més, ahir no estava prou fi. Vaig notar que no, estava com cansat de les dues, suposo que...
1: Sí,
0: i a més, de tot. Perquè això també, el cos... És que no és un dia, no és una setmana, és que portem mesos des del juny.
1: I les temperatures de més de 36 graus, el cos ja li costa molt de regular-la.
0: I aquí que tenim humitats... És que abans, ara ho comentàvem fora de micro, a Tordera fa bastants anys, que normalment passar dels 30 era com a Barcelona.
1: Sí.
0: No solíem, a 28 i 29, amb l'alta humitat que tenim, era insuportable ja, anava suat tot el dia.
1: Sí, doncs.
0: Ara, amb més de 30, i 32, 33 i 34...
1: 36 ahir vam tindre.
0: Això m'han dit. Jo vaig veure que d'allò 34, no ho sé, el termòmetre que més o menys tinc coneguts, marcava 34, però bé, la màxima potser sí que és això.
1: 36 vam tindre.
0: Sí, doncs és que és horrible.
1: 36
0: és horrible.
1: Amb una humitat forta...
0: És insuportable. No pot sortir al carrer i menys a pedalar i fer esport. Això ja arriba un moment
1: te jugues la salut.
0: He viscut, això ara ve arrel, he viscut temperatures de 40 graus pedalant, baixant precisament del Pla de la Calma, i tenir fortes arrítmies.
1: Sí,
0: arribar en aquest punt a una població que és Sant Pere de Vilamajor. Anava precisament, jo puc dir, amb l'Àngel Pous un dia que vam dir pujarem al Turó de Samón, que està a 1.272 metres. Feia molta calor, però nosaltres tenim molt bagatge, molta experiència, vull dir, suportant, portàvem una mica de beure, bé, farem un d'allò, pujarem,

0: ser molt difícil aguantar, eh? I quan vam arribar, vam veure, clar, ja portàvem l'estona, doncs bevent, ens ho vam acabar tot, necessitàvem més, no podíem, perquè, clar, havíem de baixar d'aquesta alçada, és un gran, un llarg recorregut, en pista forestal, el terra cremava, que fins i tot ell va tenir una punxada, va rebentar el pneumàtic, jo li vaig veure que anava darrere seu com treia fum, perquè clar, tenia un pneumàtic no amb tacs, tenia més llis, sí. Esclar, aquest fregadís amb el terra, que el terra, clar, que això cremava, esclar, va tenir la punxada, va tenir una
1: a més, l'Àngel també, el ser molt més alt i tal, sí, el seu pes també
0: tot suma, i veia com treia fum. La meva rodes portaven tacs i tenia més aguantava aquesta mica de separació i tot, sí. Això, i vam arribar a Sant Pere de Vilamajor, vam tardar més d'una hora en reaccionar, perquè teníem, ja dic, el cor ens anava.
1: És que aquestes temperatures, jo vaig llegir l'altre dia que la suor és el que et regula la temperatura corporal. A més de 36 graus, ja no 36, 38, la suor ja no et pot regular.
0: No, i deixes de suar.
1: I exacte, perquè ja no regula res.
0: Estàs sec, esclar, estàs en una situació molt, molt feble. Sí, vull dir, sí. Que estàs en una banda...
1: És el límit de la compatibilitat amb la vida.
0: Sí, perquè aquí pot passar qualsevol cos.
1: Sí, sí.
0: El cos ja diu...
1: I vosaltres que esteu entrenats, imagina't un,
0: sí,
1: que no ho està.
0: I suportem i tot això. Doncs ens vam veure una ampolla de litre i mig d'aigua, cadascú, 3 litres de... A part, que vam veure algú més, i ens vam quedar... Era l'hora, justament, a les dues o així, del dinar, ens vam quedar, perquè vam arribar a un restaurant, i ens vam quedar a dinar allà. No podíem aguantar més.
1: Sí,
0: no,
1: sí.
0: Podíem seguir.
1: O
0: no,
1: sigui,
0: de cap de les maneres. A més, me recordo, quan vam estar de dinar, a l'hora que fos, la temperatura a fora era tan alta, jo no sé si aguantava els 40 graus, encara mantenia, però la primera benzinera vam haver de tornar a fer un avituallament i tornar a beure.
1: Sí, sí, clar.
0: I jo la suor, llavors sí que tenia algo almenys a la cara, perquè me'n recordo que m'aqueia en els ulls, i és clar, la suor la sal de la suor,
1: sí, sí.
0: Em picaven els ulls. Vull, sí, dir, sí. Que no podia ni la vista obrir, era extrem.
1: O sigui, doncs, el sacrifici que s'ha de fer moltes vegades.
0: Exactament, ahir tenia clar que no valia la pena. A més, que els dos dies que havia sortit havia fet la meva, sí que en unes rutes, sí, per aquí, per la zona, doncs vam anar inclús a la sortida d'aquesta el divendres, vam anar a Sant Pere de Riu, vam fer una mica de volteta per Balmanya, era per fer temps, i llavors a Santa Susana van descobrir la masia, que és molt interessant. Jo no, mira que les vegades d'allò, la masia de Can Ratés, que és una gran finca, amb una gran tanca, té una torre...
1: No la conec.
0: Sí, doncs fan espectacles. Antigament, ara no, perquè estava seca, no sé si d'allò, té una gran piscina com si fos un llac des del carrer, la tanca es veu, sí, i ja té un mur. És magnífica. Jo havia sentit anomenar, dic, una torre de les tantes que té Santa Susana, però no, és un espai multicultural, me refereixo es fan totes classes d'activitats per tothom, vull dir, es fan teatre, hi ha
1: Santa
0: bons
1: Susana,
0: jardins...
1: Tot el que es coneix més és la zona turística.
0: Exactament, la zona de platja i els hotels que té, sí, sí. I els càmpings.
1: Sí.
0: No, té un hi ha la població, és clar que després està tot urbanitzat amb les urbanitzacions que tenen, tot de xalets nous i tot això, però en el primer part, on és el poble petit i
1: que,
0: pujant...
1: Que és a l'altre costat de la carretera.
0: Exactament, a l'altra banda, doncs té les torres que són magnífiques. L'estació de tren és una torre medieval.
1: Ah, bueno, sí, això sí.
0: Sí, és aquella torreta d'allò.
1: Això la conec.
0: Doncs, és un espai molt maco. I des d'allà tenen una petita ermita, que precisament és l'ermita Santa Susana, està vallada, està tancada, no pots accedir, estàs allà, però la veus, i té algunes cases doncs interessant, masies i això, antigues, alguna... Clar, s'ha d'intervenir molt, ja sabem, que suposo que els titulars, si és que han quedat això, els recursos, han d'abocar molts recursos, i si no són de molta riquesa, a veure, has de mantenir jardins, has de mantenir estructures...
1: Sí, costa,
0: això és
1: costa,
0: complicat, necessites abocar-hi molts cèntims. Si no és l'administració pública que fa activitats i ho té pel poble i per les entitats i així, no es pot mantenir d'una altra manera. Salvant que tingués un gran projecte, que es fan bodes, es fan casaments,
1: es fan
0: activitats que les llogues i tot això, esdeveniments, festivals, però clar, això cada dia n'hi ha més i suposo que...
1: Però està molt bé que hi hagin aquestes coses que es puguin recuperar.
0: Sí, sí, molt interessants. Doncs l'altre aspecte és que el diumenge que ve, el dia 16, hi ha la cursa de Festa Major de Bicicletes. No és que sigui... Veure, és una cosa... Però, esclar, jo què faig aquest dia, particularment? Vaig a esmorzar al Tibidabo. O sigui, surto de bon matí, m'haig de llevar molt matí, i vaig... Bé, no vaig directament al Tibidabo.
1: Però quants quilòmetres tens d'aquí al Tibidabo?
0: Bé, uns 80 aproximadament.
1: Per això.
0: 80, anar, i llavors... Però, esclar, no es tracta solament d'anar al Tibidabo. Es tracta de que ja que estàs per Barcelona, o si puges per, no sé, per Cerdanyola, clar, estem parlant, doncs, de zona boscosa, zona de camins, a vegades que agafo, Collserola, d'on bastant. El que passa que ara, no ho sé, amb lo de la crisi del Port Senglar i tot això, que hi ha espais que estan tancats, no sé com ho trobaré, si passaré. Perquè l'altre és per anar per la Nacional, Montgat, que s'acaba el Maresme, Badalona, i travessar, doncs, entrant per Sant Adrià del Besòs, doncs, cap a la zona, doncs, de Vallcarca, zona aquesta propera, de l'Hospitals i tota la zona que queda a baix, hi ha zona de Sant Gregori, és que hi ha diferents barris, doncs, que travesses allà, hi han coses interessants, hi ha vegades convents, que m'hi passo a vegades, és important, però clar, què passa? Que has creuat bona part de Barcelona, vens de zona molt urbana, molts de semàfors, abans, a l'agost, que era un mes que quedava desert a Barcelona.
1: Ara ja no. Ara...
0: Però clar, hi ha molta gent que es queda, a més, els nouvinguts i tot això que no fan vacances, treballen i d'allò allà, o sigui que el trànsit ja no és el d'abans.
1: N'hi ha una mica menys, perquè...
0: Sí, però...
1: Dissabte vaig baixar a Barcelona, vaig tindre que cruzar tot Barcelona, i encara es notava que havia baixat algun trànsit de les dades de primers de mes, per exemple. Ja
0: jo amb bicicleta diferents. Llavors, és clar, ara amb els carrils bici, que has d'anar molt per carrils bici, és un altre perill, perquè entre els patinets, clar, els passos de vianants, doncs que també hi ha molta gent a peu, és que no som conscients, que travessa en vermell.
1: Clar,
0: els
1: clar.
0: Hi és igual. No ve cap... No, però no te pots esperar perquè pot venir algú altre d'una direcció, pots tenir en aquell moment mirar malament, amb tot això, amb els semàfors en verd, jo miro totes bandes, eh?
1: Sí.
0: Però és que a més hi ha gent que travessa, sigui en verd o d'allò, parlant amb el mòbil, i no mirant res.
1: Vol dir
0: que el que està obligat és que el que passa amb vehicle, doncs ha d'estar... Si també pot estar despistat...
1: Tots hem de fixar-nos-hi.
0: Amb una d'aquestes coses, clar, pot passar un accident.
1: Jo vaig aprendre a anar amb moto, vaig aprendre que, encara que tinguis prioritat, no te la creguis que la tens.
0: Exacte.
1: No
0: mesura bé, ets tu, i aquí no hi ha més. Això és un aspecte, esclar, tinc molta feina perquè tinc tot el dia, que dius, bueno, això és diumenge, sí, però clar, avui...
1: Però fas la ruta aquesta de dintre de Tordera, de bicicleta, també?
0: Intentaré, el que passa que fa 2 anys que arribo tard.
1: Bueno,
0: clar, quan arribo, clar, m'embolico, no, m'embolico.
1: Passeu per davant de casa meva, ja et posaria una pancarta, això, jo, allà.
0: També, o que retracin una mica d'endarrere així.
1: Ja et posaria ànim, un Miquel.
0: Sí.
1: Bueno, perquè llavors no puc sortir del pàrquing ni res.
0: A veure si aquest any puc arribar a temps i puc fer alguna volta, puc fer alguna cosa, que seria interessant per participar, per fer poble i una mica d'espectacle. Doncs, esclar, és que dius, és que anar a Barcelona, si marxo aviat, si normalment entre les 6 a les 7 del matí, però clar, vaig a veure coses i ja m'embolico, que si Carretera de les Aigües, que si Vallvidrera, que si, clar, què se m'ha de dir? Trobo que dic, ja que sóc aquí, acabo d'això, ja tinc temps, i resulta que després no tinc prou temps.
1: No, clar, és que 80 quilòmetres en bicicleta, la velocitat...
0: I llavors, 80 a tornar, a més els recorreguts, que facis allà, perquè, és clar, això és directament a arribar al cim del Tibidabo.
1: D'acord? Sí, sí, sí.
0: O la carretera de Sant Cugat, o de la Rabassada.
1: Mira, jo el dissabte, com t'he dit, vaig anar a Sant Vicenç dels Horts, des d'aquí. Són 80 quilòmetres. Marcava 59 minuts sense tràfic. 1:10 amb tràfic.
0: Però clar. I per quines vies?
1: No, no, jo per autopista, amb cotxe.
0: Jo
1: cotxe,
0: no, exacte.
1: Clar, és que tu tens
0: jo
1: que
0: no,
1: tres vegades el
0: jo
1: mateix.
0: Jo no, eh? I carrils bici, i ara aquest cotxe està mal aparcat, ara fes la vorera.
1: Clar.
0: A Badalona agafes el carril dels bus i del taxi.
1: Si jo amb cotxe trigava 1 hora per vies ràpides, imagina't amb bicicleta.
0: I pel mig dels carrers d'avingudes de Badalona t'hi pots posar, clar. Perquè si passa algun bus o taxi per un, a la banda, per l'altre, clar, el de sentit contrari, allà fas tap i estàs entremig, tens un vehicle. Perquè... passes pel carril dels busos, però has de vigilar els busos.
1: Però 3 hores no te n'estàs ningú amb 80
0: quilòmetres. No, evidentment, no. A veure, si 3 hores i mitja, 4 has de calcular. Si esmorzes, a veure, si fas una mica de toc, fas una aturada. Sí, perquè, clar, també has d'aturar.
1: Inclús que si anessis sense aturar...
0: No, 4 hores ja pots comptar-les, i això, si no fas encallament. Si fas, t'entretens d'això, pot passar, o sigui que pots arribar, i després a dintre Barcelona, el que vulguis, pots fer el que vulguis, però això és una qüestió.
1: Bueno,
0: però
1: amb tren encara aniries més lent, eh? Tal com sí, tenim els trens últimament.
0: A l'hora de sortida segur que no. Em va passar de vegades sortir, agafar el tren i sortir 1 hora i escaig, i algun cop no tenir tren.
1: Sí,
0: Abel,
1: sí.
0: Com ha passat aquests mesos passats...
1: Perquè tenim una ruïna de trens aquí.
0: A Manlleu.
1: Sí, sí.
0: D'haver suprimit el tren.
1: Sí,
0: i jo
1: sí.
0: En bicicleta, amb sense frens. Des de Manlleu cap aquí. Us explico com vaig tornar? No, això ho deixem per un altre dia.
1: Frenant amb la sabata, devies tindre.
0: Sí. Doncs, a més, tenim un altre aconteixement aquesta setmana. Avui faré una ruta petita per veure quins de llocs que tinc propers per poder veure l'eclipsi. És un aconteixement molt important aquest dimecres.
1: On te vols anar a
0: veure l'eclipsi? Diré... Vull anar a Masmora. Vull veure, a dalt de tota l'urbanització, a la zona, doncs, de Pedrescolta.
1: Aquí, l'altre dia em van dir...
0: Perquè, esclar, estem parlant que l'horitzó s'ha de veure molt bé perquè el sol estarà bastant baix.
1: Clar, aquí em van dir que el Florenci Bertran o el Parc de la Sardana, però jo ho dubto
0: molt,
1: que es vegi bé.
0: Quedarà molt baix, i per... no ho sé.
1: Protegeix-te, de...
0: Sí, sobretot. Protegeix. El que passa que l'està baix, tampoc serà com si el sol estigués a dalt, no?
1: Sí, bueno, però...
0: I una de les rutes, doncs, vull veure, a partir de, com que començarà al voltants de 8:15,
1: sí.
0: Doncs, a veure, el ple... Vull dir, aquí l'eclipsi ja ho sabem, ho hem de dir, ja ho sabem tota la gent, que el 100% no el tindrem.
1: No, aquí no.
0: Això s'ha d'anar... Hi ha gent que va a Tarragona,
1: sí.
0: És la franja aquesta que va de Tarragona fins a Lleida,
1: Balears,
0: doncs a Catalunya,
1: que
0: Balears i d'allò, però a Catalunya serà, doncs, aquesta zona
1: serà
0: de Tarragona,
1: parcial, sí.
0: D'allò, doncs, a partir de Vilafranca del Penedès cap avall, d'acord?
1: Bueno.
0: Agafarà a Castelló, València, però clar, més amunt també el veurem, però el veurem el 99%.
1: Pues...
0: Què vol dir això? Que no serà completament el... Bé, ja ho sabem que són coses puntuals de la zona on estem.
1: Pues moltes gràcies, Miquel, per tot el que ens has explicat. Ens hem menjat el temps.
0: Sí, de és que ràdio. Corre que vola,
1: sí,
0: com tot.
1: Sí, el temps se'ns passa, i sobretot amb una conversa amena com la que hem tingut, se'ns passa molt, molt ràpid.
0: Perfecte.
1: Gràcies i fins la setmana que ve. No sé si durant aquesta setmana tornes a...
0: Veurem sobre... Estem de vacances i fem coses diferents.
1: Fem coses diferents. Doncs vinga.
0: A reveure.
1: Moltes gràcies per
0: Adeu.
1: La teva visita. Gràcies.
2: Tordera. Serveis informatius.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts, benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar les notícies més importants d'avui dilluns 10 d'agost de 2026. Tordera es prepara per la Festa Major de Sant Bartomeu 2026 amb 12 dies d'activitats i música. Del 14 al 26 d'agost, Tordera oferirà fins a una cinquantena d'activitats amb propostes per a totes les edats i per a tots els gustos en el programa de Tordera Festiu. Puja l'atur a Tordera en 7 persones al mes de juliol. Actualment hi ha 900 persones sense feina al poble.

0: En esports, les Villes a la Fresca tanquen l'edició marcada per la pluja. Tot i haver de suspendre la jornada de dijous i ajornar la de divendres, l'organització va aconseguir reubicar les partides decisives i el sopar de cloenda el dissabte. Els administratius d'atenció al públic, el perfil més buscat al Maresme durant el primer semestre del 2026. El balanç de la xarxa de serveis locals d'ocupació de la Diputació de Barcelona situa aquest perfil al capdavant del rànquing d'ofertes laborals a la comarca, on s'han tramitat prop de 1.500 ofertes en 6 mesos. I acabem amb una previsió del temps amb el meteoròleg del Consell Comarcal, Joaquim Serra.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. La situació meteorològica que ve marcada principalment en aquesta setmana de l'eclipsi per un temps tranquil. De fet, s'esperen algunes nuvolades de tarda entre avui i demà, sobretot demà, però dimecres, que serà el dia de l'eclipsi, doncs s'espera un temps tranquil, un temps assolellat, com a molt amb alguns núvols prims a la tarda, que no haurien d'impedir que es veiés el fenomen. D'entrada, i tornant a la meteorologia, avui vents fluixos, situació marítima tranquil·la i demà també. Això sí, amb unes temperatures que avui baixen una mica i que demà baixaran de forma més clara, amb més nuvolades a la tarda, que d'entrada no deixaran precipitació aquí a la costa.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
6: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Senyores i senyors, molt bon dia, què tal? Com estan?
1: Les trompetes van al lado, els trombons, el si bemoll, per afinar.
0: És el moment de començar un nou ball matinal, aquí, a la teva sintonia.

Temes d'estudis, temes de concert que us oferim en aquests primers 45 minuts dedicats a la música de concert i ball, ball i concert. Tancarem el nostre espai amb la salutació i dedicatòria de la setmana. Tot això ben acompanyats de les orquestres, els conjunts, els solistes, els duets que ens acompanyen cada setmana i que desfilen aquí, en el nostre escenari. Ja tinc a punt l'actuació en el dia d'avui. Des de la nostra emissora fins a casa teva arriba la música de ball. Qui et farà costat en aquesta hora de ràdio? El meu nom, Josep Maria Pla. Sigueu molt benvinguts i benvingudes. Comencem!

0: Amics i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt el taló. El concert és a punt de començar.
1: Doncs ja tenim a punt el concert d'avui. En directe a través de la FM. I si ho prefereixen, també es poden seguir a través d'internet. Perquè la ràdio arriba on tu vulguis. Avui comencem amb una història romàntica del 14 de febrer de l'any 71. Ens anem al Baix Ebre, allà hi trobem la formació Cimarrón, que va néixer en aquestes dates. Per tant, nosaltres molt contents de compartir la seva música a través del nostre programa. I amb ells comencem el nostre concert d'avui i ho farem escoltant grans clàssics. Música amb la que ells comencen els concerts, amb una selecció ben variada de música instrumental i música cantada a quatre veus. Anem a escoltar, com dèiem, la música de l'orquestra Cimarrón per començar el programa d'avui. I això porta com a nom Escoltant els Clàssics.

Obrim el nostre programa d'avui amb la música que ens arriba des de Tortosa, des del Baix Ebre, la música de l'orquestra Cimarrón. Escoltant els clàssics.

Seguim, amics i amigues, gaudint d'aquest nou dia, d'aquest nou ball matinal a l'antena, d'aquí, de la teva sintonia. Un espai ple de bones músiques. Un espai que et farà recordar, et farà entrar, fins i tot, a dins dels embalats d'aquella època. Per gaudir de melodies, cançons d'ahir, d'avui i de sempre. La que us oferim cada setmana en aquesta hora de ràdio. I que celebrem junts. Per viure amb més emoció el nostre dia a dia.

I quan sentim la trompeta, quan jo era petit, quedava embaladit, mirant els músics de l'escenari pensant... Jo algun dia també vull tocar la trompeta. I així també ho hem fet, però nosaltres ara també compartint la música a través d'un programa de ràdio. Ara hem escoltat música de sardanes i ho farem en aquesta ocasió escoltant la música de l'Orquestra Meravella. En el dia d'avui escoltem un fragment d'aquest últim treball de la Meravella i anem a escoltar aquesta peça ben airosa que ja ens anuncia també la Pasqua i que diu així, Pageseta Moreneta.

Se'n va la música de l'orquestra Meravella. Hem escoltat aquesta versió, hem escoltat la música de la sardana Sardanes al Vent, amb aquesta bonica peça que porta com a nom Pageseta Moreneta, amb la que tanquem aquesta primera part del nostre concert.

Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.

0: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
1: Doncs la primera artista en sortir a l'escenari en el dia d'avui per ballar i passant-s'ho bé és la música de la Betina, acompanyat per el gran teclista Janio Martí. Ja els tenim a l'escenari per compartir una selecció molt bonica que diu així: Quiéreme siempre. Grans èxits de l'ahir en l'avui. Ens ve molt de gust recordar la música de la Janio Martí.

I hem posat el ritme de la música de la Festa Major d'aquest àlbum que porta com a nom Festa Major 4 de l'orquestra Els Mugrins. A la veu d'en Josec, aquest tema que diu així, Bienvenido. Amb la música dels nostres músics. Se'n va en aquest final llarg la música dels Mugrins i qui ens arriba ara és la música de solista. Tenim a nosaltres en Jordi Bruc. I posem aquest foc lent, que sempre va molt i molt bé de ballar aquesta hora del matí. Això porta com a nom Cartes d'amor. Com han canviat els temps? Abans amb un segell, amb una carta escrita, i ara a través de missatges de WhatsApp. Tot va canviant, però la música segueix igual.

Els bons records i un sentiment de sincera amistat ens conviden, amics i amigues, a compartir belles melodies brillantment interpretades per músics d'arreu del nostre país. Aquesta música, amics, que ens fa rejuvenir, aquesta passió per la ràdio que ens ve de petits. I de petits també entrant els embalats, ballant, gaudint de la música, gaudint dels músics. I aquest és el nostre caminar, el nostre dia a dia. Tot seguit ara hi posem una cúmbia. Canviant d'estil de música i de la música d'en Jordi Bruc, la música de solista, tornem a tenir altra vegada la música d'orquestra. I tenim a nosaltres la formació Amoga, una formació que ens arriben des de les comarques gironines. I ho fem en aquest matí amb una bonica cúmbia que ens convida a ballar i que diu així: Jo no me llamo cúmbia. Som-hi! Doncs siguem aquest tema, Jo me llamo cúmbia. Tenim a nosaltres la música de la Moga.

0: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
1: Repartint alegria i música a tots els pobles de la nostra comarca i molt contents que ens sintonitzin a través de la nostra emissora. Ara tens per ballar un merengue que podem ballar en línia o en parella amb una formació que ens arriben des de la comarca de la Garrotxa, la música dels Boogie Boogie. I a la veu de la fantàstica i simpàtica, sempre diem, Encarni Moguedas.
2: És nuestro gran problema.
1: I ens diu així, ¿dónde están los hombres?

hem anat posant intimistes amb una formació amb la que hem començat el concert. Amb la música de la Cimarrón. Des de Tortosa. El dia que m'estimis. Des del teu ball. Ball matinal. 20 anys en antena. Fantàstica la formació Cimarrón. I ara seguim més música des del nostre programa i ho farem ara posant-nos en forma. I ho farem al costat ara dels instrumentistes i músics de l'orquestra Meravella. Això porta com a nom In the Mood a Informa. Ens acompanyes a ballar-la? Homenatge al gran Glenn Miller. Som-hi!

0: Ball matinal és la festa.
1: I amb la festa tancarem el nostre programa d'avui en aquesta segona part i ho farem ara amb un bonic rock and roll que ens porta a la formació de la Salseta del Poble Sec.
2: Cuando vi que te acercabas.
1: Un clàssic que pràcticament no necessita ni presentació.
2: Cuando vi que te acercabas.
1: A la veu del Salvador Escrivà.
2: Me tuve que recordar.
1: Aquest tema que diu així, hasta luego, cocodrilo.
2: I dijiste sin pie.
1: Ens acompanyes a ballar-lo, som-hi.
2: Hasta

0: I ara és el moment de dedicar el programa de la setmana.
1: Doncs dediquem aquesta setmana a un oient. Doncs que ens escriu a través del missatge de WhatsApp, que li agrada molt el programa, que l'acompanya, és la senyora Paquita Oliveres.

Doncs volia fer arribar aquesta salutació a la gent que la coneix. I nosaltres la fem extensiva a tota la nostra audiència. Ja saben que si volen saludar, doncs ho poden fer a través d'aquest telèfon, el 656-659-572. Si és la primera vegada que ens truquen, ens envien un missatge de WhatsApp, nosaltres molt contents a participar de la ràdio a través del nostre club d'amics i a través del nostre ball matinal. Segur que doncs, quedaran doncs, tots saludats, tota la gent que els coneixen a través dels esplais, sales de balls, els embalats i també de les comissions de festes. I nosaltres tancarem el nostre programa d'avui, aquesta tercera part, i ho farem amb una selecció de la música d'una formació també de casa nostra, com no podia ser d'altra manera. És la música de l'orquestra Gerunda. Doncs ja els tenim a l'escenari. I aquesta és la seva actuació per tancar el nostre programa d'avui. Una formació que ja porta molts i molts anys de bagatge, molts quilòmetres a la carretera i amb moltes i moltes actuacions. Que es dedica doncs, a la música de ball, a la música de concert i també al fi de festa que el fa doncs, a música dels 80 i dels 90. Amb ells acabem.

0: Una setmana més saludem a les comarques del Maresme.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Molt bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: Nova demostració de força dels ens locals i les entitats agràries i ecologistes d'arreu de Catalunya que reclamen al govern que retiri el Pla Ter i una moratòria en els projectes. En una roda de premsa conjunta a Barcelona han presentat una plataforma i han reiterat el seu rebuig exposat al Pla d'Implantació d'Energies Renovables. Àlex Tarés és un dels impulsors del moviment d'ajuntaments opositors.
4: Però continuem oferint la nostra col·laboració de tots els municipis per fer un procés des de baix, presentar nosaltres amb unes ràtios de repartiment de potències equilibrats i justos.
2: Un Pla Ter que tot just ara ha obert un segon període de delegacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer. És dilluns 10 d'agost de 2026, tenim més titulars, entrem de ple en la setmana de l'esperat eclipsi solar, Marc Pijoan.
5: I els agents rurals han posat en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància preventiva. El dispositiu controlarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants.
2: I Salut recorda que no es pot mirar l'eclipsi sense protecció.
5: Des del departament reiteren que observar el fenomen sense sistemes de protecció homologats pot provocar, en aquest cas, lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
2: Més coses, Itàlia i Dinamarca rebutgen la immigració, diuen, descontrolada.
5: Els dos governs asseguren que aquest fenomen té un impacte negatiu a les societats. Ho han denunciat en un comunicat les primeres ministres, la italiana conservadora i la danesa socialdemòcrata.
2: Queixes a Badalona per molèsties amb l'estació de Renfe.
5: Veïns dels carrers més propers a la instal·lació han començat una recollida de signatures per denunciar que porten més de 3 mesos patint reparacions de trens en una via morta davant de casa.
2: En cultura, avui arrenca el gruix del festival Jordi Savall.
5: Proposta que tindrà lloc durant tota la setmana a Montblanc, Valls, Alcover i Santes Creus i que acollirà a destacades figures de música barroca. El certamen l'inaugurarà l'Euskal Borrec Ensemble.
2: Esports, Jordi Cervantes, setmana clau en el mercat de fitxatges del Barça.
6: El conjunt blaugrana espera tancar la incorporació de Rodri arribant a un acord amb el Manchester City, mentre que també es vol desencallar la contractació de Julián Álvarez un cop ha tornat a les files de l'Atlético de Madrid.
2: Nova setmana de calor intensa, però també amb algunes tempestes. Sobretot demà, previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
7: Fins a primeres hores d'aquest dilluns i al transcurs d'aquest matí hem anat tinguent ruixats que han anat apareixent per sorpresa a bona part de la Catalunya central i a punts de les comarques de Tarragona. Han deixat pocs litres, com els 2,4 de Tàrrega o els 3,5 de Pinós. I uns ruixats que han continuat fent acte de presència sobre tota la zona de les Terres de l'Ebre. Aquestes hores del migdia les temperatures continuen sent elevades a bona part de Catalunya, concretament a l'interior de les comarques de Girona i també al Pla de Lleida, aquí els valors seran els més elevats. De cara a les properes hores, els ruixats continuaran sent destacats, sobretot a les Terres de l'Ebre, on aniran acompanyats de tempesta, i també al llarg de la tarda apareixeran més ruixats, sobretot pel Pirineu Occidental, i aniran escombrant tot el Pirineu, on aquí els ruixats també descarregaran amb molta intensitat.
2: Al control de sol, el nostre company Lluís Sánchez, a la coordinació, Artau Bellavista, Montse Huguet i també Regina González. Passen gairebé 4 minuts de les dues. És la nostra portada d'aquest dilluns, la xarxa catalana per la transició energètica, que alerta que el Pla Ter presenta fins a 44 incompliments en diverses lleis, diverses entitats opositors al Pla d'Implantació d'Energies Renovables del Govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han anunciat a Barcelona la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per a grans empreses i no amb el territori. Marc Dalmau, bon dia.
8: Bon dia. Denuncien que el Pla Ter incompleix fins a 44 articles de diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Lamenten que no s'ha comptat per a res amb els municipis i reclamen un pla nou que vagi de baix a dalt i no a l'inrevés. Montserrat Cuberó és portaveu de la xarxa catalana per una transició energètica justa.
9: En primer lloc, li demanem que retiri el Pla Ter i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
8: Asseguren que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. Diuen, per exemple, que utilitzant teulades, zones urbanes o vorals d'autopistes es podria generar fins al 80% de l'energia que necessita l'àrea metropolitana de Barcelona. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un plater alternatiu per proposar a la Generalitat.
2: Doncs Martorelles és un dels molts municipis que ha presentat al·legacions al Plater. Des del consistori es mostren preocupats perquè la proposta inicial identifica diversos terrenys com a potencialment aptes per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables. Vallès Visió, Albert Mos Pons.
10: Martorelles és un municipi amb molt terreny agrícola, forestal i paisatgístic. Per preservar aquests espais davant la proposta del Plater, l'Ajuntament ha presentat al·legacions per evitar la construcció de grans infraestructures energètiques en aquestes zones naturals, ho explica Marc Candela, alcalde de Martorelles.
11: Espai que marcava com a apte no prioritari, que era l'entorn de les vinyes de Martorelles, gairebé totes les vinyes de Martorelles, entenem que no, aquest no és l'espai, aquest és un espai agrícola.
10: Des del consistori es manifesta el compromís amb el desplegament de les energies renovables i la lluita contra l'emergència climàtica i estan d'acord que hi ha d'haver estratègies com marca el Plater per arribar a aquests objectius. Tot i això, també defensen que aquesta transició s'ha de desenvolupar amb criteris de sostenibilitat ambiental, preservant els espais naturals i agraris i amb la participació dels municipis. Per aquest motiu, proposen altres espais per poder desenvolupar aquest model a Martorelles, com podria ser en el sostre industrial que té el municipi.
2: I el Plater també genera l'oposició, en aquest cas de Cervelló, que demana canvis en el pla d'implantació de renovables. ETV, Elena Duran.
12: El Plater, el pla que ha d'ordenar la implantació de les energies renovables a Catalunya, continua generant oposició al territori. Uns 290 municipis ja s'han adherit a un manifest per reclamar canvis en la proposta actual, que consideren que no protegeix prou els espais naturals i no té en compte la realitat de cada localitat. Un d'aquests municipis és Cervelló, on tots els grups municipals han presentat una esmena a la totalitat del pla. L'alcaldessa Montse Canes critica el model d'implantació proposat i defensa que hi ha alternatives amb menys impacte.
13: Nosaltres estem a favor de les energies renovables. Creiem que han de fer, que s'han de posar plaques solars, però hi ha altres possibilitats. Tenim les teulades, tant de les nostres habitatges com de les nostres empreses. Podria haver altres tipus d'ubicacions que no afectessin tant al municipi.
12: Cervelló es reunirà al setembre amb l'Institut Català de l'Energia per abordar la proposta i la Generalitat, per la seva banda, ja ha ajornat l'aprovació definitiva del Plater fins a, com a mínim, l'estiu del 2027.
2: Un Plater que tot just ara ha obert un segon període d'al·legacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer.
5: Des de la Conselleria de Territori consideren que les aportacions dels municipis, de les entitats i de la ciutadania seran l'eina que permetrà ajustar els resultats estrictament tècnics a la realitat social de cada municipi. Un pla que vol estendre i facilitar la implantació d'energies renovables arreu de Catalunya, sent la solar la més habitual.
2: Doncs justament parlant del sol, us hem de dir que ja hem entrat de ple en la setmana de l'eclipsi. Els agents rurals s'han posat ja en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància preventiva.
5: I el dispositiu vigilarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants procedents de tot Catalunya.
2: Un dels punts oficials d'observació el trobem a Camarles. Durant dos dies, aquesta població obrenca ha organitzat un programa d'activitats per celebrar aquest moment històric. Al recinte de les escoles s'ha habilitat un espai on es preveu l'arribada de 6.000 persones. Canal 21 Ràdio. Joan Bericat.
14: Camarles ja ho té tot a punt per viure l'eclipsi solar i convertir-lo en una atracció turística. El municipi ha habilitat un punt de visió amb capacitat per a 6.000 persones i aparcament per prop de 1.500 vehicles. Des de l'Ajuntament s'han organitzat diverses activitats entre els dies 11 i 12 d'agost, que inclouen concerts, la inauguració d'un mural, xerrades divulgatives i una zona gastronòmica per potenciar el comerç i la restauració local.
15: Bueno, a Camarles hem apostat fort per l'eclipsi, al final hem de fer atracció turística en altres coses, no tenim platja, no tenim espais turístics com a tals, i vam pensar en concerts, no? En concerts en talent local, en zona gastronòmica per a fer una oferta gastronòmica també en comerços i en restauració del poble, i al final també tenim un atractiu que ara serà turístic, que serà el mural de l'eclipsi, no? Hi haurà el concert de Joan Rovira per la nit, abans estirar la zona gastronòmica, que la gent podrà anar i sopar allí. Els pàrquings estan tots senyalitzats, tenim aparcament per a quasi 1.500 cotxes, el punt de visió és per a 6.000 persones, per tant, anem bé.
14: Per garantir la mobilitat i evitar moments de col·lapse, el dispositiu comptarà amb el treball coordinat de la policia local, protecció civil, voluntaris i personal de control d'accés, a més de la col·laboració de veïns que han cedit terrenys.
2: 5 minuts i un quart de 3 i turistes d'arreu d'Europa han començat ja a arribar per viure l'eclipsi. Alguns s'han planificat expressament el viatge i aprofiten l'estada per descobrir les Terres de l'Ebre. La majoria d'hotels i establiments turístics ebrencs es troben ja al 100% d'ocupació. Canal T, Dani Camacho.
16: Les Terres de l'Ebre ja comencen a rebre els anomenats caçadors d'eclipsis, turistes que han planificat el seu viatge per poder presenciar el fenomen astronòmic del dimecres. Entre els visitants hi ha, per exemple, un grup de joves dels Països Baixos que han escollit el territori per veure el seu primer eclipsi.
17: Sí, mai he vist un eclipsi, així que m'agradaria veure'l. És la primera vegada, així que espero poder-lo veure bé. També hem comprat unes ulleres per a l'eclipsi, així que pensem que el veurem bé.
16: Expliquen que han aprofitat les vacances per vindre a la zona i que el seu interès per l'astronomia els ha portat fins aquí.
18: We saw this on the Instagram a year ago.
19: Ho vam veure a Instagram fa cosa d'un any, així que vam voler vindre amb el nostre grup d'amics per veure'l.
18: So, here we are.
16: El fenomen també s'està deixant notar, òbviament, en l'ocupació turística. Al Parc de Tortosa, l'agost ja és tradicionalment un mes de molta afluència, però expliquen que des de fa uns dies han començat a arribar clients que han viatjat expressament pel fenomen.
2: I el Departament de Salut ha alertat, us ho dèiem en titulars, aquest dilluns que observar directament l'eclipsi solar del 12 d'agost sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
5: Salut recorda que només es podrà mirar el sol a ull nu durant la fase de totalitat a les zones on quedi completament ocult per la lluna. Durant la resta del fenomen caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades amb altres mètodes d'observació segurs. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació.
3: Notícies en xarxa.
2: I parlem un dia més de la crisi migratòria a Ceuta perquè Itàlia i Dinamarca han rebutjat la immigració incontrolada cap a Europa perquè asseguren que té un impacte negatiu en les societats. En un comunicat conjunt signat per les primeres ministres d'ambdós països, la italiana conservadora Giorgia Meloni i la danesa socialdemòcrata Mette Frederiksen, han indicat que malgrat que venen de polítiques molt diferents, s'han unit en el seu desig de protegir el continent. Les dues aposten per la creació de centres de repatriació. I el govern espanyol, mentre tant, s'ha fixat com a prioritat el reagrupament familiar dels menors que encara es troben a Ceuta.
5: Des de la ciutat autònoma, el ministre de Política Territorial ha xifrat en gairebé 1.400 els menors filiats. Torres també ha anunciat un reforç dels cossos de seguretat a Ceuta i en aquest context, la Comandància General de la ciutat autònoma ha cancel·lat tots els permisos dels militars. Temen que en els pròxims dies hi hagi una nova entrada de migrants des del Marroc.
2: Doncs precisament sobre aquesta crisi migratòria han opinat en una visita a Barcelona el vicesecretari general del Partit Popular, Elías Bendondo.
5: El diputat popular ha carregat contra l'actitud del govern espanyol i l'ha titllat d'irresponsable.
20: Desde el Partido Popular hemos pedido por tierra, mar y aire que el presidente del gobierno salga de la playa, se levante de la tumbona de una vez. Claro que no vale con que el presidente mande emisarios a Ceuta. Hacen falta explicaciones en las Cortes. Creo que Sánchez y los suyos no han entendido que la soberanía popular, la voz del pueblo, reside en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado.
5: Bendondo ha parlat des de la plaça popularment coneguda com del Covi, a tocar de la Ronda Litoral al Port Olímpic de Barcelona. Ho ha fet acompanyat pel candidat de l'alcaldia de Barcelona, el del partit, Daniel Cirera, i tots dos han aprofitat per denunciar un assentament amb barraques en aquell punt de la capital catalana.
2: Un minut i mig i arribem a un punt, a un quart de 3 de la tarda. Més coses, ens situem ara a Badalona, on els veïns del carrer Eduard Maristany recullen firmes en protesta pels sorolls d'un tren en fase de proves en una via morta. Els afectats cada cop estan més molestos i lamenten que no hi hagi reaccions per part de l'administració. Ràdio Ciutat de Badalona, Daniel Mormuz.
21: Des del març, l'empresa Alstom utilitza aquest tram de les vies badalonines per fer-hi proves dels trens que fabrica. Des de Renfe expliquen que han posat en coneixement aquestes molèsties al fabricant per tal que les minimitzin. Els veïns afirmen que se senten sorolls durant el dia i també la nit fins a les 4 de la matinada. La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Escoltem a un dels veïns, Joan Anton Pérez.
22: Portem des de el mes de març. Què succeeix? Que des del mes de març l'humor de la gent va canviant i en aquests moments el veïnat està molt enfadat, irritat, perquè no hi ha solució. I aviam si podem trobar una solució
23: per aquest tren
22: desaparegui d'aquest espai i li busquin un espai adient que seria un taller.
21: Els residents expressen que Adif disposa d'espais sense habitatges suficients per poder fer aquests treballs. Per la seva banda, des de Renfe expressen que són trens que encara pertanyen al fabricant i que miraran de minimitzar les molèsties de les proves.
2: I a la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament ha acabat les obres de reurbanització i millora del carrer de Balmes en el tram entre la plaça de Molina i la ronda del General Mitre, al districte de Sarrià-Sant Gervasi.
5: En total s'han renovat una superfície d'uns 15.000 metres quadrats i s'han invertit uns 7 milions d'euros. Ara els vianants disposen de voreres d'una amplada mitjana de 4,35 metres a cada banda, gairebé 2 metres més que les anteriors. Les obres han durat 2 anys.
2: I parlant d'obres, Vallfogona del Ripollès s'ha aixecat el seu nucli medieval per renovar el clavegueram i la xarxa d'aigua ràdio Ripoll i Guido Sant Gerotin.
0: A principis del mes passat van començar unes obres al nucli medieval de Vallfogona de Ripollès que han servit per canviar tot el clavegueram. En parla Esteve Font, alcalde de Vallfogona de Ripollès.
1: El que és el carrer, Milany i el carrer Capella, que és el nucli antic del poble, s'ha hagut d'aixecar, estan fent obres per passar la claveguera. No? I ara, a agost, l'empresa doncs, que fa el que és l'obra civil de ficar les clavegueres, que ja estan totes ficades, ja s'ha fet una mica de rebaix per ficar el material de grava i tot el que toca, doncs ara, al mes d'agost, ells marxen i entrarà una altra empresa que serà el que farà el tema de l'aigua.
0: En aquest cas, és un projecte subvencionat per l'Agència Catalana de l'Aigua, en uns 100.000 euros. Únicament s'han fet talls en el subministrament en el moment d'instal·lar els tubs provisionals i també hi haurà talls al dia de la connexió a la nova xarxa, que es preveu que sigui a la tardor. Un cop s'hagin acabat els treballs al subsol, els carrers es cobriran amb un enllosat nou, millorant també l'aspecte del nucli medieval. A més, la subvenció de l'ACA per modificar la xarxa en baixa també permetrà millorar el servei a diverses masies dins del terme municipal.
2: I ens hi demana la Costa Brava perquè a l'estiu cada cop és més habitual veure pescadors que s'instal·len a les platges en horari nocturn aprofitant les hores que no hi ha banyistes. Els municipis del litoral i els agents rurals intensifiquen la vigilància i insten els pescadors a deixar les platges netes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
4: Com en qualsevol altra modalitat de pesca recreativa, els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent. Segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas en la pesca des d'embarcació o en la subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els practicants deixin l'espai net. César Calabrés és sotsinspector i cap de l'àrea de fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals.
23: I ens trobem això, no? També que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no?, envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
4: Els ajuntaments de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
2: I arribant a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dilluns. De la crònica de successos, i és que un home ha disparat diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat després de mantenir una discussió amb una dona, segons s'han confirmat fonts policials.
5: Els fets van passar cap a 8:15 i diversos testimonis van alertar el telèfon d'emergència 112 després de sentir les detonacions. Els Mossos d'Esquadra van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets. Els Mossos també van localitzar 6 beines de calibre 22. No consta cap persona ferida ni detinguda.
2: I la Policia Nacional ha desmantellat una organització que explotava dones sexualment i ha detingut 3 persones a Castelldefels i una a Reus.
5: L'organització obligava les víctimes a estar disponibles tot el dia, a acceptar totes les pràctiques sexuals sol·licitades, a lliurar la meitat de l'import del servei i a desplaçar-se a altres llocs quan se'ls ordenava.
2: I els fets delictius registrats a la xarxa del metro de Barcelona han disminuït un 34% durant els 6 primers mesos del 2026 respecte del mateix període de l'any passat, segons dades de l'Ajuntament.
5: Entre els mesos de gener i juny s'han comptabilitzat 5.500 conductes delictives davant de les 8.400 registrades durant el primer semestre del 2025. TMB també assegura que les dades mantenen la tendència a la baixa iniciada el 2019 i atribueixen l'evolució, entre altres factors, a les mesures de prevenció i a la col·laboració amb els cossos de seguretat.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Darnius, a l'Alt Empordà, 4 presumptes traficants d'entre 29 i 37 anys que tenien un cultiu amb més de 1.000 plantes de marihuana amagat al bosc.
5: La investigació va començar a mitjans del mes de juny davant les sospites que en aquest municipi hi havia havia una plantació de grans dimensions. A mesura que la investigació avançava i amb el suport de la unitat de drons, van localitzar un total de 3 camps amb plantes de marihuana en una zona boscosa de difícil accés dins del terme municipal.
2: Deu minuts, arribem a 2:45, moment per la cultura. I pel concert inaugural del Festival Jordi Savall, que arrenca aquest dilluns, al vespre, diferents indrets de la Conca de Barberà, Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
6: Montblanc es convertirà aquesta nit en un dels escenaris del Festival Jordi Savall, que inaugura avui la seva 6a edició, amb una proposta musical al Santuari de la Serra. A les 10 de la nit, l'Euskal Barroc Ensemble oferirà El Cano, la primera volta al món, un concert que obrirà una setmana dedicada a la música antiga i al patrimoni. Martí Sant Climent, director i coordinador del festival.
7: Conjunts de música antiga més reconeguts a nivell peninsular, dirigit per Enrique Solini, i el que interpretaran amb músics i amb instruments de tant europeus, americans com asiàtics, és les cultures musicals inexistents a dia d'avui que hi havia tant a l'Amèrica precolombina com a l'Àsia preimperial al 1500. Quan Sebastián Elcano va ser la primera persona al món que va fer la volta a l'esfera terrestre.
6: El Festival Jordi Savall s'allargarà fins al 16 d'agost amb concerts a Santes Creus, Valls i Alcover.
8: Vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad.
2: I en un registre ben diferent, Ana Torroja serà l'encarregada de posar el punt i final a la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils. Amb un concert serà aquesta nit al Parc del Pinaret, a partir de les 10 de la nit. Ràdio Cambrils, Adrià Muñoz.
9: L'artista presentarà un directe espectacular que combinarà les noves cançons del seu últim àlbum, Se ha acabado el show, amb els seus èxits en solitari i un repàs dels grans clàssics de Mecano, entre els quals no faltaran Hijo de la Luna, Mujer contra Mujer, Me cuesta tanto olvidarte o Hoy no me puedo levantar. Ana Torroja ha explicat que, després de 4 dècades damunt de l'escenari, si no ha perdut la passió, és gràcies a l'energia i l'amor que li transmet al públic.
24: Verlos felices, verlos cantar, verlos disfrutar, verlos llorar, verlos emocionarse, o sea, el público es mi motor.
9: Segons el web del festival, encara queden algunes entrades a la venda.
2: Poc menys de 8 minuts, arribem a 2:45 i el Festival de Cambrils, que acaba avui, i el de Peralada, que ho va fer ahir.
25: Sí.
5: El certamen Alt Empordanès ha tancat la programació d'estiu de la seva 40a edició amb un 96% d'ocupació i 11 espectacles amb tot venut.
2: Uns dels protagonistes del Festival de Peralada en el Trio Fortuny, els escolteu de fons, de la cultura, els esports. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça davant d'una setmana important en el mercat de fitxatges.
26: Sí, bon dia, Jordi. El Barça que espera tancar ja el fitxatge de Rodri, arribant a una bona entesa amb el seu club, el Manchester City, i a més voldria desencallar l'opció de Julián Álvarez un cop ha tornat de les vacances després del Mundial i s'ha plantat a la ciutat esportiva de l'Atlético de Madrid per realitzar els primers entrenaments de temporada. Tot plegat en una setmana on el Barça ha començat els entrenaments, ja al complet amb Gordon, Eric García i Joan García, i a l'espera de l'arribada de la resta dels mundialistes, com Jules Koundé, que està previst que retorni demà, més la resta de campions del món, Olmo, Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí, Ferran Torres, que se'ls espera dimecres. Tot plegat per preparar un amistós que es jugarà diumenge a Suïssa contra el Basilea. De la seva banda, l'Espanyol, que avui descansa, començarà demà a preparar el debut en Lliga, el pròxim diumenge a casa contra el Llevant. Pel que fa als equips de la Lliga F, la jugadora del Barça, Quique Nazaret, s'ha lesionat a la porció pubofemoral de l'adductor major de la cuixa esquerra i s'espera que estigui unes 4 setmanes de baixa. L'equip tornarà avui cap a Barcelona després d'un últim entrenament en la seva estada a Andorra amb l'objectiu de preparar el partit amistós d'aquest dimecres contra el Montpellier al Johan Cruyff. Pel que fa al futbol de casa nostra, l'Europa es va emportar l'edició número 40 del torneig històric del futbol català. Els de la Vila de Gràcia es van imposar en la gran final al Badalona per 2-5. Els graciencs es van avançar ràpidament amb un gol de Marc Anglès i abans dels 20 minuts de partit, Flavio feia el segon. Abans d'arribar al descans, Anglès, novament de penal, ampliava diferències. A la represa, el Badalona va buscar la remuntada amb dues dianes pràcticament consecutives de Pepe i Joaco. I després de la pausa per hidratació, els de Josep Maria Gené van tornar a la tranquil·litat al marcador amb un doblet de Càlid. Gené i Genís San Pietro, tècnic del Badalona, valoraven la final.
10: Hi havia poques renovacions en relació a la temporada passada i per nosaltres el que volíem era tenir experiències positives, enfrontaments que ens enriqueixin i que ens permetin doncs, fer una bona pretemporada per trobar aquest ADN que ens ha de permetre després poder competir. Per tant, contents per haver viscut aquesta 40a edició de la manera que l'hem viscut.
11: El joc que t'exigeix l'Europa doncs, t'ajuda molt i després doncs, és informació no?, que agafes i com més exigent o pitjor et va a vegades en els partits de pretemporada doncs, més informació, més saps el que pots corregir i realment l'objectiu de la pretemporada al final, no que et surti tot bé contra rivals doncs, més assequibles sinó trobar aquest repte d'equips més potents en principi que t'exigeixin i que et donin la informació per on després agafar el camí.
26: Ahir també es va jugar un partit amistós entre l'Olot i el Sabadell que es van portar els arlequinats per 0 gols a 3. En handbol, el Barça ha tornat a la feina després de les vacances d'estiu. L'equip dirigit per Carlos Ortega, que el curs passat, recordem, va aconseguir el ple de títols, s'ha estrenat amb una sessió a la ciutat esportiva amb les tres noves incorporacions, Sergei Hernández, Janus Esmarason i Oriol Sanfelipe. Un dels veterans de l'equip, el portuguès Luis Frade, espera una temporada il·lusionant.
12: Realmente muy ilusionado de volver a una nueva temporada. Tenemos incorporaciones nuevas, jugadores jóvenes que suben. Espero que vengan con muchas ganas y tenemos que estar preparados para afrontar una temporada que va a ser muy dura. Bueno, es distinto porque empezamos quizás un poco más felices, pero sí, obviamente que es diferente intentar pelear por llegar o estar defendiendo un título. Como siempre somos el Barça, estamos aquí para eso, ya tuvimos en estas situaciones felizmente más veces y esperemos que sea una temporada muy buena y muy linda.
26: L'equip ja és en camp per seguir amb la seva preparació abans d'un torneig amistós aquest cap de setmana a Alemanya.
2: Gràcies, Jordi, per última hora dels esports, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
17: Us agrada somiar? A mi moltíssim. Si pensem bé, hem somiat tants somnis com dies hem viscut. I si tornem a pensar millor, cada somni és diferent i cada dia també. Estem a la Biblioteca de l'Escola Tabor de Barcelona, convidats per la Dolors Huerta. Ella ens ha triat un poema que ens recorda que somiar pot ser tota una aventura. Somnis, de la Joana Raspall. Hola, Dolors.
27: Hola.
17: Per què has triat aquest poema? És que t'agrada somiar?
27: Sí.
17: I a banda de somiar, t'agrada la poesia?
27: Sí.
17: Doncs has de saber que nosaltres, aquí a l'Embaladits, moltíssim. I a banda de que t'agrada la poesia, t'agrada llegir poesia?
27: Bueno, sí, molt.
17: Molt bé. Ens pots dir com es diu aquest poema?
27: Somnis.
17: I ens pots dir qui el va escriure?
27: Joana Raspall.
17: Doncs, què et sembla si comencem?
27: Vale.
17: Avui, la Dolors Huertas ens porta un poema preciós que s'ensenya que somiar pot ser tota una aventura.
27: Si sabés explicar tot allò que somio, en faria un bon llibre per poder-te'l donar. De camins encantats, dintre boscos fondosos, de vaixells sobre l'ona, d'un màgic oceà.
17: De palaus i castells, amb jocs i molta festa.
27: però m'hi trobo sol, perdut, desorientat, que tu no hi surts enlloc per fer-me companyia. I sense tu, cap somni no pot ser explicat.
1: Moltíssimes, moltíssimes gràcies, Dolors. I com si fos un somni fet realitat, nosaltres ens acomiadem aquí. Amics, fins al proper Embaladits. Adeu!
27: Adeu!
15: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
13: La xarxa de comunicació local.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
16: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes Aljosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes Aljosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
18: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
19: No, primer has de fer la digestió.
18: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
19: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
20: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
21: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.
22: Desmenteixo totalment les informacions publicades, però necessito preparar la meva defensa. I per això he decidit presentar la meva dimissió i convocar eleccions. Moltes gràcies.
28: President, president. Sisplau, president, una pregunta. Reconeix el cas de corrupció? President, president, una pregunta.
29: Doncs ja ho han sentit. El president acaba de dimitir després de setmanes de rumors de corrupció que envoltaven el seu govern. Encara és hora per afirmar si aquesta dimissió...
30: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot. Alguns ofereixen favors, regals o suborns. I altres es jugarien tot el que coneixen per forçar el seu ascens al govern. Però no crec que un líder com tu vulgui tot això. Jo t'entrego un manual. La via per aconseguir el que el país necessita. Que algú com tu arribi al poder. No seria meravellós. Només pensa-ho per un instant. Tu, a dalt del cim, fent tot allò que has estat perseguint durant anys i poder decidir cap on camina el país.
31: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 1. Canvi.
30: Hi ha qui creu que la democràcia durarà per sempre, però n'he vist caure una rapidesa que mai creuries, sense fer soroll. Per què cal continuar amb aquest sistema? A la gent li agrada realment la democràcia. Un model que sovint titllen de pagar els capritxos dels polítics, que té una complexitat innecessària i que mai sembla avançar i que, per davant de tot, no escolta el carrer. Prefereixen un líder robust, fort, que sigui capaç d'allò que la democràcia mai aconseguirà. L'ambició i el poder per canviar-ho tot. Un líder que sap manar i que és astut, que no s'espanta davant de les adversitats i que amb el seu esperit i les seves instruccions manté viu l'ànim de tot el poble. Però ara mateix no ho pots fer. Perquè la democràcia necessita grans consensos i és lenta per prendre grans decisions. Causa frustració. Tot comença quan un ciutadà vota perquè algú altre, un polític, pugui decidir per ell. Un poder que depèn de les decisions de centenars d'altres polítics que cada cop que una llei arriba al Parlament han de posar-se d'acord. Una entesa que mai satisfà tothom. Què està bé i què està malament quan ningú es posa d'acord? Canvia-ho ara. Ara que ningú et veu i que tens la imatge perfecta per fer-ho i que ja saps com funciona aquest sistema per dins. Identifica't com un aliat dels ciutadans. Aquest és l'objectiu. No saps com fer-ho encara?
0: El president dimiteix acusat de corrupció.
4: Grans manifestacions arreu del país.
0: Eleccions anticipades enmig de protestes socials.
30: No hi ha res que faci enrabiar més els ciutadans que la corrupció. Han estat enganyats? Els seus vots no només han servit per res, sinó que han alimentat una casta política que els ha traït. I quan el govern hi cau de quatre grapes, cal alçar-se com un abanderat del bon govern i de la política que ajuda el poble per clavar-li l'estocada final. Estàs en molt bona posició. El principal partit del país està enmig d'acusacions de corrupció. I l'oposició, l'altre partit de sempre, no serà difícil deixar-lo fora de joc. Lideres el tercer partit amb representació. Ho tens molt bé. El ciutadà només podrà confiar en tu.
5: Hola, bon dia. Truco del Centre d'Estadística Electoral. Té un moment per respondre una breu enquesta per a l'informe de política. Bon dia, us truco del Centre d'Estadística Electoral. Estem fent l'últim informe d'opinió ciutadana i ens agradaria que hi... Hola, del Centre d'Estadística Electoral. Estic trucant... Bon dia, com va? Miri, sóc del Centre d'Estadística Electoral i vull fer-li una breu entrevista per elaborar l'últim informe d'opinió ciutadana. Tindria un moment? Sí? Genial, indiqui'm les seves dades.
30: Quan la gent deixa de veure que la política els ajuda...
5: De l'1 al 10, com valora la política del país i per què?
6: Un desastre.
30: Deixen de creure en el sistema.
7: Els polítics, mira, n'estic ben fart dels polítics. Es creuen en Déu, no volen deixar de mamar del poder i jo, de veritat, és que no penso anar més a votar.
30: I si deixen de creure en el sistema, és hora de canviar-lo lentament.
8: Puc no valorar-los, la veritat que... Últimament estic superdesencantat. Crec que uns per corruptes i els altres per ineptes, al final tots fan el mateix, que és mentir-nos a la cara.
30: I ser l'opció que asseguri el canvi, que cridi l'atenció, que tothom reconegui el teu nom.
7: Ah, doncs sí, jo i així, el partit del canvi el votaria, però no aniré a votar, però aquest els votaria, sí.
9: Només un de cada quatre votants participaria en unes noves eleccions. Tots els partits polítics suspenen la valoració dels encastats. Un 40% dels votants joves ja no confia en la democràcia.
30: Cal adaptar-se a la situació i redefinir prioritats en el moment de màxima publicitat, la campanya electoral. Et suggereixo que t'acostis al màxim a la ciutadania amb maniobres, diguem-ne, cridaneres. Reuneix tot el teu equip i agafa una furgoneta. Recorreu tot el país de dalt a baix i expliqueu la revolució en què es poden convertir aquestes eleccions. Identifica les cares d'aquells que t'escolten i parla de les seves inquietuds. Digues les coses pel seu nom i confirma quin és el problema. La culpa és del sistema. Així no trigaràs gaire a ocupar les planes dels diaris i que tothom parli de tu. Fes algunes trucades, només per confirmar-ho. Entrevistes, articles d'opinió, titulars suculents... Els mitjans de la teva ideologia et seguiran de seguida. Si no, sempre pots invertir diners de la campanya electoral en alguns mitjans. Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries. I garantir que la gent sigui, simplement, lliure per decidir el futur del país. Dues premisses fàcils i ensucrades, sí. Però que són justament el que necessita sentir la ciutadania en aquests moments de desconcert. Ets algú que ja coneixen, però que encara no ha tastat el poder. Ets el líder en qui confiar en el càrrec de president per fer creu i ratlla i canviar-ho tot. Tu has de ser l'escollit.

0: Fer malbé una cosa que és a la vista de tothom, o fins i tot fer-la desaparèixer, és complicat, perquè la gent se n'adonarà. Però, i si aquesta cosa no es pot veure o ningú sap exactament en què consisteix? Com es reclama una cosa que t'han pres, però que no pots definir amb exactitud i que tothom a qui preguntes atribueix característiques diferents? El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia? O en què consisteix? La veritat és que hi ha diverses maneres de definir-la. Parlem una mica, només una mica, de teoria.
1: A nivell acadèmic hi ha dues definicions de democràcia.
2: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
1: Una primera que és la definició minimalista. Què vol dir la definició minimalista? Vol dir, doncs, que un règim, per ser considerat com a democràtic, ha de complir amb unes condicions mínimes. Per exemple, haureu sentit més una vegada que el vot és quelcom important per a una democràcia, o que hi hagi eleccions. Per tant, això seria una definició mínima. Només amb eleccions o amb el vot podríem arribar a considerar un règim com una democràcia. Després hi ha les definicions maximalistes, que essencialment el que diuen és que més enllà d'aquestes condicions mínimes, com pot ser el vot, les eleccions, com pot ser, per exemple, una judicatura independent, necessitem més qüestions, no? Per exemple, un règim pot tenir tot això i que la ciutadania es mori de gana o que les condicions de vida siguin, doncs, molt dolentes. Per algunes persones això no és una democràcia, perquè, tot i tenir els mínims, necessita també un rendiment que doni un cert benestar a la ciutadania.
0: Aquesta definició bàsica, la minimalista, parla de les eleccions perquè, bàsicament, són el que permeten que l'oposició arribi al poder.
3: Hi ha el concepte mínim de democràcia, diria, és el concepte de Chevorsky, que és la democràcia és la possibilitat que tenen els ciutadans de canviar governs.
2: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
3: Per això, l'oposició al govern ha de tenir possibilitats reals de guanyar i el govern, el partit que està en el govern, ha d'acceptar perdre-les quan perd aquestes eleccions. Aquesta seria una definició mínima, la possibilitat que tenen els ciutadans de canviar governs.
0: Per tant, per parlar de democràcia, necessitem sí o sí eleccions, però també altres coses que podem resumir en drets, llibertats i qualitat de vida. El que cadascú entengui per aquests conceptes és una altra història, i és en aquesta

0: manera lliure, secreta i individual. És a dir, no hi ha d'haver cap impediment perquè els votants puguin escollir qui vulguin per governar. En canvi, les democràcies liberals van uns quants passos més enllà. A banda de garantir unes eleccions justes, una democràcia liberal posa en pràctica la llei i protegeix el ciutadà amb una sèrie de drets i llibertats que apareixen a la Constitució. També té un bon sistema judicial i una separació clara entre els polítics i els jutges. Això fa que, per exemple, Malta i el Japó siguin democràcies tan diferents. No només perquè estiguin separades per centenars de milers de quilòmetres i siguin cultures tan diverses. Malta és una democràcia electoral des dels anys 70 perquè arrossega diversos problemes estructurals. Per una banda, hi ha un nivell de corrupció i tràfic d'influències al sector públic relativament elevats, que poques vegades han tingut conseqüències legals. Molts col·lectius, com refugiats i persones trans, pateixen discriminació i persecució. Altres democràcies electorals són el Brasil, que tradicionalment no garanteix el dret d'informació a la ciutadania, i Colòmbia, on sovint s'hi han celebrat eleccions amb violència. El Japó es considera una democràcia liberal perquè se celebren eleccions lliures i justes i, a més, persegueix la corrupció i els ciutadans poden exercir el dret de protesta. Però tot no és tan bonic al Japó. Continua havent-hi discriminació envers les dones, el col·lectiu LGTBIQ+, i les persones estrangeres. Altres exemples de democràcies liberals són Austràlia i també l'Uruguai des del final de la seva dictadura l'any 1985.
1: I ara que ja sabem identificar més o menys una democràcia, passem a l'altra cara de la moneda. A les autocràcies.
2: Les autocràcies defineixen per governs que poden arribar al poder de diferents maneres, però aquest cap de l'executiu, el cap nominal i formal de l'executiu, no ret comptes abans de la població.
3: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
2: I, per tant, té pocs constrenyiments a l'hora d'exercir aquest poder. D'acord? Poden haver eleccions, perquè la majoria dels règims autoritaris d'avui en dia tenen eleccions i eleccions multipartidistes, però aquestes eleccions no són plenament ni lliures ni competitives, perquè existeixen restriccions diverses a la participació efectiva de l'oposició en aquestes eleccions. I, per tant, el govern no ret comptes directament davant de la població.
1: Això és important. Celebrar eleccions no converteix el teu país en una democràcia. De la mateixa manera que fer un concert a la dutxa no et converteix en cantant. Aquí el nom no fa la cosa. I ara que ja sabem què són, mirem com es poden classificar les autocràcies.
2: Les classificacions de governs autoritaris poden variar molt. Les que consideren que són els règims militars, els que quan governen els militars com a institució de manera col·legiada, els règims de partit on el qual les decisions sobre qui ocupa aquests càrrecs i qui pren les decisions de política de manera efectiva correspon a un partit, malgrat el partit tingui un líder també nominal, o els règims més personalistes on és el líder el que una persona la que concentra el poder de decisió i de decidir qui ocupa quin càrrec i de promocions en mans d'una sola persona. Són règims d'alta concentració del poder i també, a banda, podríem considerar les monarquies en el qual la família dinàstica que controla el poder exerceix el poder de manera efectiva.
0: Tornem a l'Institut BDEM. Any rere any, aquesta organització ordena tots els estats de més demòcrates a més autocràtics. Els països que són a baix del tot del rànquing són Eritrea, Corea del Nord, l'Afganistan, Myanmar i Nicaragua. La majoria s'han considerat autocràcies des de fa molts anys, però tenen molts matisos. Com en el cas de les democràcies, les autocràcies també es poden classificar. Per exemple, Nicaragua és una autocràcia electoral perquè, tot i que celebra eleccions, l'oposició és perseguida pel govern i l'actual president, Daniel Ortega, ostenta el seu càrrec des de fa 19 anys sense límits. Eritrea, en canvi, se l'anomena autocràcia tancada perquè el govern està encapçalat per militars des de fa més de 30 anys i la ciutadania s'exposa a detencions sistemàtiques. Evidentment, a Eritrea no hi ha comicis.
1: Coneixem l'inici, la democràcia. Coneixem el final, l'autocràcia. Dibuixem ara la línia entre les dues. Comencem el procés de destruir la democràcia.

0: Un cotxe té diverses maneres d'avisar que alguna cosa no va bé. Si condueixes habitualment, et coneixes el soroll del motor. Si de cop canvia, o si s'encén alguna llum del tauler de control, és hora de passar pel taller. En el cas d'una democràcia, també hi ha avisos i senyals, però cal saber-los llegir.
1: Quina és la primera alerta? Jo diria que hi ha dues alertes per identificar que un sistema està en risc. Una, que és més a llarg termini, que molt sovint no ens hi fixem, que és el benestar de la gent. I això ho podem mesurar de moltes maneres, des de la desigualtat, la pobresa, la manca d'un nivell educatiu suficient, etc. Això no passarà d'un dia per l'altre, és a dir, si els resultats de PISA cauen 20 punts d'un any, òbviament doncs això no posa en perill la democràcia immediatament, però a poc doncs la va erosionant i la va fent malbé. Per tant, és un senyal d'alerta amagat, no? Potser la llum no és molt forta, però és una mica tènua i sempre l'hem de tenir en compte i, de fet, és un dels principals factors que pot afectar a curt termini. A mig termini. Després hi ha un altre senyal d'alerta que es consideren per part dels experts, que és la presència i l'aparició d'elits polítiques antidemocràtiques. En general, la democràcia funciona molt com un consens. Aquesta idea, no, que es deia abans, o que dèiem abans, que les coses es decideixen votant i que tothom ha de tenir igual accés, certes llibertats s'han de respectar, etc. El que passa que el sistema comença a estar en perill quan de cop surt una elit política, un partit, una organització, el que sigui, que comença a posar en qüestió doncs, aquestes qüestions fonamentals.
0: En un cas important de deteriorament democràtic, el sorprenent és que cada vegada més l'amenaça ve des de les mateixes institucions democràtiques.
2: El que estem observant és que hi ha un augment de les democràcies que cauen des de dins. A diferència del cop d'estat, que és des de fora, no deixa de ser una institució estatal, però des de fora, com un actor extern a les pròpies institucions polítiques, les democràcies ara estan caient de manera gradual, i no, per tant no de manera sobtada i disruptiva com és un cop d'estat, sinó que ho fan de manera gradual i en mans dels propis governs. El que passa és un procés gradual, això que s'anomena en anglès democratic backsliding, d'erosió democràtica progressiva i gradual, que els propis governs inicien, els que estan en el poder inicien, en què van erosionant, van minant les institucions, les normes i els procediments democràtics de manera gradual i incremental, fins al punt que en alguns casos, no sempre, però en alguns casos, aquest règim deixa de ser democràtic com a tal.
0: No és només que el més habitual sigui que l'amenaça ve des de dins, sinó que, a més, fer servir cops d'estat és cada vegada menys comú, perquè té molts inconvenients. Pots arribar al poder, sí, però el risc és massa elevat.
2: Des de dins, no sé si s'ho plantegen d'aquesta manera. Des de fora, des d'un cop d'estat, tu has de tenir la capacitat de coordinació per executar-lo. És a dir, tu has de tenir, si ets una elit civil o formes part dels militars, has de tenir la capacitat de coordinació per executar un cop d'estat. Un cop d'estat pot ser costós. És costós perquè pot implicar violència, pot implicar que hi hagi resistència o oposició a aquest cop d'estat i que, per tant, prendre el poder d'aquesta manera irregular sigui molt més costós, a banda que és molt més visible i pot despertar no només oposició interna, protestes, que per tant has de reprimir i això augmenta els costos d'ocupar el poder, però també una reacció internacional que pot imposar des de sancions econòmiques, campanyes de condemna i altres costos a nivell internacional, no només reputacionals, però sinó també econòmics. En canvi, fer-ho des de dins té un avantatge. Una, ja estàs al poder. El que fa simplement és eliminar progressivament els límits i els contraviniments que tens a l'exercici del teu poder per poder-t'hi mantenir, per eliminar, com deia, o almenys excavar de manera molt efectiva i profunda, de manera incremental la capacitat que té l'oposició per fer-te retre comptes i, per tant, per fer-te fora del poder en última instància. L'avantatge és que tens els ressorts del poder al teu favor per manipular-ho de manera gradual i, a més, fins i tot de manera legal. És a dir, algunes d'aquestes transformacions que acaben erosionant la democràcia són perfectament constitucionals, però són qüestionables en termes democràtics, però sí que hi caben dintre del marc legal. Un cop d'estat no té res de subtil. D'acord? Quan tens els tancs davant del Palau de Govern, sabem el que està passant. En un d'aquests processos d'erosió democràtica, la cosa pot ser més subtil. Pot ser legal, pot ser no del tot legal, però bueno, o pot ser subtil fins al punt que la gent, fins i tot, potser no se n'adona fins que és massa tard.
0: El millor és treure's del cap la idea dels tancs i desfilades per les places. Un cop d'estat no és només arriscat, sinó que es pot aconseguir el mateix, instaurar un règim autocràtic, de manera més fàcil i, per què no dir-ho, econòmica. Però el dubte és el mateix. Si no hi ha cop d'estat, si no hi ha armes, si no hi ha coerció, com s'aconsegueix transformar un estat democràtic en un d'autocràtic? I el més important, quins són els primers senyals que això està passant?
2: És una excel·lent pregunta i és quelcom que, de fet, s'està investigant. Perquè, de fet, no tenim un manual de seqüències que indiquin clarament això és el primer que faran i això és el segon que faran aquest tipus de governs que tenen aquestes intencions antidemocràtiques, no? de transgredir els principis i normes democràtics. Hi ha diferents elements que comparteixen i les coses que t'han de posar en alerta és modificacions en organització i elecció del sistema judicial que en redueixin la independència. Transformacions constitucionals si tenen la capacitat per fer-ho, perquè aquí hem de distingir aquells governs que tenen suficient suport parlamentari prou ampli com per endegar reformes constitucionals que ens permeten fins i tot trencar les costures d'aquesta Constitució i anar més enllà, aquells que no ho tenen. Aquells han de ser una miqueta més subtils, han de vigilar en quines institucions van a poc controlant. El tema és anar controlant institucions a poc, d'acord? Els cossos de supervisió electoral, els mitjans de comunicació. I no és només directament que el govern els controli directament o els veti, en mans de qui els està posant, qui pot accedir, quin tipus d'informació, per tant, pot fluir cap als ciutadans i, per tant, es pot ser contrastada o no i, per tant, es generaran influència en les preferències, el comportament polític de les persones i dels diferents grups que componen un país. Tot això són sistemes d'alerta molt clar. Petites restriccions en els drets polítics, de petites restriccions en l'exercici de drets polítics, aquí tens una alarma enorme.

0: No sé si encara recordes alguna classe d'història de l'institut. Concretament, les que segurament vas dedicar a aprendre l'ascens al poder de Hitler. Fes memòria. Recordes si et va sorprendre saber que Hitler no va arribar al poder amb un cop d'estat directament, sinó que primer va guanyar unes eleccions? És una cosa que quan s'aprèn sovint xoca. Com va transformar un estat democràtic com la República de Weimar en una autocràcia? Ara ja hem vist que es pot fer des del mateix sistema, i de fet és el que va fer Hitler. És evident que el context actual és molt diferent del d'aquell moment. Aquí encara queda una incògnita per desvetllar. Com s'aconsegueix tot això, no només evitant l'oposició de la ciutadania, sinó aconseguint el seu suport? Quines raons porten la ciutadania a simpatitzar amb propostes autoritàries?
1: Jo crec que una i molt important és la seguretat. O sigui, de fet, el bé públic més important per qualsevol ciutadà és la protecció i la seguretat, que pugui sortir al carrer sense risc per la seva vida, no? Després, evidentment, la llibertat econòmica, no? Però aquesta, la seguretat física, és una de molt important. I quan els ciutadans comencen a percebre que aquesta seguretat física està en perill, evidentment, és molt més fàcil que votin partits... que puguis intercanviar, delegar la teva llibertat a canvi de seguretat. Aquest és un intercanvi molt típic. Jo delego, renuncio a la meva llibertat a canvi de que tu em proveeixis seguretat. Xina, no? És un exemple. Tu a Xina pots caminar sense cap tipus de problema, perquè hi ha càmeres a tot arreu. Val? Però a canvi els ciutadans no tenen cap dret a participar en la vida política.
0: I si no creiem en aquestes justificacions, tampoc passa res. El procés d'erosió democràtica pot arribar a ser tan subtil que quan te n'adones ja és massa tard. I encara més si qui impulsa aquestes propostes és un sector polític amb què nosaltres, a més, tenim sintonia. Dit d'una altra manera, una democràcia no es desmunta d'un dia per l'altre. Es fa peça a peça. I el procés és tan gradual que és fàcil passar-ho per alt. El problema no és una mesura antidemocràtica. El problema és una mesura antidemocràtica i una altra, i una altra, i una altra.
2: De per què la gent no reacciona a temps o per què aquest actor fracassa com a ciutadania a l'hora d'oposar-se en aquests canvis graduals d'erosió democràtica tenen a veure amb diferents factors. El primer és, com deia, aquesta miopia, no?, de que aquests elements que són incrementals i a vegades fins i tot petites passes, no?, d'erosió democràtica, que moltes d'elles es poden vestir de constitucionalitat o de legalitat, o que són suficientment subtils fins i tot a vegades com per no ser directament detectables, minen la nostra capacitat de rebre la informació suficient de quina és l'amenaça real que representa aquest pas, aquesta mesura adoptada en un moment donat. Una, perquè no l'observem molt clarament i, per tant, no tenim suficient informació, tenim una informació simètrica, o l'altra, perquè fins i tot si l'observem no som capaços de anticipar que l'acumulació d'aquesta, més d'altres que poden venir després, suposaran la incapacitat per part meva, en el futur, de poder fer que el govern reti comptes davant meu. I, per tant, de la meva capacitat efectiva de participació o d'oposició, de participació en eleccions de manera efectiva. Per tant, aquesta miopia ens posa en una situació de debilitat. Tenim menys informació. D'acord? Té una informació simètrica, qui està controlant els ressorts del poder té més informació de la que jo tinc, i en això poden jugar. Si a més tenim un sistema de creació d'informació pública i política altament descentralitzat, o fins i tot una part controlat pels estats o per oligarques que controlen els sectors privats dels mitjans de comunicació que afavoreixen aquesta desinformació de la població, això encara ens situa en una situació d'avantatge molt més gran. Perquè ja no és que no siguem capaços de reaccionar, és que no som capaços ni d'identificar el que està passant. L'altra, com et deia, era la polarització. És a dir, algun sector de la societat, malgrat tots potencialment donar suport en termes genèrics a un sistema democràtic, per oposició, per aquesta divisió tan gran amb la identificació partidista, puc tendir a tolerar regressions democràtiques en favor del candidat al qual, o el president o el partit al qual jo dono suport, perquè això va en detriment d'aquesta altra opció que noto tan distanciada i separada ideològica políticament, va en detriment que aquesta opció ocupi el poder.
0: Durant tot aquest podcast ens anirem aturant en parts concretes del procés necessari per transformar una democràcia en una autocràcia. Sobretot les que tenen a veure amb la política, els mitjans de comunicació, la justícia i l'economia. I ho farem de la mà d'aquells que han ocupat la primera línia de tots aquests camps. De moment, comencem per la política. Què és la democràcia?
3: Doncs la democràcia és el govern dels afers públics per part de la ciutadania en el seu conjunt.
4: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
3: Després això pot tenir diferents formes, diferents traduccions de com s'organitza aquesta representació. Però en el fons de la democràcia és el govern del poble, el govern de la ciutadania, pel poble, per la ciutadania.
5: La democràcia és probablement el millor sistema, el més imperfecte, que hem trobat per governar-nos.
4: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
5: I també el que hauria de garantir que ens sabem governar de forma respectant la dignitat de les persones al llarg del temps.
0: Una de les trampes amb què juga l'autoritarisme és barrejar conceptes per causar confusió.
6: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
7: Notícies en xarxa.
8: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. La xarxa catalana per la transició energètica alerta que el conegut com a Plater presenta fins a 44 incompliments de diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Per aquest motiu, entitats opositores al pla d'implantació d'energies renovables del govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han anunciat la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per grans empreses i no pel territori. Montserrat Corberó, portaveu de la xarxa d'entitats catalanes per a una transició energètica justa, creu que es necessita més temps per refer una planificació ben feta.
9: En primer lloc, li demanem que retiri el Plater, que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
8: El col·lectiu insisteix en que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un plater alternatiu per proposar a la Generalitat. Adif reprendrà a mitjans d'aquesta setmana els treballs dins el túnel del Nus de la Trinitat, que van originar les fortes vibracions la matinada de dijous passat i que van obligar a desallotjar durant unes hores una vuitantena de persones d'un immoble. Segons ha detallat l'empresa pública, els treballs tornaran a activar-se un cop finalitzada la instal·lació de sistemes d'auscultació i control topogràfic que va anunciar. Adif també està acabant de valorar el sistema constructiu per evitar que hi hagi noves vibracions. Les obres formen part de les actuacions de la companyia per la variant de Vallbona i duraran 4 setmanes. La Policia Nacional ha desmantellat una organització que explotava dones sexualment i ha detingut 3 persones a Castelldefels i una a Reus. De fet, l'organització estava presumptament dedicada al tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual i a la prostitució coactiva. Com a resultat de la investigació, s'ha pogut acreditar una víctima de tràfic d'éssers humans i s'han alliberat 5 dones que estaven obligades a prostituir-se. El dia de l'eclipsi, aquest dimecres 12 d'agost, serà majoritàriament assolellat arreu del país, però amb intervals de núvols baixos al Ter Sud i en altres punts del litoral, sobretot a la Costa Brava. Pel que fa a les temperatures, segons el Metocat, s'esperen valors de fins a 39 graus en punts a l'interior i màximes de 35 graus a la costa, amb una xafogó que serà intensa. A partir del migdia es preveu entrar xàfecs amb tempesta al Pirineu i Prepirineu, localment acompanyats de calamars o pedra. La visibilitat serà entre bona i excel·lent en general, excepte en els moments de pluja. I una notícia breu abans d'acabar, l'Ajuntament de Barcelona ha acabat les obres de reurbanització i millora del carrer de Balmes en el tram entre la plaça de Molina i la ronda del General Mitre, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. En total s'han renovat una superfície d'uns 15.000 metres quadrats i s'han invertit uns 7 milions d'euros. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
10: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Estàs escoltant Bones Vibres, amb Maritrini Hernández.
10: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escoltes.

Les 9 del vespre i 3 minuts. Ja hi som aquí un divendres més. Som aquí. Som a través del Bones Vibres. I tu què, ja dus bones vibres? Ja tens la vibració alta, neta, molt neta? Digue'm que sí i em posaràs contenta, encara que sigui veritat, digue'm que sí.

Amb aquest ritme tan meravellós, amb la nova sintonia, la tercera sintonia en 5 anys del Bones Vibres, escollint doncs una versió DJ del AMCA. Doncs mira, aquesta és la nostra tercera sintonia en 5 anys i la vam canviar quasi a principis d'estiu. Estiu, calor, calor, pluja, pluges d'estiu, tempestes d'estiu. Són protagonistes des d'ahir al vespre. Les tempestes d'estiu, molta protecció, sobretot, sempre ho dic, a la carretera. En aquests moments plou, plou a la comarca de la Selva, plou a Blanes, plou a la comarca del Maresme. Està plouent aquí, on estic fent ràdio en aquests moments, on s'ha estat transmetint el Bones Vibres. Plou a Tordera. Hi ha més poblacions, són la pluja és protagonista en aquests moments. Benvinguda a l'aigua, gaudiu de la pluja, de l'aigua i de les bones vibres, de la neteja de l'aigua. Aigua, font de vida. Benvingut, benvinguda, si no t'ho havia dit, perquè hem entrat directament a donar-te les salutacions amb bones vibracions. Avui és dia 7 d'agost del 2026. Vuitè mes de l'any, setè dia ja del mes d'agost.

Segons la font de Wikipedia, ens diu que avui és el 219è dia de l'any. Tinguen en compte que ho mirem a través del calendari gregorià. El primer divendres del mes d'agost, tot ple d'estiu.

A l'ambient es noten coses noves, eh? Com aquest refresc, sí, jo dic refresc que tenim de l'ambient per aquesta pluja que ens ha arribat molt bé. Jo diria que molt, molt bé. La pluja ens fa bé, i jo li diria a la pluja, em fas tant de bé? Des d'ara mateix i fins al punt de les 11 de la nit, el Bones Vibres protagonista i una servidora al teu costat. El meu nom és Maritrini Hernández. Amb tu i per tu, sempre, sempre. Com sempre dic, lo bo torna, torna. Ells han tornat, amistades peligroses. Estan en concert, estan de gira. Són fantàstics. No toca.

Ai, ai, ai, quina calor. M'agrada, m'agrada molt el teu infern. I podria continuar, eh? Podria dir, oh, quina calor fa. Més llenya al foc que és abraçador. Ho tinc claríssim, si tornés a néixer repetiria. Sí. Si tornés a néixer et donaria més. Més caloreta. La lletra de la cançó ja és de calor, eh? Ja sabes com soy. Ja sabes que me entra la primera. Són aquelles lletres que entren i no s'obliden. Les diguem a l'idioma que les diguem. No tocar, perill de mort. O no tocar. Les tíbies i la calavera fan dubtar, em fan anar més enllà. Veure't córrer, veure't, demanar-me més i més. Na, na, na, na, na. Vinga, va, pregunta de cultura musical. Quants anys té aquesta cançó d'història? O dic la pregunta amb una... Vaig a formar bé l'oració. Quants anys d'història té aquesta cançó? Tin, tin, tin, tin. Uns quants, eh? Et dono una pista. Més de 5, més de 10. Sembla actual, eh? Lletres que semblen actuals, actuals. Si el que es viu avui en dia és el que es va viure ahir... Doncs vinga, aquesta cançó té d'anys més de 5, més de 10, més de 15, més de 20. Més de 25 anys. Més de 30. 33 anys d'història d'aquest tema musical. Fantàstic, com sempre. Me haces tanto bien. Enséñame a bajar tu cremallera. Ya sabes dónde voy.

temas con tu pinza de tus dedos, tus manos en mi piel. Me dedicas tu lengua que es de fuego. Ay, son aquellas canciones que faríem karaoke. Amistades peligrosas, el duet de sempre, el duet original. Alberto Comesaña i Cristina del Valle. Un duet que es van conèixer en un grupet d'amics. I per una juguesca van decidir, doncs, provar el que són les relacions íntimes. I de la relació íntima va sortir la relació personal d'amor. I d'aquí el duet musical. Amistades Peligroses, gran duet espanyol format a finalíssims de la dècada dels 80, justament a l'any 1989. Ya sabes cómo mantener la hoguera, ya sabes cómo sabe ya mi piel que tú... Sempre s'han caracteritzat per ser directes, per ser poca vergonyes, per dir les coses clares, per criticar. És una música que, si l'escoltes bé, a part de cançons molt potents, molt calentes... Són de molt també de crítica social, eh? Primera, ahora me sale algo mejor. Al cap dels anys van discutir com a parella i també van discutir com artistes. Es van separar, van dir que mai més tornarien a cantar junts i jo deia, ja. Sempre quan algun grup es separa s'ha de dir ja. Si estan vius, tot es pot recuperar. I res, fa molt poquet van dir que tornaven novament a ser duet musical, i actualment estan actuant. Fa unes hores van actuar a la Plaça Major de Madrid. D'un i do, quin públic i quin espectacle han donat Alberto Comesaña i Cristina del Valle. I a més ho estan fent molt bé perquè estan tornant amb molta alegria i de fet estan publicant els seus concerts a les xarxes socials. Molts són els concerts que estan oferint de forma gratuïta per les festes majors de les localitats i festes que podem celebrar al costat d'aquest duet. I com diuen ells, estic per tu. Vinga, val la pena, eh? Posem una altra cançó. Estan de gira. El dia 22 d'agost estaran al Almudévar, el 2 de setembre a Menorca, el 4 de setembre a Monòver, el 19 de setembre a Madrid, novament a Madrid, el 3 d'octubre a Gran Canària, el 14 d'octubre a Saragossa i el 30 d'octubre a Barcelona. L'UBO sempre torna. Quasi 40 anys al món de la música van tallar i han tornat. L'UBO torna sempre. Estic per tu.

Ai, que maco, que maco. Llençar el paraigües, no pots, no pots evitar-ho, eh? Llençar el paraigües, despullar-te i després dir-me que t'agrado. Doncs tot això ho diu aquesta banda, una banda que ens arriba de Girona, de la comarca de la Selva i de la població de Lloret de Mar. En el Bones Vibres posem molta, molta, molta música, de la millor, de la millor. I sobretot, molta música de casa nostra, molta música catalana. La música, la bona música del record d'actualitat futurista. Aquí entra tot. De fet, la música del passat és la música que sona avui en dia. Aquesta banda mítica, mítica, mítica. Recordo, doncs, tan servidora com els meus companys locutors, quan posàvem molta, molta música del rock pop català, el gran boom de finals dels 80, gaudíem amb totes les formacions que ens anaven arribant i 972 va ser una formació que va agradar des del primer moment. Érem jovenets, érem molt jovenets, eh? Et parlo de la dècada dels 90, finals dels 80-90. I quan ens va arribar el primer àlbum, posava 972, encara recordo aquell àlbum negre amb els números, 972. I anàvem dient entre nosaltres què significaran 972. Clar, 972 és el prefix de la província de Girona. Després anàvem descobrint mica a mica que els teníem aquí a prop, els teníem a Lloret de Mar. 972 va revolucionar també el pop rock català. Va formar part d'aquella onada, d'aquell boom de la nostra música. Eren un trio que ens arribava des de la comarca de la Selva, Lloret de Mar, format per tres persones, Vicenç Ruinho, Vicenç Franc, que malauradament li vam tenir que dir adeu l'any 2021, fa 5 anyets que no està entre nosaltres, i Paco Córdoba. Sempre recordant-los, Francesc Ruinho, Vicenç Franc i Paco Córdoba. Tots tres amb el nom de 972.

No puc evitar-ho. Posar aquelles cançons que d'alguna manera ens mouen alguna cosa a dins. I clar, després d'aquesta cançó del record, dic, i ara què poso? De fet, hem començat amb dues cançons del record del duet Amistades Peligroses, que tornen a màxima actualitat, cantant cançons de fa 35 anys. I ara hem anat a casa nostra amb aquest tema No puc evitar, dels 972. Per cert, aquesta cançó sortia en el seu àlbum El Tec i la Teca, rock en català. I continuem amb el rock en català amb un estil una mica diferent, també amb una cançó, del passat, i amb una banda fabulosa que ja no hi és, tant de bo tornessin. Són els Un Papa. Ai, quines cançons, quins records, quines vibres. Amb tu i per tu, bones vibres des de Ràdio Tordera. Com diu la cançó, Raons de pes.

0: Estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Estàs escoltant Bones Vibres, amb Maritrini Hernández.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
3: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
2: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.

Increïble, com sempre, la Lady Gaga, eh? Sempre sorprèn, és que de fet és única, és única, és única, és única. Cançó que ha sortit com aquí qui diu, fa uns minuts del forn. L'actualitat 2026 també protagonista al Bones Vibres. Com diria en síntesi aquesta cançó, que no pari el ritme. Runway, el que vindria a dir camina, camina, continua endavant. No importa el què, no importa el què, has de continuar endavant. Com diu Lady Gaga dins aquesta cançó, et diu camina, camina. Em sento fabulosa, em sento lliure, em sento excepcionalment jo. Lady Gaga ha tornat a sorprendre. Fa no res que acaba de sortir aquesta cançó a les llistes d'actualitat. En aquesta ocasió acompanyada d'una altra fèmina, Doechii. Amb un nou àlbum. L'àlbum té el títol de l'àlbum, eh? El títol de l'àlbum es diu El diable es vesteix de prata.

Lady Gaga, que ho ha superat tot. Lady Gaga és un exemple de superació, de poder fer tot el que vulguem, que no importa el que digui la gent. Ella és única, ella va i cada dia es transforma. Avui és una cosa i demà continua sent ella d'una manera diferent. Reivindica, reivindica. Aquesta cançó és una reivindicació i alhora una celebració de l'autoexpressió. Una celebració del poder de transformar allò quotidià en una cosa extraordinària. Ai, com m'agrada allò de transformar, eh? Com m'agrada. Sempre et parlo de la transformació i la transformació no pot venir a través de la música en aquesta ocasió o d'una bonica paraula.

Em declaro a partir d'ara mateix fan, una fan, una fan més d'aquest actor musicalment parlant, d'Alex Warren. M'encanta, m'encanta la música que sona aquest estiu 2026, protagonista en aquests moments a la ràdio. Llàstima, llàstima que tingui la veu una mica agafada i no m'entendria gaire l'anglès, si no puc seria aquí a cantar amb ell, eh? Riuríem tots una mica, que d'això es tracta, de riure de nosaltres mateixos. No sé si t'ha passat alguna vegada que has rigut de tu mateix o de tu mateixa i te puc ben assegurar quan comences a riure de tu mateix o de tu mateixa, encara que sigui una tonteria, vol dir que ja estàs sanat, que ja està quasi bé tot fet. Abans t'he presentat una de les darreres cançons de Lady Gaga, una dona que per mi ho significa molt, molt, significa tot en qüestió d'ànims, d'esforç, de transformació. De fet, la cançó que cantava era La Transformació.

25, eh? Dic, prepareu-vos, prepareu-vos. De fet, els programes estan gravats. Tot allò dolent, totes aquelles marranades de la vida, sí, anem a dir-ho bé, marranades. L'aigua clara, xocolata espès. No ens es poden transformar en llum, en llum, en llum, en colors, en vida positiva, en esperança, amb molta fe. I d'això parla aquesta cançó, d'això precisament. Sí, anteriorment Lady Gaga amb el tema Run Wild deia que la vida és per transformar-la, per sentir-nos nosaltres, nosaltres, sense tenir en compte el que diguin els altres, de sentir-nos lliures. Aquesta cançó va de superacions, d'unes superacions bestials. Alex Warren, de fet, ho ha explicat públicament, ha patit durant un molt de temps depressió i ansietat. Ell sap el que són els símptomes de la depressió i l'ansietat. No només és un mal que pot afectar la ment, sinó és un mal que pot afectar el cos i pot afectar la vida i pot afectar moltes coses d'una persona. I ell diu, ho supero, i ara que està a punt de superar-ho, ho ha volgut celebrar. El tema musical s'anomena Fever Dream, ha sortit fa molt poquet, actualitat, és la febre del somni, somiar bonic, tenir ganes de somiar, dins aquella bogeria mental que a vegades es pot tenir en moments d'impotència. Un somni febril, intens, de vida, que fa que la temperatura corporal pugi moltíssim. I aquesta cançó, doncs, és un símbol a poder superar i a utilitzar-la també com a metàfora per a qualsevol situació caòtica, surrealista o de desorientació. Perquè, de fet, la vida a vegades sembla irreal, eh? Doncs mira, Alex Warren, m'he fet fan teva. Cal somiar moltíssim, encara que es tingui febre. Més cançons, més música, ens anem ara cap a un altre gran cantant. Anem camí de les 10 del vespre. Són 3:15 i et deixo amb uns minuts, només. Et deixo amb Taylor Swift.

0: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: La Rosalia. Que jo sé...

0: Aquí està el nostre ritual, eh? Vull veure bitllets de 100, vull ser milionària, fem aquest ritual que a més que ens arribi tot aquest benefici en poc temps, ja que estem a la lluna minvant. Ahir va ser el quart de lluna minvant. El dia 12 és lluna nova i, a més, serà un fenomen total visible. Per què? Encara més visible. És lluna nova perquè no hi ha lluna, però serà visible. Per què? Perquè hi ha l'eclipse.
1: Calo con altura.
0: L'eclipsi solar, eh? Fixa-t'hi. Durant el dia tindrem l'eclipsi solar, el dia 12 d'agost del 2026, un fenomen únic des de fa molts, molts anys, i a la nit no hi haurà lluna. Per què? Perquè és la lluna nova. Preparat, veran coses xules. De moment nosaltres hem fet el nostre ritual amb la cançó de aquesta gran artista. I on anem a fer-ho encara més bé? Si hem escoltat Milionària, per què no dir anem a les alçades, anem a somiar molt alt, con altura, Rosalía.
1: Vamos a arrancarlo con altura.
2: El demonio lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

5 minuts i les 10 del vespre. Abans us he parlat de l'eclipsi, l'eclipsi. L'eclipsi solar. Doncs estava cercant una cançó que parli d'eclipses. N'hi ha moltes cançons famoses, però hi ha una que parla dels fenòmens del Sol, de l'univers i, precisament, també d'un eclipse de Sol. La cançó ja té uns anys, Black Hole Sun. La banda South Garden i amb aquesta companyia i parlant d'eclipses del Sol i fenòmens de l'univers, ens anem directament a les 10 del vespre. Tornem després dels informatius.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Nou capítol de la crisi migratòria de Ceuta, ja que Itàlia i Dinamarca han rebutjat la immigració incontrolada cap a Europa perquè asseguren que té un impacte negatiu en les societats. En un comunicat conjunt signat per les primeres ministres d'ambdós països, la italiana conservadora Giorgia Meloni i la danesa socialdemòcrata Mette Frederiksen, han indicat que, malgrat que venen de polítiques molt diferents, s'han unit en el seu desig de protegir el continent. Les dues aposten per la creació de centres de repatriació. El govern espanyol, mentrestant, continua apuntant que un dels objectius prioritaris ara mateix és el reagrupament familiar dels menors que encara es troben a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recordat que aquest punt genera consens entre les diferents autoritats, des de la ciutat autònoma, on ha xifrat en gairebé 1.400 els menors filiats.
3: Le hemos trasladado al presidente de Vivas y también él nos lo ha trasladado a nosotros lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas, y lo ha dicho también recientemente la ministra de Infancia, que ha estado también aquí hasta ayer mismo, esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar.
2: Torres ha anunciat un reforç dels cossos de seguretat a Ceuta i en aquest context la Comandància General de la Ciutat Autònoma ha cancel·lat tots els permisos dels militars. No canviem de tema, ja que després d'una reunió amb el ministre Torres també ha parlat el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. El dirigent considera que no és moment per retirar les tropes i ha demanat mantenir el desplegament militar a la ciutat fins que es torni a la normalitat. A més, també ha sol·licitat habilitar un espai que serveixi de centre d'internament d'estrangers, on es pugui ingressar els migrants arribats en els darrers dies a la ciutat autònoma i se'ls pugui mantenir confinats mentre no se'ls pot expulsar. Vives creu que és vital posar en marxa aquesta mesura de manera urgent, ja que així s'aconseguirà que els migrants tinguin cobertes les necessitats vitals, que no s'acumulin als carrers i que es puguin tramitar amb més agilitat i facilitat els expedients d'expulsió. I un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat gran part de Colòmbia, segons el Servei Geològic Colombià, tot i que encara no hi ha informació detallada sobre danys o víctimes. El sisme ha tingut lloc a les 7:34 hora local, passades les 2:30 del migdia a Catalunya, amb l'epicentre a la localitat de San José del Palmar, a la costa del Pacífic, a una profunditat de 82 quilòmetres. La tremolor s'ha notat també a la capital, Bogotà, que és a 400 quilòmetres de distància, i fins i tot a l'Equador. De moment, les autoritats han informat de danys materials a ciutats com Manizales i Cali, on s'ha després part de les façanes de molts edificis, segons informen diversos mitjans. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Darnius, a l'Alt Empordà, quatre presumptes traficants que tenien un cultiu amb més de 1.000 plantes de marihuana amagat al bosc. A mesura que la investigació avançava i amb el suport de l'unitat de drons, van localitzar un total de 3 camps amb plantes de marihuana en una zona boscosa de difícil accés dins del terme municipal. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
4: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Amb tu, Maritrini Hernández i bones vibres.

Doncs ja som aquí, novament, a través de la ràdio, a través de les zones del 107.1 de la freqüència modulada. Tan, tan, tan, bones vibres. A veure, com t'ho dic? Bones vibres, bones vibres, bones vibres. Oh, yeah. Benvingut, benvinguda a la segona hora d'aquest programa Ràdio Fórmula. Sí, sí, de Ràdio Fórmula. Que és protagonista de, des de fa ja quasi 5 anys, en viu i en directe, fem ràdio en directe, eh? Fins i tot dies festius. Tot i que la ràdio reprodueix aquest programa, des de la ràdio reprodueix aquest programa cada dilluns a la tarda, i tu pots tenir qualsevol programa del Bones Vibres dels 5 anys a través de la nostra pàgina web i altres aplicacions, o des de la web de música. Sí, sí, ja tenim un caché, ja tenim un caché. Doncs res, són les 10 i 5 minuts, m'arric de mi mateixa, perquè deia, em penso que estic fent bola, algo que no sé que estic fent bola, eh? El més important de tot és que ens hem retrobat novament a la segona hora, la segona hora del Bones Vibres, amb tu i per tu, cada divendres de 9 a 11 de la nit. Da-da-da-da-da-da. Mira, és estiu, jo ja no sé què fer avui. Ni aire condicionat, ni vano, ni paraigua. Em penso que una cosa sola no hi és possible. Avui no pot ser possible. Avui és una nit diferent, perquè les coses diferents també agraden. Faixa fogó, tot cal dir-ho, però tenim calor, també tenim pluja, tenim aigua, tenim calor, tenim vent, tenim una miqueta de tot. Aquesta també és la màgia de l'estiu, la màgia de la vida, la màgia de la natura.

Avui com cada dia de la teva vida, has de sortir. Hem de sortir a cremar la pista de la vida. Sempre amb bon rotllo, amb molt bon rotllo, amb bona gent, no cal res més. Bé, sí, uns quants bitllets de 100 així de regalillo no anirien pas malament, eh? Les coses clares. Clares, clares, clares, i a viatjar moltíssim si pots fer-ho.

Torna a estar d'actualitat aquesta australiana meravellosa, amb una miqueta, ja podem dir que és una mica catalana, perquè va sortir amb un model català, allà, en les terres damunt de la Costa Brava. La Kylie Minogue ha estat molt de temps a la Costa Brava, ha estat molt de temps aquí a Catalunya, i estima molt Catalunya. Des d'Austràlia, des que era molt joveneta, i una cançó que continua cantant avui en dia, Kylie Minogue. I torna a estar d'actualitat perquè ha col·laborat amb la reina de les reines, amb Madonna. Poso en Locomotion, una cançó que va versionar ja fa unes dècades. Sí, és una versió, en Locomotion és una versió. Doncs la va reversionar molt, molt joveneta. No sé si aquesta cançó té 30, tirant cap a 40 anys. I fa no res, s'ha presentat novament al panorama de la música amb Madonna, dues grans reines. Kylie Minogue, bones vibres, bona nit, bon cap de setmana. Anem a revolucionar-ho tot.

Quasi 40 anys d'història d'aquesta versió, d'aquesta cançó. I sona com si fos actual, com del primer dia. Són cançons que no tenen data de caducitat. Kylie Minogue la va cantar per primera vegada en l'any 1987, anomenada Locomotion. I una miqueta després va tenir que fer una versió i canviar el títol de la cançó per temes de drets. I la coneixen totes i tots com el tema de Locomotion, que es va publicar l'any 1988. Quasi 40 anys, 38 anys d'història de Locomotion, Kylie Minogue.

I com t'he promès abans, continuem amb Kylie Minogue al costat de la reina de Madonna. Ella sempre d'actualitat, sempre en transformació, sempre endavant. Sempre modernes les dues i sempre, sempre, sempre llum amb llum. Madonna i Kylie Minogue van llançar fa no res, fa dies, van llançar la seva cançó juntes, aquesta. Aquesta cançó s'anomena Love Sensations, és a dir, sensacions d'amor.

Les divas, les reines, les que tenen llum pròpia, sempre s'acaben ajuntant. Sempre, sempre, sempre. Es valoren, són felices quan troben gent com elles. I en aquesta ocasió tenim l'exemple, tenim novament un altre exemple. Madonna i Kylie Minogue juntes per primera vegada. A través d'aquesta cançó meravellosa, animada, rítmica i a més amb un títol molt, molt potent. Love Sensation. És a dir, la sensació de l'amor. Aquesta cançó va ser cantada fa molt poquet, molt poquet, molt poquet, molt poquet. I s'ha penjat a les xarxes socials. Va ser presentada públicament dins una gira musical d'un festival a Amsterdam. I fa hores s'ha presentat al món mundial. Avui, divendres, dia 7 d'agost. S'ha presentat per primera vegada... Love Sensations. Ho està empatant, ho està empatant. Avui estem tocant cançons molt, molt, molt recents, que han sortit del forn. Avui divendres, s'ha llançat a tot el món... I s'ha anunciat a tot el món i a totes les xarxes socials aquesta cançó de Madonna al costat de Kylie Minogue. Una cançó que pots trobar dins el nou àlbum de Madonna, Confessions 2. Dues divas, dues estrelles... Dues persones empoderades. Dues persones amb llum pròpia que els agrada estar al costat de persones com elles. Estava cercant a les seves xarxes socials frases positives de cadascuna d'elles. I fixa't el que he trobat i és per reflexionar... I per tenir molt en compte, i més amb aquest programa que es diu Bones Vibres. Sempre et dic el mateix, malgrat tot, sempre poso la coma, malgrat tot hem d'intentar vibrar el més alt possible i estar al costat de gent que vibri alt, malgrat tot, que continua endavant, sigui com sigui. Doncs mira, he trobat una frase... de Madonna, i diu el següent, per orella, Madonna ha dit fa molt poquet a una xarxa social molt coneguda, de fet ho pots veure a través de l'Instagram, i diu el següent Madonna, que Madonna ha passat per totes, Diu, no importa qui siguis, no importa què hagis fet, no importa d'on vinguis, sempre pots canviar i convertir-te en una millor versió de tu mateix. Senzillament fantàstica i té tota la raó del món. Que res t'aturi. I me'n vaig cap a una de frases positives que ha dit i que s'ha publicat de Kylie Minogue. També a través de la xarxa Instagram podem trobar oracions, frases, comunicacions molt positives de Kylie Minogue. I Kylie Minogue també ha viscut molt a la vida, coses bones i coses no tan bones. I m'agafo i et replico el que ella diu. Diu Kylie Minogue, la vida no és perfecta, però està plena de moments perfectes. Aprèn a gaudir de les petites coses de cada dia.

La bona música, la bona vibració i sempre, sempre amb comunicació positiva a través del 107.1 de la freqüència modulada. Des de Ràdio Tordera, el Bones Vibres. Perquè confiïs, perquè confiïs. I d'alguna manera donar-te juspires, juspires d'amor. Juspires de somriures, juspires de bon rotllo. Abans hem posat una cançó en solitari de Kylie Minogue, ara Kylie Minogue al costat de Madonna. I ves tu per on? Per equilibrar la balança, anem a posar una cançó en solitari de Madonna del seu darrer àlbum, Confessions 2. I d'aquest àlbum, Confessions 2, a part de la cançó que hem escoltat, el Love Sensations, anem a un tema ple d'intencions. És una declaració. La pista de ball actua com un únic refugi d'alliberació, d'evasió, de reivindicació personal. I feel sofrir, sentint la llibertat. Així tu ho diu, i així tu replica, la reina del pop, Madonna.

0: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
3: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
2: Segueix-nos per no perdre't cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
4: Breu segon, si serà... Ui, el micròfon que m'ha pujat molt. Espera't un moment que em poso els cascos. No m'ha sortit bé el tema. Veus, jo que volia quadrar en qüestió de 3 segons, ara sí m'escolto. Breu segons. 2:15 de la nit. Ja hi som. Ja ens hem plantat a 2:15 de la nit. No sé tu, però jo ara em vaig a cercar elefants. M'acompanyes? A tope amb la vida. El títol de l'àlbum. I elefants, el títol de la cançó. I oques grasses, el nom d'aquesta formació musical.

Ai, ai, ai, segurament t'estimo, segurament m'estimes, i cap dels dos ho sap un de l'altre. Són aquí els missatges directíssims, eh? Aquelles directes directíssimes que projectem a través de la ràdio gràcies a aquesta cançó directa directíssima. Com més l'escolto, més m'agrada. Vinga, va. És una cançó per cantar junts i per pensar en aquella persona. I segurament l'estimes, però cap dels dos ho sap. I segurament et penso, i segurament t'enyoro, i segurament t'estimo.

Fes-me un petit senyal. El que sigui, un petit senyal, jo l'agafo, patapum, i jo et faré un altre. Aquestes comunicacions, aquests senyals, són xules, eh? Són xules, són molt xules. És el joc de la vida. És tan fàcil. Avui en dia no cal fer una fumera per després doncs, fer senyals de fum a través d'unes mantes, eh? Es pot fer de moltes maneres. Un hey, un WhatsApp, un cort amb unes xarxes socials, ensenyar la puteta. Quantes històries d'amor s'han perdut, eh? Quantes històries d'amor i també d'amistat.

Una cançó plena de joia, plena d'amor, plena de sentiments, plena de somriures. Són focs artificials. Ai, aquelles tonteries que a vegades s'han fet a la vida. A mi m'encanten les tonteries, tu. Quan veus una persona i fas tonteries, ah, hi ha bon rotllo, hi ha bona química. Sigui amistat, sigui amor, sigui romanticisme, sigui el que sigui. Has fet alguna tonteria amb alguna persona i dius, i per què? I per què això? O penses en algú i fas un somriure i penses en algun moment de rialles, d'alegria, de moscatell, no sé, una taula, una taula. Una taula, una tarda, una conversa, dos petons... un gest d'emprenedoria, ese que cal. Hem de deixar enrere el temps mort i, com diu aquesta banda, els Amics de les Arts, temps mort, fora el temps mort. Ara toca despertar. Despertar de nou, fer moviments de companys, d'amic, de família, d'amor, de romanticisme, del que sigui, d'aventures. Anem a recuperar aquelles sensacions de jugar-la. Anem a fer camins, i amb aquesta cançó de Segurament t'estimo, segurament t'estima, em va molt bé una lletra de fa molts anys de la banda catalana Sopa de Cabra. Camins, camins de la vida. Són camins, són somnis i són promeses. Algun dia van quedar, però ara es tornen a arrependre. Mai és tard. La versió versionada de Camins de Sopa de Cabra, ara al costat de Su i Mon DJ. I li han posat un títol una miqueta més llarg. Camins, somnis i promeses. Fes-me un senyal. Un senyal, un petit senyal. Ai, la veu de Su, que és maca, eh? Su, Gerard Quintana com a veu i la companyia d'una femina fantàstica que vaig tenir la sort de conèixer, el Canet Rock de l'any passat, Moon Digi. De veritat, Sopa de Cabra, l'heu encertat amb aquesta versió. Anem a escoltar-la, a la One, a la Two i a la Three.

camins que ja són nous, camins, camins que es van deixar enrere i tornem a reprendre. Una cançó de Sopa de Cabra que ja té uns quants anyets i que sempre a la banda, quan canta en directe, aquesta cançó és indispensable. I que a principis del 2026 van decidir fer una versió molt guapa, molt guapa. Al costat de la cantant catalana Su, al costat de la digi catalana Moon i al costat de la veu del Gerard Quintana i tota la banda, el Sopa de Cabra. Érem

La fusió sempre és bona, la fusió musical, la fusió d'artistes, la fusió de generacions. Gerard Quintana ja porta 40 anys en el món de la música. Isu i Mundigi, com aquí qui diu, són encara que formen part d'aquests 10 darrers anys, no? 5, millor dit. Somnis i promeses, coses que es van deixar enrere. Fem camí. De fet, fem camí cada dia, però són oportunitats bones, sempre que arriben coses boniques de l'univers. L'univers és la nostra essència, perquè nosaltres som part de l'univers. I per si no ho sabies, l'univers es va formar del Sol, que va ser el seu pare, de la Lluna, que va ser la seva mare. I d'alguna manera el Sol és el nostre pare, la Lluna la nostra mare. El vent va guiar l'univers, el vent ens guia a nosaltres. I la Terra va nutrir l'univers, d'alguna manera. La Terra ens nutreix a nosaltres. Nosaltres som part de l'univers, l'univers és part de nosaltres. Ens deixem guiar pel vent, pel sol, per la lluna. Ens tornem a trobar. I ja que parlem de llunes i parlem d'univers, doncs dir-te que en aquests moments estem a una fase molt important de la Lluna. Estem a un quart minvant a portes d'un dia espectacular. Per què? Estem a una fase de quart minvant cap a una Lluna nova que se celebrarà el dia 12, però que al mateix temps, hores abans, hi haurà un eclipsi solar impressionant. Mira, vaig a dir-ho, collonut. M'agrada aquesta paraula catalana, eh? Collonut. Des de l'any 1906 que no es veia aquest fenomen. Eclipse solar, molta precaució, ulleres de sol. Si no, no ho miris, perquè et pots perjudicar la vista de per vida. Un eclipse solar que més o menys podrà estar aquí a Catalunya, que el podrem observar en diferents zones a partir de les 7 aproximadament cap a les 9... Segons unes fonts diuen una hora, segons unes fonts una altra, però bé, tu prepara't ja a quarts de set. Per cert, la Generalitat de Catalunya activa un pla de planificació integral per poder seguir en directe a través del seu canal de YouTube aquest eclipse solar. Sí, si tu tens por, no tens ganes o no tens ulleres, pots seguir en viu i en directe a través del canal de YouTube de la Generalitat de Catalunya aquest eclipse solar que es celebra el dia 12. Com diu la Generalitat de Catalunya a la seva pàgina web, mira el cel. Oh.

I com et deia, el mateix dia 12 hi ha una lluna nova. La lluna nova és una lluna que no es veu perquè és nova, no es veu. I de fet va molt bé per iniciar coses noves o per

0: ja haver iniciat coses i d'alguna manera fer-les més reals. Anem a viatjar, i anem a passar-ho bé. 12 minuts, canviem de ritme, canviem d'estil i ens anem al costat de Karol G i Manu Chao. Quines dues estrelles, eh? Manu Chao al costat de Karol G, amb una cançó també d'aquest 2026.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
0: Ja m'apunto, camí a la felicitat, sigui on sigui. La qüestió és viatjar, sortir de casa i viatjar, encara que sigui al costat de casa. T'apuntes?

Festa, festa, festa, una de les cançons, una de les cançons del darrer àlbum d'Eros Ramazzotti. Que, per cert, Eros Ramazzotti, a veure com t'arriba a tu això. Quan facis un concert a Barcelona també pots cantar cançons noves de les que has fet, perquè trobàvem a faltar en el darrer concert cançons com aquesta, que mola mucho i que ens la sabem de memòria. Jo no sé, però li ha d'arribar el missatge, perquè clar, el proper concert que oferirà Eros Ramazzotti a Barcelona és d'aquí uns mesos i volem escoltar cançons també del teu darrer àlbum. Per què dic tot això? Perquè res, fa uns mesos va venir Eros Ramazzotti al Palau Sant Jordi, espectacular, oh, espectacular. Tot, la posada en escena, la música, els músics, el cachondeo mental que té aquest home, les bromes que fa, és espectacular, a part que està molt bo. Sí, sí, Eros Ramazzotti està molt bo. Estava molt bo abans, està molt bo ara, amb més de 60 anys. Les coses clares, eh? Bé, dit això, doncs vam coincidir molts quan van sortir del concert que hauria també d'incorporar cançons més properes per nosaltres, perquè ens les sabem, i cantar més en castellà, perquè fot uns barrejos o unes barreges, el català, l'anglès, el castellà. Eros, que ja tens una edat, eh? M'encanta, jo estic enamorada d'aquest personatge, em penso que de tota la vida, de Déu. Des que va publicar la seva primera cançó, que ha plogut molt de temps. Aquesta cançó és superdivertida, superanimada per acomiadar el Bones Vibres d'avui. Deia que torna a Barcelona. Espera, que t'explico més. Resulta que Eros Ramazzotti està fent una macrogira mundial amb un espectacle nou que s'anomena Una Història Important, la història de la seva vida musical. Impressionant, t'ho dic en sèrio, eh? Em quedo curta si te dic quelcom d'aquest espectacle. I està fent una cosa única, està repetint recintes. És a dir, fa uns mesos va estar al Palau Sant Jordi de Barcelona i torna al Palau Sant Jordi el dia 27 d'abril del 2027. Amb aquesta cançó tan canyera, i jo anant en compte amb els segons que em queden, doncs et dic el següent. Aprofita per viure la vida com una festa, amb calma, amb serenitat, amb ordre, amb elegància, també amb una mica de bogeria i fent somriures, malgrat tot, val la pena, però per tu. Petons, muac, més, vinga, va, muac. I una abraçada forta i passa-ho bé, que tinguis un bon cap de setmana, gaudeix de l'eclipsi solar amb protecció, de la lluna nova i de la vida. Salutacions de Maritrini Hernández.

Bona tarda. Avui és divendres 7 d'agost del 2026 i a Tordera fa una temperatura de 31 graus. Ara us explicarem les notícies de forma clara i senzilla. Començarem per als titulars. Primer titular. L'Ajuntament demana protegir els nostres boscos i camps d'un nou pla d'energia de la Generalitat. Segon titular. Aquest cap de setmana tindrem música, sardanes i ball a la plaça de l'Església. Tercer titular. El pintor de Tordera, Carles Maleis, exposa els seus quadres al poble de Blanes. Quart titular. L'Arxiu Històric prepara un taller d'art gratuït per aquest dissabte al matí. Cinquè titular. El torneig de futbol Futmas és un èxit per als joves del nostre club, però acaba amb baralles a la final dels adults. Comencem amb les notícies. L'Ajuntament vol protegir el paisatge i la natura del nostre poble. Per aquest motiu, ha demanat a la Generalitat que canviï el Plater, que és un pla per posar energies renovables a Catalunya. L'objectiu és evitar que es construeixin parcs d'energia molt grans als nostres camps i que les plaques solars es posin a les teulades de les cases. Aquest cap de setmana podrem gaudir de la música tradicional a la plaça de l'Església, a partir de les 10 de la nit. Aquesta nit de divendres tocarà el grup Cobla Mediterrània per a totes les persones que vulguin ballar sardanes. A més, demà dissabte la festa continuarà amb música d'acordions i ball folk. El pintor tordarenc Carles Maleis estrena avui una exposició de pintura a la sala Maria Luisa García Tornel de Blanes. Aquesta exposició es diu Energia Bonica i ensenya els quadres que ha pintat durant els últims 3 anys. Tothom qui vulgui la pot anar a visitar fins al dia 30 d'agost, tant al matí com al vespre. Aquest dissabte a les 11 del matí hi haurà un taller d'art a l'Arxiu Històric. És una activitat gratuïta on s'ensenyarà a fer dibuixos amb colors inspirats en la imatge de la Mare de Déu de Rocarrossa. Per poder-hi participar, només cal que us apunteu abans a la pàgina web de l'Ajuntament. El camp de futbol va acollir el torneig Futmas, on l'equip a la Vitordera va aconseguir un gran subcampionat. Els joves jugadors van gaudir molt de la jornada i van demostrar un joc excel·lent. Per desgràcia, la final dels adults es va haver de suspendre abans d'hora perquè hi va haver enfrontaments i mal comportament per part del públic a la grada.

0: Per últim, farem un repàs final dels titulars. Primer titular. L'Ajuntament demana protegir els nostres boscos i camps d'un nou pla d'energia de la Generalitat. Segon titular. Aquest cap de setmana tindrem música, sardanes i ball a la plaça de l'Església. Tercer titular. El pintor de Tordera, Carles Maleis, exposa els seus quadres al poble de Blanes. Quart titular. L'Arxiu Històric prepara un taller d'art gratuït per aquest dissabte al matí. Cinquè titular. El torneig de futbol Futmàs és un èxit per als joves del nostre club, però acaben baralles a la final dels adults. I fins aquí les notícies. Moltes gràcies per escoltar-nos.
1: Avui els convidem al capítol 28 de Se m'ha escapat el lloro, però abans escoltarem el final de l'anterior capítol, que fa així.
2: Fisca la toscana!
3: La família Genaro, abraçada davant del paisatge toscà, amb el cotxe nou brillant sota el sol del capvespre, de fons, la ràdio del cotxe, que ha quedat oberta, comença a sonar un tango italià.

0: να μας χαπά το μυαλό.
1: Doncs bé, avui podem titular de visita a la Toscana amb el cotxe nou. I com sempre, els personatges, Filo, la Nuri Pujol, en Genaro, en Joan Madrid, el Lloro, Quico, la Nuri Pujol, narrador, sabedor d'hostès, l'Enzo és en Josep Maria Jurado i hi ha un veí que és l'Enric Lleonat. Bé, el cotxe nou i, la... i posa-t'hi bé vol dir que... per conduir per aquí a la Toscana, un s'hi ha de posar bé. Doncs diem que toca conduir el Genaro. Condueix amb els dits rígids sobre el volant de cuir. La Filo intenta fer un selfie, movent-se molt. El Quico està amb una perxa adaptada al reposacaps.
2: Filo, per l'amor de Déu, estigues quieta, que amb tant de moviment em ratllaràs el vidre amb el mòbil. I no toquis la pantalla tàctil amb els dits plens de greix i de croissant.
3: Ai, Genaro, que estem a la Toscana. Mira quina llum. Quico, digues buongiorno d'Itàlia.
4: Buongiorno. Porra, que misèria. On és el vi? On és el vi?
2: El vi arribarà quan aparquem, si és que trobo un lloc on no hi hagi cotxes a menys de 3 quilòmetres. He llegit que els italians aparquen d'oïda. Si algun Fiat 500 gosa tocar el meu para-xocs, hi haurà un conflicte internacional.
3: No siguis així, que el cotxe és per gaudir-lo. Mira aquell camí cap a Duomo de Florència. Gira a la dreta.
2: Gira a la dreta? Però si el carrer fa 2 metres ample, que les llandes són de 18 polzades, Filo. Això no és Tordera. Aquí els carrers els van fer per a carros de bous, no per a aquesta joia d'enginyeria. Hòstia! Què ha estat això? He tocat un ciprer.
3: Però si no hi ha res, Genaro, estem al mig de la carretera buida.
2: Quico, Quico, et juro que et deixaré en una botiga de records, venent figuretes de la Torre de Pisa. M'estàs donant la tarda.
3: Té això prou, animal. Mira, ja veig el Duomo. Aparca aquí mateix, davant d'aquella terrassa.
2: Aquí? Estàs boja? Hi ha una bicicleta recolzada en una paret a 10 metres. Les bicicletes cauen, Filo. Les bicicletes tenen vida pròpia i busquen cotxes nous per suïcidar-se a sobre.
4: Gira a la dreta, cap al Duerna. Vinegra, a 500 metres. Xupito, xupito.
3: Ho veus? Fins i tot el Lloro té gana. Apa, Genaro, posa-t'hi bé, aparca d'una vegada i anem a fer el gelato. Que el cotxe no es desintegrarà per estar al sol 10 minuts.
1: Sospirant i posant el fre de mà amb una delicadesa extrema...
2: Està bé, però Quico, tu quedes de guàrdia. Si veus algú amb una clau a la mà o una vespa que s'apropi massa, crida com si t'assumaquéssim.
4: Cornuto! Cornuto! Posa'm un negró!
1: El cotxe nou circula per una carretera estreta, plena de corbes prop de Pisa. De cop, una vespa vella i sorollosa apareix del no-res i comença a fer zig-zag davant d'ells.
2: Però aquest home què fa? Que no veu que porto la pintura de fàbrica? Filo, mira'l, m'està fent una striptease de carrosseria.
3: Tranquil, Genaro, que és un senyor gran. Deu conèixer el camí. Mira quina planta que té. Sembla sortit d'una pel·lícula del Marcello Mastroianni.
4: Brr, brr, brr, brr.
2: Quico, no diguis paraulotes, que estem a l'estranger.
1: L'Enzo, el de la Vespa, frena de cop. El Gennaro també, tots dos davant del restaurant. Enzo aparca, i el Gennaro també, i la moto recolzant-la a la roda del cotxe nou de Gennaro. Ah!
2: No! M'ha tocat la llanda! M'ha tocat la llanda de 18 polzades!
1: Surt del cotxe com una molla.
2: Senyor, s'ignore! Atenzione amb la màquina, que és nova de trinca!
1: Amb molta calma, es treu el puro de la boca i somriu.
5: Ah, benvenute, tranquil, amico mio, è solo un bacio. Un petit petó de ser italià. La seva màquina és massa gran pel nostre país petit.
1: La Filo, sortint del cotxe, lluernava.
3: Excusi, senyore. El meu marit és una mica delicat. Jo sóc la Filo i aquest és en Gennaro. I el de dins que crida és en Quico.
1: I l'Enzo, com tots els italians, besant la mà de la Filo.
5: Encantat, bellíssima. Jo sóc l'Enzo, vinc de Tordera. Ah, no, perdó, vinc de Lucca, però conec Tordera. Tenen un mercat molt gran els diumenges, no?
2: Què diu aquest home? Que coneix el mercat de Tordera. Però si estem a la Toscana profunda.
4: Club Petit Tordera, campions de la Lliga. Visca! Tordera, Tordera, volem botifarra, volem botifarra.
5: Ah, el Lloro parla al directe del Maresme, fantàstic. Escolti, senyor Gennaro, si vol anar a la Torre de Pisa sense que ningú li ratlli el cotxe, m'ha de seguir a mi per les dreceres de les oliveres, però m'ha de prometre que no anirà menys de 100 per hora aquí a Itàlia. Si vas lent, ets un obstacle per a l'art.
2: 100 per hora? Per un cap d'oliveres? Amb aquestes suspensions, mai de la vida.
3: Som-hi, Gennaro. Segueix l'Enzo, que ens portarà a un lloc autèntic per dinar. Vinga, posa la música.

0: L'Enzo arranca la Vespa, en Genaro, resignat, surt disparat darrere la moto. El cotxe nou arriba a la Piazza di Miracoli. Genaro té la suor freda perquè ha hagut de passar per un carrer on els retrovisors passaven a un centímetre de les parets de pedra. L'Enzo, amb la Vespa, aparca sobre la vorera amb una elegància insultant.
1: Ecco qua, la torre pendente, guarda che bella.
0: El Genaro, baixant del cotxe, inspeccionant les llantes amb una lupa.
2: Bella, està torçada, Enzo. Com voleu que sigui tranquil en un país on no ni tan sols saben anivellar un campanar? Això és un perill públic per a la carrosseria.
0: La Filó, entusiasmada, amb el mòbil a la mà.
3: Genaro, oblida el cotxe. Mira quina meravella. Quico, mira la torre.
0: El Quico, traient el cap a la finestra, en veu crítica...
4: Cau! Cau! Pon-li un totxo, Genaro! Pon-li un totxo!
3: Genaro, vine aquí. Posa't a 10 metres. M'has de fer la foto típica, la que sembla que estic aguantant la torre amb les mans. Posa-t'hi bé per la foto.
2: Filo, que hi ha 5.000 persones fent el mateix. Sembleu tots un exèrcit de mims fent estiraments.
3: No discuteixis. Un pèl més a la dreta. No, a l'esquerra. Puja el mòbil. Baixa'l. Baixa'l ara. Posa't de genolls per l'angle.
0: El Genaro, de genolls a terra, patint pels pantalons nous.
2: Així? Ja està?
3: No. Les meves mans no toquen la torre. Sembla que estigui saludant un taxi. Mou-te tu, Genaro.
1: Permesso, signore Genaro. Si vol la foto perfecta, s'ha de posar el lloro a l'espanya de la signora. Farà un efecte pirata de la Toscana. Fantàstic.
0: El Quico, volant des del cotxe i aterrant directament sobre el cap de la Filo...
4: Sóc el rei! Sóc el rei de Pisa! Mamma mia, quina vista!
3: Quico, les ungles, que porto laca. Genaro, dispara ja!
2: Un moment! I anem amb un gelat de tres boles que s'està acostant perillosament al cotxe. Filo, el nen té un gelato de pistacho i s'està recolzant al capó.
4: Pistatxo al capó!
0: En Genaro llença el mòbil a l'herba i surt disparat cap al cotxe com si fos un corredor de 100 metres llises. La Filo es queda amb els braços en l'aire aguantant el buit i el Quico comença a picotejar l'orella.
3: Mare meva, Enzo, em pot fer vostè la foto?
0: L'Enzo, agafant el mòbil amb estil...
1: Certo, bellíssima, però surti fent un petó a la torre. Que és més romàntico.
4: Montferra de Torrella! Patata!
0: El tas de vins i el sacrilegi al volant. Bé, ara bé, són a l'interior d'una bodega rústica. Hi ha ampolles de Chianti clàssic per tot arreu. L'Enzo està servint copes com si no hi hagués un demà. En Genaro... ja va per la quarta copa de reserva i amb la cara vermella i la corbata una mica torçada...
2: Escolta, Enzo, li mio amico, aquest vi té una estructura, una carrosseria millor que la del meu cotxe.
1: Tu deies, Genaro, el Chianti és la gasolina de l'ànima. Salute.
0: La Filo, preocupada, mirant la copa buida d'en Genaro...
3: Escolta, carinyo, crec que ja n'hi ha prou de tastar. Recorda que hem de tornar a l'hotel i la carretera té més corbes que una tapa del Giro d'Itàlia.
0: El Quico dalt del barril picant amb el bec a una copa.
4: Més vi! Sóc el lloro del papa! Sóc el lloro de Roma!
2: Filo, reina meva, bellíssima. Jo no puc conduir, sóc un home responsable. La seguretat és el primer.
0: Li allarga les claus del cotxe nou amb la mà tremolosa.
2: Agafa tu la bèstia.
3: Jo? De debò? Però si no m'has deixat ni tocar el clàxon des de que vam sortir de Tordera.
2: És un sacrifici que faig per la família. Però t'ho demano, per favor, no passis de segona. I si veus un mosquit, esquiva'l. No vull restes orgàniques a la graella frontal.
0: Minuts després, a l'exterior, la Filó seu al seient del conductor, ajusta el retrovisor, es posa les ulleres de sol i arranca el motor i el cotxe rugeix.
3: Dos dies de no agafar el cotxe i ja no me'n recordava com tirava el bitxo. Quina potència que té això! Sembla que vagi sol!
0: El Genaro al seient del copilot, agafat a la nansa del sostre, amb les dues mans.
2: A poc a poc, que el motor està en rodatge. No cal que facis el soroll de Fórmula 1.
4: Dóna-li canya, Filó. Passa el vell de la vespa. Fes-li un interior.
3: Ep, que això corre, mira. Genaro, ja anem a 80. I les corbes les agafa com si fos mantega.
2: El meu cuir, la meva transmissió, Filó. Vigila la línia blanca, que les rodes de la dreta estan trepitjant pols. Ai, la pols. La pols és l'enemic de la pintura, metzatelissada.
0: L'Enzo, passant molt a prop amb la Vespa a tota velocitat i fent una senyal de victòria.
1: Brava, senyora. He anat a una pilota.
4: Vestes, mami! Posa la sisena!
2: No vull mirar. Estic al mig de la Toscana amb un lloro borratxo, un italià boig i la meva dona criant-se la filla secreta de Fernando Alonso. Mare de Déu de Tordera, ajuda'ns a tornar sans i estalvis.
3: Escolta, Genaro, que d'aquí a Tordera ja conduiré jo, eh? Ja sé que vàrem quedar que a la tornada l'agafaries tu, però...
2: Això mai! Abans de creuar la frontera, em faig un rentat d'estómac amb l'aigua mineral.
0: Plaça de l'Església de Tordera. Dissabte al matí. La gent surt uns a comprar, altres fent el vermut a Cal Terrassà. De cop s'escolta un soroll de motor potent i una mica i una música que sona a tota pastilla.

0: El cotxe està cobert d'una capa de pols blanca de les Strada Bianchi de Siena. Té una branca d'olivera enganxada al netejavidres i un adhesiu de Pisa que tapa la meitat de la matrícula. El Genaro, baixant del cotxe amb unes ulleres de sol enormes, com si fos un magnat del vi...
1: Hem arribat, Filo. Mira-ho, tordera, la civilització les fa el conegut.
2: Escolta, Genaro, que he portat el cotxe des de Gènova fins aquí i no li he fet ni una rascada, ni una.
1: Sí, Filo, però la pols, aquesta pols italiana, té micropartícules de marbre de Carrara. Si les bufes, malament ratlles el vernís. No deixis que ningú el toqui.
0: El Quico, traient el cap a la finestra oberta, amb un barret de palla minúscul, com que li ha comprat l'Enzo...
3: Buongiorno, tardera! Mamma mia, quina calor! Vull un gelat! Vull un gelat!
4: Hola, Genaro, ja sou aquí? Com ha anat el viatge? Teniu el cotxe tan ple de pols que sembla que vinguis del Dakar?
1: No, home, no, no. Venim de la Toscana profunda. Això que veus és pols històrica, pols del Renaixement. No es pot rentar així com així. S'ha de fer amb aigua destil·lada.
0: El Quico, cridant a una veïna que passa...
3: Vella dona! Dona'm un tall de quatre! Arriba a ver-s'hi, guapa!
2: Mireu, mireu què portem. Pecorino, oli de Lucca, 6 caixes de Chianti i un bust de la Torre de Pisa que brilla a la foscor.
1: Tanca el maleter, que l'olor, Filo, que l'olor del formatge s'està enganxant a la tapisseria del cuir. El cotxe farà olor de cabra de Siena durant 3 generacions.
0: El Quico, imitant el so de la campana de la església...
3: Tong-tong! Posa'm un negró!
2: Va, Genaro, deixa el cotxe i anem a fer l'aperitiu al bar de la plaça. Que hem d'explicar a tothom com vas gairebé plorar quan l'Enzo et va tocar la llanda amb la vespa.
1: Està bé, però aparco jo, que aquí a la plaça hi ha molts nens amb pilotes i ja saps que les pilotes tenen un radar per als cotxes nous.
0: El Quico hi diu la seva mentre s'allunyen cap a la terrassa del bar.
3: Posa-li bé, Genaro. Posa-li bé. Sí, au, va pegós.
0: En Genaro tanca el maleter amb un sospir, tots mirant cap al cel de Tordera, que precisament avui té un to especial que els convida a volar mentre sona la cançó final. D'aquí, de Domenico Modugno. Volare.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
1: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
4: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.

0: mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla de nove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
3: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
4: o a dentalcompany.es.
3: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Sense 107.1 FM.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt 1 FM.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar. Solo queda una vela.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Benvinguts, benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar les notícies més importants d'avui dilluns 10 d'agost de 2026. Tordera es prepara per la Festa Major de Sant Bartomeu 2026 amb 12 dies d'activitats i música. Del 14 al 26 d'agost, Tordera oferirà fins a una cinquantena d'activitats amb propostes per a totes les edats i per a tots els gustos en el programa de Tordera Festiu. Puja l'atur a Tordera en 7 persones al mes de juliol. Actualment hi ha 900 persones sense feina al poble.

0: En esports, les Villes a la Fresca tanquen l'edició marcada per la pluja. Tot i haver de suspendre la jornada de dijous i ajornar la de divendres, l'organització va aconseguir reubicar les partides decisives i el sopar de cloenda el dissabte. Els administratius d'atenció al públic, el perfil més buscat al Maresme durant el primer semestre del 2026. El balanç de la xarxa de serveis locals d'ocupació de la Diputació de Barcelona situa aquest perfil al capdavant del rànquing d'ofertes laborals a la comarca, on s'han tramitat prop de 1.500 ofertes en 6 mesos.
1: Hola, què tal?
0: I acabem amb una previsió del temps amb el meteoròleg del Consell Comarcal, Joaquim Serra.
2: Hola, què tal? Molt bon dia. La situació meteorològica que ve marcada principalment en aquesta setmana de l'eclipsi per un temps tranquil. De fet, s'esperen algunes nuvolades de tarda entre avui i demà, sobretot demà, però dimecres, que serà el dia de l'eclipsi, doncs s'espera un temps tranquil, un temps assolellat, com a molt amb alguns núvols prims a la tarda, que no haurien d'impedir que es veiés el fenomen. D'entrada, i tornant a la meteorologia, avui vents fluixos, situació marítima tranquil·la i demà també. Això sí, amb unes temperatures que avui baixaran una mica i que demà baixaran de forma més clara, amb més nuvolades a la tarda, que d'entrada no deixaran precipitació aquí a la costa.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
4: El Muntatuber, descobrint què hi ha darrere dels treballs de recerca dels joves de Tordera. Quins temes han tractat? Com els han treballat? I si finalment ha sortit com ells s'esperaven? Tot això ho coneixerem, així com la seva personalitat, el Muntatuber d'aquesta temporada. No t'ho perdis, els dilluns de 6 a 7 de la tarda. I escolta-ho també a la web de Ràdio Tordera i a les nostres xarxes socials.
5: Bona tarda, dilluns, les 6 i 3 minuts, i comencem el Muntatuber d'avui, d'aquesta setmana. Estem preparades, el Dolors Pinatelli i la Clàudia Icart. Hola, bona tarda.
6: Bona tarda.
5: I també la nostra convidada, la Clàudia Masferrer. Bona tarda, Clàudia. Bona tarda. Que la setmana passada vas venir i ens vas explicar la importància del color en el cinema. Ens ho vam passar molt bé.
7: Sí, sí.
5: Sí. Per cert, ja m'he començat a fixar amb els colors al cinema, eh? Amb aquesta setmana he fet deures.
7: M'alegro.
5: M'havia passat sempre per alt, eh?
7: Doncs ara, ja t'hi fixaràs.
5: Però aquest dia vaig estar... Mira, em vaig buscar una pel·lícula que vaig pensar que potser estaria bé, el Gotland, no sé si la coneixes.
7: No, aquesta no la conec.
5: I vaig pensar, ara et fixaràs amb els colors. De fet, és de paisatges molt bonics. I començo a veure que sí, que té molta importància, tal com tu explicaves. Doncs bé, avui continuarem preguntant de coses, gràcies per haver tornat. I, Clàudia, el treball, que està molt bé, te se va acudir de seguida? Vas tenir la idea de seguida de què volies fer aquest tema?
7: No, sí, vaig tardar una mica perquè no sabia del tot si fer tema d'història o de què fer, però al final, o sigui, el tema l'havia de triar a l'octubre, llavors tampoc vaig tenir molt de temps per triar-ho, i després vaig pensar, si vull estudiar comunicació visual, doncs hauré de fer un tema relacionat amb la meva carrera, i vaig dir, doncs, faré alguna cosa de cinema. I després em va acudir, doncs, tema dels colors, perquè això vaig pensar que tampoc s'havia tractat tant, perquè no volia fer un tema típic que hi hagués fet molta gent, perquè volia investigar alguna cosa, doncs, nova, que no estigués tant a internet.
5: Ja, diferent és, eh? És un tema que, vaja, vas tenir una idea original, diferent, i que vas saber treballar molt bé. O sigui, que primer havies fet altres idees, però finalment... que em sembla molt bé, vas buscar alguna cosa relacionada amb el que sí que t'interessava, amb el que tens ganes d'estudiar.
7: Sí, així ja veia si m'agradava o si no, i sé una mica més sobre el tema, que sempre va bé.
5: tu, prèviament, hi havies parat atenció amb el color en el cinema?
7: Sí, però tampoc tant, perquè és això que tampoc t'hi fixes tant. Abans m'ha fixat en altres coses com tipus de plano i com estava fet el guió, tot això, però amb el color no tant. I jo també em vaig sorprendre a l'hora de fer el treball lo important que era. No m'esperava, la veritat.
5: Fins que no t'hi vas posar, no vas començar a veure que realment és un factor molt important, no?
7: Sí, sí, per això. I ara sempre que miro alguna sèrie, pel·lícula o així, m'hi fixo i veig molt, que té semblança amb lo de la psicologia, el color i tot això. I veig, penso, mira, sort que vaig fer el treball aquest, perquè ara em fixo en totes aquestes tècniques.
5: Sí, sí, i clar. Ho vas parlar amb la teva tutora i vas estructurar una mica com el volies fer, no?
7: Sí, perquè tampoc sabia com aplicar-ho, o sigui, com fer-lo, i la meva tutora em va ajudar molt perquè, clar, és un tema que podia ser molt subjectiu. Em va dir, fes entrevistes, fes enquestes perquè no es vegi que només és la teva perspectiva o la teva opinió, i ho vaig fer d'aquesta manera. També la part teòrica no sabia ben bé què fer, i em va dir que existia aquest llibre de la psicologia del color.
5: Sí?
7: I que expliqués les diferents tècniques, i em va ajudar molt a saber com aplicar-ho o com explicar-ho.
5: I també diferents professionals, no? Diferents directors de fotografia que tu vas saber valorar, i pel·lícules també, no?
7: Sí, també analitzar-les i també parlar una mica dels directors de fotografia més importants i donar-los una mica de veu, que molta gent moltes vegades no els dona la importància.
5: No, és descobrir-ho, perquè si no queda com allà molt amagadets i no sabem gaire bé que existeixen. També vas fer les entrevistes, et va costar?
7: Home, sí, perquè buscar el contacte de tota aquesta gent, perquè el món del cinema, ja, o sigui, el rol del director de fotografia ja és difícil de saber qui són o de trobar el contacte, doncs imagina't, sí, doncs saber com contactar amb ells, que et diguin que sí l'entrevista. O sigui, jo pensava que em costaria molt més, he de dir, i al final, o sigui, va ser molt fàcil perquè les tres persones que els vaig enviar el correu, que em va costar trobar el correu, però finalment sí, em van contestar i em van dir que sí. Van tardar molt en contestar-me.
5: I tu deies ai, ai, ai, sí, que no me'n surto.
7: Perquè ja s'acostava la data d'entrega, i hi havia dos que encara no m'havien contestat, però al final em van dir que sí, i vaig tenir la sort que els tres m'havien dit que sí.
5: I llavors et vas ser contestar, sí, i sí que ràpidament...
7: Sí, ràpidament els vaig enviar les preguntes, i ja quan em van respondre de seguida el correu, i ja em van dir les seves respostes.
5: I bé, aquests directors... Ai, perdona, directors de fotografia, sí. Et van aportar molt, també, no?
7: Sí, o sigui, la majoria de coses eren les que ja havia investigat, perquè els havia preguntat com... això, que quines tècniques utilitzaven o de què tractava la seva feina, mm-hmm, i llavors em van dir aquesta part, que era el que ja sabia, però després les preguntes de si els havia sigut complicat, doncs, transmetre el que ells volien a través de la direcció de fotografia, doncs ja va ser el més important que em van dir de l'entrevista, perquè era el més interessant, perquè és l'experiència de cadascú.
5: És clar, sí, la visió de cadascú. La Clàudia té una pregunta.
1: Sí, jo volia preguntar-li a la Carla que com li va anar l'exposició oral, o sigui, l'exposició del treball, i com les entrevistes i tot el que vas fer per fer el treball, com ho vas explicar a la presentació?
7: A veure, tema presentació, o sigui, crec que tothom estarà d'acord que és un moment amb molts de nervis, molta tensió, i sobretot jo, perquè m'acosta molt fer exposicions orals, o sigui,
5: sí?
7: estava dels nervis, no vaig poder dormir aquella nit, estava jo taquicàrdica i tremolant.
5: Ai, ai, ai, que em bloquejaré, però si t'expliques molt bé, Carla.
7: Ja, però a veure, no sé, en el moment et pots posar molt nerviosa i quedar-te en blanc. A més, a mi em va tocar fer l'exposició a la tarda, perquè hi era molta gent, i llavors em vaig haver d'escoltar totes les exposicions del matí i quedar-me fins a les 4 de la tarda amb tots els nervis. Al final tens tants de nervis acumulats que arriba la tarda i estàs ja cansadíssima per fer l'exposició. Però, bueno, que em va sortir bastant bé, en cap moment em vaig quedar en blanc ni res, i em van dir que em vaig explicar molt bé, així que em va anar millor del que m'esperava. Perquè,
5: sí?
7: Clar, després em vaig posar també molt nerviosa per l'exposició a la universitat, per aquell premi que havia quedat finalista, i allà també em vaig posar molt, molt nerviosa, perquè era ja més seriós. No eren les profes que coneixia ni la gent que jo coneixia, però...
5: Això va ser més tard, no? O sigui,
7: sí.
5: Vas fer l'exposició a la teva escola i després vas presentar per el premi aquest...
7: Sí, va ser com 3 mesos més tard. O sigui, jo ja havia desconnectat del tema, m'havia oblidat de l'exposició, el que deia, I ho vaig haver de repetir, o sigui, jo ja pensava que m'havia tret de sobre i de cop a tornar a passar per als nervis.
5: Ah, però amb il·lusió, no?, d'haver estat seleccionada.
7: Amb il·lusió, però amb molta por de com sortiria, la veritat.
5: I això que et preguntava la Clàudia, de com vas transmetre al jurat tot el que t'havien explicat aquests directors de fotografia?
7: No vaig parlar gaire de les entrevistes, ho vaig dir com molt per sobre, però per a tema de que tota l'anàlisi de les pel·lícules era com el més important i el que m'havia dit la tutora en el que era en el que m'havia de centrar, i al final em vaig centrar en el tema de les pel·lícules i només tenia 10 minuts per explicar-ho, i el tema d'entrevista ho vaig haver de passar més per sobre. Però òbviament sí que vaig mencionar alguna cosa.
5: Com de seleccionar molt bé què tens ganes d'explicar o què vols ressaltar, perquè 10 minuts... Sí. Digues, Clàudia.
1: I t'agradaria haver explicat més tema d'entrevistes o va agradar més explicar... Bueno, l'anàlisi de les pel·lícules.
7: A veure, a mi em va agradar molt més explicar el tema anàlisi de pel·lícules, perquè, a part, no era com algú que t'havies de memoritzar ni res, perquè jo anava posant a les diapositives les escenes de les pel·lícules i allò sortia sol, o sigui, anava fent la presentació, era com si no hi hagués gent davant perquè ho explicava, o sigui, ho pensava i ho explicava en aquell moment. I no sé, o sigui, el tema d'entrevistes crec que va ser important per al treball teòric d'escrit, però crec que l'exposició tampoc era una cosa molt important i que hagués de ressaltar gaire, així que vaig explicar més les altres coses del treball que crec que eren més importants.
5: Sí, que no va quedar l'angúnia de no haver explicat l'altre, no. Sinó que ja ho tenies previst així.
7: Sí, m'hagués agradat explicar molt més, he tingut més temps per explicar perquè vaig fer molta feina darrere i al final, en 10 minuts,
5: molt complet, sí.
7: Resumir-ho tot en 10 minuts era molt complicat, però bé, jo diria que vaig resumir el més important i el més important jo crec que va estar ben explicat i ben aprofundit, que era l'important.
5: Molt bé, en l'exposició i en la valoració del teu treball, doncs segur que vas aconseguir la nota màxima, no?
7: Sí, per sort. La necessitava perquè necessitava el màxim per entrar a carrera, perquè jo comptava un 10%, diria.
5: Un 10%.
7: Necessitava un 10 i, bueno, per sort el vaig aconseguir.
5: I després em van aconsellar que et presentessis el premi, aquest altre premi de les universitats, com es diu?
7: Sí, era el premi de la Universitat Internacional de Catalunya,
5: sí,
7: que és una universitat de Barcelona, Sèrria. I res, primer hi havia com una preselecció i em van seleccionar, cosa que era... O sigui, jo pensava que no passaria perquè es presentava moltíssima gent i crec que només seleccionaven a 15 persones.
5: Sí.
7: I em van seleccionar a mi, després això vaig passar a les finals, que era presentar-ho ja davant, i deia només seleccionant una persona, i a aquella persona li sortia doncs, gratuït el primer any d'universitat.
5: Molt bé, molt bé. Doncs felicitats per haver estat seleccionada. Merci. I haver pogut participar en aquest final. Clàudia, ara repassem una mica la teva història. Vas néixer aquí a Tordera?
7: Sí, aquí a Tordera.
5: I sempre has viscut aquí?
7: Sí, al barri de Sant Pere, sí.
5: Sí? Volies dir una cosa, Clàudia?
1: Dic, al barri de Sant Pere.
7: Sí, a barri de Sant Pere.
1: Com jo.
5: Mira-les, totes dues al barri de Sant Pere, eh? És Tordera, eh, Sant Pere?
7: Sí, però cal especificar.
5: Hem de travessar la Riera, però, eh? Doncs, i a quina escola vas anar?
7: Vaig anar a la Raureda.
5: Sí?
7: Que he de dir que, per mi, la millor escola de l'univers. O sigui,
5: sí?
7: Sí, jo, o sigui, m'ho vaig passar molt bé, vaig aprendre molt, i les mestres, molt properes, jo era com una família.
5: Tu vas passar molt bé, o sigui, sí. Tens molt bon record molt de tota bon la... Record. Teva etapa sí. De primària, no?
7: Sí, o sigui, bona Raureda... infància gràcies d'estar a la Raureda. Sí.
5: I tu tens germans?
7: Sí, tinc un germà bessó,
5: sí?
7: Que també... es diu Pau.
5: Sí, es diu Pau. I també venia a la Raureda?
7: Sí, també, a la mateixa classe i tot.
5: I molt a gust, amb el teu germà a la mateixa classe, bueno, amb tot
7: molt
5: el...
7: Molt a gust. Bueno, molt a gust a vegades tampoc, no? Perquè al final, mateixa classe, doncs, ens enfadem, no? O sigui, poden clar. Haver... No, però sí, en general.
5: A ratos,
7: bé.
5: Diem sí. Que a ratos, no? Una mica
7: de típic de germans, però sí, bé.
5: Clar, perquè tenir-lo a casa és una cosa, però tenir-lo a casa i a la classe ha de ser com més dur, no?
7: Clar, fas qualsevol cosa i s'atxiva. Sí. O s'inventa coses perquè et castiguen, clar, a veure, a vegades.
5: Sí, no és tan fàcil, no?
7: No, però bueno, que... Sí, vist en perspectiva, fa gràcia tot això.
5: I clar, ara segur que comenteu anècdotes i coses, no?
7: Sí.
5: Està molt bé això, que qualifiquis la Raureda com la millor escola de l'univers, eh?
7: Sí.
5: Déu-n'hi-do el títol que li poses, però això vol dir que molt a gust, amb molt bons records, amb molts bons mestres, has dit,
7: sí.
5: I els companys també?
7: Sí, o sigui, érem només una línia, cosa bastant estranya perquè de normal són dos o tres línies.
5: Sí.
7: I, o sigui, era graciós perquè del 2007 crec que només eren com 10 o 15 persones.
5: Eren poquets.
7: Bueno, diria que de fet menys de 10 i tots eren repetidors els altres.
5: Ah, sí? Més sí. Grans?
7: Sí, eren del 2006, no sí. Sé, però els que érem del 2007...
5: Pocs.
7: Sí, que eren molt pocs, tots ens portàvem molt bé. O sigui, era molt bon ambient a la Roureda, he de dir.
5: Quina sort, no?, trobar sí, un grup sí. Així, que us porteu bé, que suposo que també tothom treballava, que no hi havia massa conflictes...
7: Bueno, sí, bueno...
5: Els habituals.
7: Els conflictes habituals de primària, de que es piquen, s'insulten i coses d'aquestes, però sí. Bueno, jo crec que això passa tot arreu. Però, en general, els que érem del 2007, sí. Jo crec que, per lo menys, des de la meva perspectiva, molt bon ambient i crec que tots feien molta pinya i jo tinc molt bon record, he de dir.
5: Sí?
7: Sí.
5: Molt bé, i això va ser, doncs, com dèiem, primària, després l'ESO vas passar a l'institut?
7: Sí, vaig anar al Lluís Companys, sí. Primer i segon d'ESO, i després em vaig canviar d'institut.
5: I vas marxar a estudiar fora de Tordera?
7: Sí, a les Alzines de Girona.
5: Sí?
7: Sí.
5: Perquè no, o sigui, a l'institut potser no, el nivell que hi havia potser no t'agradava, volies nivell més alt...
7: A veure, perquè... El nivell era molt baix i al final, tant jo com el meu germà teníem clar que volíem anar a la universitat i a sí. Part l'ambient de l'institut pues, tampoc era... O sigui, jo crec que necessitava un canvi. No? Amb la gent que sí. Hi havia allà tampoc congeniava molt i no sé, els dos crec que necessitàvem un canvi.
5: Volíeu explorar alguna altra
7: sí.
5: Cosa, no?
7: I res, vam anar doncs, a Girona, sí. A les Alzines i en Pau al bell lloc i uh-huh. Allà vam estar molt bé.
5: Llavors t'havies de desplaçar cada dia, no?, cap a Girona.
7: Sí, clar.
5: Això és una ja... miqueta més pesat, no?
7: Una mica més pesat, però... O sigui, tampoc tant, perquè al final tenia la sort que era el bus ja de les Alzines, que em venia a buscar ja en el barri de Sant Pere, o sigui, no m'havia de venir fins a Tordera.
5: Feia parada.
7: Sí, i em deixava directament a l'institut i era la mitja hora d'escoltar música amb els cascos o d'estudiar quan tenia exàmens, així que anava bé sempre aquella mitja hora per preparar-me algun examen o fer alguns deures d'última hora, sempre anava bé aquella mitja
5: aprofitaves,
7: hora.
5: Aprofitaves sí. El temps.
7: Sí.
5: I el canvi? Va anar bé? Vas encaixar de seguida? Va costar?
7: A veure, el canvi va ser molt gran perquè vam passar d'un nivell, doncs, molt baix, he de dir, uh-huh. A de cop un nivell molt alt que vaig dir, ostres, això que estem fent, jo no estava entenent res del que m'estaven explicant i estaven fent, o sigui, a primer i a segon d'ESO havien fet coses que jo encara no havia fet uh-huh. Quan jo ja estava a tercer, perquè vaig canviar a tercer.
5: Vas entrar a tercer.
7: Sí, i ho vaig suspendre una pila d'assignatures perquè és que el meu nivell era molt baix perquè no tenia aquella base que elles tenien. Perquè les Alzines, o sigui, el nivell és bastant alt, he de dir, uh-huh. En totes les assignatures. O sigui, per exemple, anglès, jo no tenia ni idea d'anglès perquè havíem fet molt poc, i les nenes d'allà feien des de primer de primària història en anglès, naturals en anglès, o sigui, jo em quedava flipant, o sigui, un nivell molt alt, i al final va costar molt aconseguir, doncs, aquest nivell, però res, va ser passar quart d'ESO i ja directament... vaig treure notables i excel·lents que em van dir com ha avançat tan ràpid, però bueno.
5: Doncs felicitats, perquè a veure, si arribes a una escola i un suspens tot, podies dir, ui, jo aquí no seguiré, ho deixo estar, però tu vas superar-te, no?
7: Sí,
5: vas voler superar-te, posar-te al nivell de les altres alumnes.
7: Jo sabia que, o sigui, que era al principi, perquè clar, vaig passar de Tordera a Girona,
5: sí.
7: Estar sense el meu germà, estar amb gent nova i a sobre el nivell molt alt. Jo crec que va ser, en general, tot el canvi que va fer, doncs, que tampoc m'ajudés molt a poder-me concentrar en els estudis, però jo sabia que ja acabaria arribant al nivell o
5: estava això. Segura de tu mateixa.
7: Sí, bueno, no sé en aquell moment què pensava, però jo vaig seguir endavant. I res, sort que vaig seguir perquè, o sigui, ja t'ho he dit, que vaig fer un nivell de cop molt, molt bèstia, molt gran.
5: Sí, sí, sí.
7: Perquè vaig passar de suspendre, no sé, 5 o 6 assignatures de tercer d'ESO a de cop tenir notes molt bones a quart de l'ESO.
5: Bé, això diu molt de tu, eh? De voler-ho fer, de posar-t'hi sí, sí. I de les teves capacitats. Sí, sí. Bé, també a nivell de companyes, d'amics, de grup, també devia ser un canvi notable, no?
7: Sí, sí, jo vaig notar molt de canvi perquè vaig arribar allà i tothom parlava en català. O sigui, jo m'havia trobat que Lluís Companys...
5: I Lluís Companys no parla en català?
7: O sigui, per lo menys, la meva promoció, les altres no ho sé, a la meva promoció tothom parlava castellà.
5: Ah, sí?
7: I els nens que parlaven català érem jo, el meu germà i un altre nen, ja està. I de cop arribo a ella i veig que ningú parla castellà i tot és català, amb accent gironí, i jo que dius, no, tan...
5: sí, sí.
7: Molt l'accent, i em vaig quedar com, ostres, o sigui, millor, no, perquè al final puc parlar català sense que em mirin
5: sí,
7: malament.
5: Sí, mirin, no, estrany, no. A veure la Clàudia què diu amb això. O a l'escola on tu anaves, què parlava la gent, català o castellà?
1: Bueno, jo sempre parlo català,
5: sí.
1: Independentment del que me parlessin.
5: Tu sí.
1: Però, bueno, al meu grup parlava en català, però sí que és veritat que hi havia molta gent que parlava castellà. I, bueno, jo intentava sempre parlar en català perquè tothom ho entenia, però sí que hi havia bastanta gent que parlava castellà.
5: Parlava castellà.
1: Sí.
5: Bé, doncs, és aquest tema que també ara diuen, no?, que l'ensenyament és en català i tot, però que després la llengua que fan servir molts joves, entre ells, és el castellà. Però, a veure, tampoc entenc massa per què, no? Vull dir, si la classe jo... fas en català, després surts al pati, surts al carrer o quedes per no sé què, poses a parlar en castellà.
1: Jo crec que fa molt la família, no?, amb el que parlis amb la família. No ho sé.
7: Però molta gent parla amb la família en català, sí. I després amb els amics o amb la gent de l'institut i tal, parlen en castellà.
5: Sí.
7: Suposo que és per encaixar, perquè si tu vas a un grup i veus que tothom parla en castellà, quedaràs tu com la rara que estàs parlant en català. Ho dic perquè a mi em va passar.
5: Senties estranya.
7: Sí, llavors jo canviava l'idioma i ja està. O sigui, no em suposava cap dificultat, però jo diria que és això, que al final... tu pots parlar català amb la teva família i després, si veus que l'institut on parla castellà, pues canviaràs l'idioma per no ser el diferent.
5: Sí, sí, és un fenomen una mica estrany.
7: Una mica trist, però... Bueno.
5: Sí, força trist, vull dir que perquè sí, canviar de llengua quan tothom està escolaritzat en català és un... Bé, està passant, però és estrany, eh? Sí, sí. A les Salines vas trobar que no, que tothom parlava en català.
7: Sí, i totes extremadament amables, així em vaig sorprendre molt, perquè jo arribava allà i tothom, bon dia, i què tal, i eren molt... Bueno, és que la gent de Girona és així, o sigui, és molt agradable, és molt propera, i va ser el canvi aquest que dic, ostres, només estic a mitja hora de casa meva perquè hi ha aquest canvi,
5: de
7: manera de ser, saps? Perquè eren com molt familiars, molt propers. Bueno, també perquè per l'institut, suposo, perquè és un institut que... és des de P3 fins a batxillerat, totes es coneixen entre totes i han crescut juntes, llavors sí. Jo diria que això fa que l'ambient sigui com d'una família, jo diria que és per
5: això. I vas encaixar bé, però?
7: Al principi va costar perquè, i com ja he dit, o sigui, era gent que portaven juntes des de P3 i sí. Era jo com la nova,
5: sí.
7: Que no coneixien des de que tenien 3 anys.
5: Clar.
7: Llavors costava entrar en els grups perquè eren grups que portaven formats des de P3, saps? I tots es coneixien entre totes, però bueno, al final, sí, al final, òbviament, vaig fer grup, vaig fer pinya i tot això, sí.
5: I mantens aquest grup?
7: Sí, o sigui, el grup l'he anat canviant perquè marxaven de l'institut, m'he portat amb gent nova per al canvi de classes, però sí, amb moltes continuo en contacte, per sort, sí, sí.
5: Això era ESO, vas passar a batxillerat també hi havia molta exigència, no?
7: Sí, és que tant ESO com batxillerat, o sigui, el meu quart d'ESO, jo diria que era el primer de batxillerat de la gent d'aquí, jo dic molt seriosament,
5: sí?
7: O sigui, jo quart d'ESO portava un nivell d'exigència que dic, sisplau, jo encara no estic a batxillerat, que relaxi una mica. Llavors, el canvi de quart a primer no el vaig notar gaire perquè ja eren molt exigents, a segon sí, perquè és segon, però sí, o sigui, nivell d'exigència molt alt, a nivell de que cada setmana tenir uns 4-5 exàmens
5: sí.
7: I tu no poder fer res perquè estàs tota l'estona estudiant.
5: Preparant exàmens contínuament,
7: sí,
5: no?
7: Sí, és tota l'estona no parar. O sigui, és tota l'estona anar fent exàmens, estudiant tota l'estona, i a sobre exàmens acumulatius, que significa que si tu història has estudiat els 3 primers temes, el següent examen te donarà a sortir aquests 3 primers temes amb els nous. O sigui, havies estat tota l'estona estudiant el mateix i el nou, o sigui, era un nivell d'estrès increïble.
5: Tots els cursos de batxillerat.
7: Sí.
5: Déu-n'hi-do, no?
7: Sí, ja ens vam preparar bé, ja.
5: Quanta però... pressió, però.
7: Sí, massa pressió, jo diria, perquè 4 o 5 exàmens a la setmana jo es feia agotador, perquè en un dia potser tenies 3 exàmens.
5: Esclar.
7: Però, bueno.
5: I la pressió, a part de l'escola, tu també te la posaves?
7: Home, sí, perquè necessitava una nota molt alta i era com tota l'estona, vale, no puc baixar de tal nota. I era tota l'estona a nivell d'exigència de que cada examen, si tenia un mal dia i un examen treia un 6, per mi era un drama. Un drama total.
5: Ja, sí, ho veies fatal.
7: Sí.
5: Molta gent amb un 6 està contentíssim.
7: Bueno, doncs jo no.
5: Molt bé. Doncs després d'aquest dos anys de batxillerat, bueno, en el segon, a més, vas haver de preparar, fer el treball de recerca, preparar la selectivitat, sí. No?
7: Sí, sí.
5: Això, un any d'aquests que costen, no?
7: Sí, perquè s'acumulen una pila d'emocions, més l'estrès de que tens la selectivitat i que saps que has de treure una nota en concret i estàs tots els dos anys, però sobretot el segon, estressada pensant he de treure aquesta nota.
5: Aquesta nota. Perquè tu quin batxillerat feies?
7: Jo feia l'humanístic.
5: I sabies perfectament quina carrera triaries?
7: Sí, sempre ho he sabut i també sempre he sabut que faria l'humanístic perquè jo les mates tenia clar que no les volia ni veure.
5: No.
7: Llavors tenia clar, ja mates no, llavors humanístic. I cap allà
5: a triar que tu sí, que t'agradava, volies fer i que volies anar cap a aquesta carrera. O sigui, sí. Que, i t'exigies aquestes notes perquè...
7: Perquè necessitava molta nota.
5: Necessitaves molta nota. Va venir la selectivitat i... Què tal?
7: Bueno, tema selectivitat. O sigui, que et juguis tota la feina de dos anys en tres dies, que sí. Pots tenir un mal dia...
5: I tant, que pots tenir un mal dia. Pots, els nervis poden fer una mala jugada, poden passar moltes coses. Sí. La Clàudia va dient que sí. També ho ha patit, no?
1: Sí, també ho he patit.
5: D'aquesta manera, tinc... també.
1: Bueno, jo no anava amb tanta pressió, però sí que ho volia fer mitjanament bé.
5: Sí.
1: I, bueno, vulguis o no, et poses nerviosa. O sigui,
5: el factor sort sí, i té també, molt a veure. El factor també, nervis també, i té molt a veure. I és això, no?
7: És que, clar, a mi em sembla molt injust perquè jo precisament jo portava uns nervis a sobre que per culpa d'aquests nervis no vaig treure la nota que jo havia de treure quan em vaig currar molt dos anys, o sigui, a nivell de gairebé no tenir vida social i estar completament obsessionada en treure molt bones notes i al final portava dos anys traient nous
5: sí.
7: Per al final arribar aquells tres dies que jo estava tan nerviosa que el primer examen no sabia escriure, o sigui, jo no podia escriure.
5: Vas bloquejar,
7: estava
5: totalment.
7: Estava completament bloquejada i, clar, a mi em sembla molt injust que tota la feina dos anys no es tingui en compte per tenir tres dies malament sí. Per culpa dels nervis, perquè al final et posen molta pressió per una cosa que al final, si no t'haguessin posat tanta pressió, potser t'hagués anat millor.
5: I hauries anat més tranquil·la, possiblement,
7: això,
5: no?
7: Sí. És que jo diria que és això, que ens estressen massa per la selectivitat, o sigui, crec que tampoc fa falta tanta pressió i tant d'estrès, perquè la gent que ja porta l'estrès de que saps que has de treure molta nota, arribes a anar allà i penses, quan no tregui la nota que jo havia de treure... Els dos anys no hauran servit per res.
5: No hauran servit. Hauré de fer una altra cosa o canviar o el que sigui.
7: Clar, això et frustra moltíssim i al final et fa creure que el sistema educatiu no funciona perquè dius, si al final m'ho he treballat moltíssim en dos anys per treure aquesta nota, al final si no la treus dius, jo per què he treballat tant?
5: Clar,
7: saps?
5: Sí, sí.
7: És
5: sí.
7: Això.
5: Sí. Bé, tu estàs fent la carrera que volies.
7: Sí.
5: Sí.
7: Per sort, sí.
5: Per sort, sí. I en el teu cas, normalment fem entrevistes a nois i nois que acaben de, que encara no han entrat a la universitat. El teu cas és diferent. Tu ja portes un any d'universitat.
7: Sí.
5: És com t'esperaves?
7: Sí, jo no tenia expectatives de...
5: No tenies expectatives?
7: No, perquè jo estava centrada en entrar a la carrera i jo no vaig parar a pensar com seria la universitat, no tenia cap tipus d'expectatives, llavors vaig anar allà sense tenir res a la ment. Ni
5: però
7: res.
5: Bé, sí que volies fer comunicació audiovisual sí. I n'esperaves alguna cosa o t'imaginaves alguna cosa, no?
7: Sí, o sigui, a veure, jo com que soc tan negativa, jo ja vaig pensar, o sigui, l'únic que vaig pensar va ser, primer és un any en què tot és molt general i molt teòric, i després quan s'ha de fer coses guais o relacionades amb la carrera o coses pràctiques a partir de tercer o segon o quart.
5: Sí.
7: Llavors vaig anar ja pensant doncs, això, que seria tot molt general i molt teòric perquè és el que sempre m'havien dit i és el que pensava que seria. Llavors anava ja, amb les poques expectatives que tenia, les poques eren molt baixes, així que tampoc vaig notar... Tampoc em va defraudar tant, la veritat.
5: Ja, ja. O sigui, com que no t'imaginava res, doncs vas sí. Anar trobant... T'hi sents a gust?
7: Sí. O sigui, sí que frustra una mica perquè dius, vale, he treballat molt per fer aquesta carrera i arribes a la carrera i estàs fent coses molt generals.
5: Sí.
7: Si no estic fent gaire cosa pràctica, n'he fet però molt poca i dius, bueno, jo perquè estic a una carrera si no m'estan ensenyant?
5: Ensenyant.
7: Clar, la meva carrera es necessita molta pràctica, molta càmera, molt d'estar plató i al final hem fet, doncs, poques coses
5: pràctiques. Poca cosa d'aquesta pràctica.
7: Sí.
5: La Clàudia està fent una carrera semblant...
1: La mateixa.
5: La mateixa.
1: Sí.
5: Però en un altre centre.
1: Sí.
5: I també diries el mateix, tu?
1: primer és molt teòric, sí, però no només a la nostra carrera, jo crec que a totes, o sigui, jo me'n recordo bé, tenir història d'audiovisuals, i primer sí que és menys pràctic, més teòric, però jo a segon ja he notat un canvi i ja he començat a fer més pràctic, o sigui, coses més pràctiques, per exemple, he fet tele, doncs hem anat a plató, hem fet un programa, o sigui, sí, vas veient...
5: Ja toques més la realitat,
1: clar,
5: no?
1: Sí, clar, sí. Sí.
5: Clàudia, i tu et sembla que el segon també serà així? Ai, Clàudia, perdona, Carla. Et sembla que també serà així, el segon?
7: No, o sigui, canviarà perquè, a veure, la meva uni... Sí, jo no ho entenc, vale? Perquè jo vaig anar allà sense saber-ho, però ens tenen barrejats tres sí. graus diferents. O sigui, a la meva classe hi ha gent de comunicació audiovisual, de publicitat i relacions públiques i de periodisme.
5: Ah, sí?
7: I al final estem fent... O sigui, jo estic
5: I feu el mateix?
7: Sí, fem totes les mateixes assignatures al primer. Tots fem el mateix. Mm-hmm. O sigui, estem tots junts. I clar, estic fent crèdits d'altres assignatures, o sigui, d'altres graus que no són el meu. Que també va bé perquè al final... Tot està molt relacionat.
5: És clar, i també és una visió més àmplia, potser.
7: Sí, però clar, tampoc estava fent coses molt específiques perquè estàvem tots barrejats, però clar, he pres coses de publicitat, de periodisme, que també està bé, però clar, tu et quedes pensant, vale, jo vull fer la meva carrera, sí, o sigui, sí. No vull estar fent publicitat.
5: El que m'agrada és una altra cosa, sí.
7: I ara, segon, hi ha la majoria d'assignatures és només del meu grau. Faig sí. poques que siguin comunes, llavors... Ara, segon, ja faré direcció de cine, guió, producció, que és el que jo volia fer. O sigui, jo diria que segon ja hi haurà bastant de canvi.
5: Sí, ja segurament ja t'ho passaràs més bé sí, fent sí. el que sí que realment t'agrada i cap allà on vols anar.
7: Sí, sí.
5: Bé, ja ho tens a tocar. Estàs a Barcelona, no?
7: Sí, estic a Blanquerna.
5: A Blanquerna.
7: Sí.
5: Uh-huh. I vius a Barcelona?
7: Sí, he estat... el curs passat vaig estar en una residència d'estudiants i ara aquest curs començaré en un pis.
5: Sí? Amb sí. altres...
7: sí, amb altres estudiants. Sí.
5: Altres estudiants que estan fent el mateix que tu, o no?
7: No, o sigui, estic amb una amiga meva que vaig conèixer a la uni, però que fa publicitat, perquè clar, estem tots clar, barrejats, sí, sí. Llavors el primer curs sí que hem fet el mateix, però ara següent ja no. I estic amb una altra noia que fa una carrera semblant a la meva, que es diu Comunicació i Indústries Culturals, que fa guió també, però fa altres coses que no entenc gaire d'aquesta carrera, però algunes coses sí que fem semblants. I l'altra no, una completament diferent.
5: Bé, serà una experiència, no?, això de compartir pis.
7: Sí, a veure què tal va. Perquè, bueno, lo típic de que convivir amb la gent pot arribar a ser complicat per tema
5: sí.
7: de neteja, d'organitzar coses...
5: De logística, però, sobretot,
7: sí,
5: no? De però, toca això, a mi toca allò, sí. i has fet soroll fins tard, i... A veure, no? Però també s'aprèn.
7: Sí, ja anirà bé, i al final això, que vas aprenent a l'hora de conviure amb altra gent.
5: Sí, sí, sí, tota una experiència, no?
7: Sí, sí, per això.
5: T'agrada Barcelona?
7: No.
5: O sigui, directament
7: perquè,
5: no.
7: Perquè, o sigui, estressa molt. O sigui, és una ciutat molt gran i a sobre jo, a la meva universitat està en el centre, o sigui, estic a 3 minuts caminant de Plaça Catalunya i he estat tota l'estona envoltada de turistes, d'una pila de gent, i hi ha tantes massificacions que dius, sisplau, vull una mica de tranquil·litat i de silenci. Per això.
5: Sí. Hi ha això, molta gent, molt atabalament, i a vegades, depèn d'on, a veure si on tindràs el pis, a les nits també sents soroll i tampoc pots descansar massa, no?
7: A veure, jo he estat, clar, vaig estar el curs passat en una residència, i llavors estava quasi hospitalet, la residència, i era una zona molt tranquil·la, que no hi havia ningú per allà, i a sobre, al ser una residència que l'acaben de construir, estava insonoritzada i jo no escoltava res de fora, mm-hmm. però clar, és el soroll de dins la residència dels estudiants que comencen a fer festes,
5: sí.
7: això sí.
5: Sí, sí. Bé, doncs, no t'agrada Barcelona, però per als estudis i per altres coses, bé, s'hi ha d'anar. Barcelona, a vegades a Girona, a vegades sí. a Mataró, no? A ciutats més grans.
7: Sí, però ja va bé perquè és això, és una experiència i al final acabes aprenent molt de viure tu uns anys sola.
5: Sí,
7: perquè
5: sí, esclar.
7: Al final ho has de fer tot tu i has de dependre de tu mateixa i al final amb un any creixes molt com a persona, o sigui...
5: Sí, sí, sí, sempre sí. diem també que aquest canvi, no?, aquest canvi d'haver estat normalment... Bé, tu ja havies anat a Girona, però moltes persones han estat a Tordera fins als 18, i llavors aquest canvi és un punt d'inflexió important a la vida, no?, de acabar tota l'etapa escolar aquí o per aquí al voltant i anar a estudiar en un altre centre on no coneixes ningú, on t'has de moure sola, i de passada és un moment també que normalment us feu majors d'edat, no?
7: Sí.
5: Als 18 anys, i, tot i que tampoc canvia res massa, però no deixa de ser que et sents que ets una persona doncs, responsable dels teus actes i ets major d'edat. I de passada doncs, també hi ha altres temes, com que treus el carnet de conduir, també pots moure més el teu aire, vull dir, és un canvi a la vida important.
7: Sí, clar, en un any et canvia la vida completament. Jo t'he dit que penses, fa un any que estava fent, i penses, ostres, en un any, sí. He canviat completament de vida, lloc de viure, de gent. O sigui, és un canvi molt gran, però jo diria que això, que t'enriqueix molt com a persona.
5: Sí, sí.
7: I al final, tu penses, vale, la Carla de fa un any com era i la d'ara com és, i penses, ostres, he canviat moltíssim i sort que he canviat.
5: T'has enriquit, no?
7: Per això, és de cop vida adulta, que, que et quedes pensant, ostres, o sigui, vaja, canvi en un any, o sigui, et fas gran de cop, jo no, tu no sé.
5: I, a veure, hem estat parlant del TDR, hem estat parlant de la selectivitat, i sovint són aquestes idees de que el TDR s'ha de suprimir, que és un destorb pels estudiants. Què opines d'això?
7: A veure, jo crec que aquest treball s'ha de fer. O sigui, crec que ajuda molt. Encara que molta gent no faci un tema que sigui sobre la carrera que volen fer, jo crec que és això, s'ha de fer per saber que si t'agrada aquella carrera o no, i al final és un treball que has de fer tu sense normalment ajuda de ningú, si tu t'has d'espavilar en gestionar-te el temps, a buscar la informació i a buscar-te la vida, i jo diria que això és necessari perquè és això, buscar les fonts, buscar la informació, pensar un tema, pensar la pràctica que faràs, jo crec que això és bastant important perquè al final et prepara per lo que et vindrà a la universitat, perquè la universitat llavors és això, tots els treballs que et posen és tu buscar la vida en buscar la informació i ningú t'anirà al darrere a que ho estiguis fent. Jo crec que és molt necessari i a part que aprens molt i a mi m'agrada molt fent-ho i vaig acabar confirmant que a mi sí que m'agradava aquella carrera.
5: Va ser un esforç però va ser una feinada, no?
7: Sí, a veure, és molta feina però jo crec que al final si tries un tema que t'agrada molt, quan un cop acabes el TDR penses, ostres, vull seguir-lo fent. O sigui, yeah. Al final molta gent li ha agradat moltíssim i jo crec que en general hi ha molta gent que diu que el millor del batxillerat és el TDR. Amb la gent que he parlat.
5: Sí?
7: Sí.
5: I jo, aquesta sí. Opinió. Clàudia, què hi dius tu?
1: Que has dit que t'agrada molt aquest tema i quan acabes la carrera has de fer el treball de final de grau. T'agradaria continuar aquest tema o t'agradaria canviar o no sé?
7: Clar, jo al TFG, a la meva uni, és en grup.
5: O sigui, es fa en grup.
7: I normalment no és escrit. Tu pots decidir fer-lo escrit, però no és normal. Es fa en grup perquè normalment és una producció.
5: És una producció.
7: Sí, fer un curtmetratge, alguna pel·lícula, sèrie, fer alguna cosa d'aquestes, o un programa de tele, de ràdio... Llavors, clar, és completament diferent.
5: Clar, ja és una pràctica, és bona idea, no?
1: Sí, però l'únic que en grup sorgeixen molts problemes. Jo n'he fet molts i sempre sorgeixen molt. El que fan a la meva uni és que tu fas una part de la producció i llavors et donen la nota a tu individualment. No sé com ho faran a la teva.
5: Com ho fucareu? Encara sí, falta.
1: Clar, o quan sí, encara falta.
7: O sigui, no ho sé, però o sigui, té raó, treballar en grup. O sigui, depenent de qui, amb qui tris o qui et toqui per fer el TFG, cuidado perquè potser et toca una persona que no fa res i ho has de fer tot tu.
5: Clar.
7: Però clar, això al final t'ajuda perquè després quan a la vida laboral, quan has de treballar, hauràs de treballar en grup normalment en aquesta professió i et trobaràs amb gent així llavors. Jo crec que bé plantejar el TFG d'aquesta manera perquè al final et prepara per la teva vida laboral i al final si fas un curtmetratge o un programa et serveix també per al currículum.
5: Segurament, sí. Però alguna cosa deuen fer, no?
7: Sí, clar. Sí.
5: Pot tenir els inconvenients aquests, de que en un grup sempre hi ha qui s'hi repenja o qui no acaba de quadrar amb la manera de treballar, però que també això també és una experiència, no?
7: Sí, i al final això t'ho acabes trobant a la teva vida en el futur, o sigui, experiències.
5: Quan acabis, ara ja, com que ja parlàvem del final de grau, Com et veus? Què t'agradaria fer? Com t'agradaria aplicar tots aquests coneixements?
7: A veure, a mi m'agradaria treballar en un rodatge. O sigui, és bastant complicat perquè és un sector molt difícil, però és això, a mi m'encantaria estar en un rodatge. El que més m'agrada és direcció, però clar, és el més complicat i has de passar abans per més rols, o sigui, sí. Auxiliar de direcció i tot això. Però jo, en treballar en un rodatge o treballar potser en una productora de tele, jo més que contenta, o sigui, m'encantaria. Sí, sí.
5: Veus molt cinema?
7: Sí, però tampoc tant, més sèries.
5: Més sèries?
7: Més sèries.
5: Sí.
7: Sí.
5: Bé, doncs ara potser tocaria parlar una mica de coses que t'agrada fer, perquè el cinema i els estudis que fas t'estan agradant molt, però també hi deu haver altres coses que també t'agraden. Amb què t'ho passes bé?
7: La música m'agrada molt, però sí. clar, a mi el que m'agrada més és pues, les sèries, mirar pel·lis, programes de tele i tal, però la música m'agrada molt. Sí, sí.
5: N'escoltes molta?
7: Sí, i de... molt diversa, o sigui, no em centro només en un gènere o en un any en concret, o sigui, escolto una mica de tot. Que...
5: Depèn del moment, no?
7: Sí, també, o sigui, hi ha moments en què estàs escoltant només a un artista en concret o un gènere en concret i d'un any a un altre vaig canviant completament.
5: Mm-hmm. N'has triat algun tema, n'has triat un de la Rosalía, no?
7: Sí, la cançó de Relíquia.
5: Sí? L'escoltem, doncs.

0: Al final, cada vegada que escoltes més aquest àlbum, te dones compte de la feinada que hi ha darrere.
1: Això sí. Sí, i el treballat que està, això seguríssim, sí. No? Està molt pensat, molt treballat, és un mèrit molt gran, no?
0: Sí, sí, i totes les cançons d'això estan molt ben treballades, molt ben fetes, i no sé, o sigui, quan vaig escoltar moltes vegades aquest àlbum vaig dir, a mi em sembla una obra mestra.
1: O sigui. Ho és, sí, sí. És estrany i poder costa una mica. Què opines tu?
2: I que clar. Parla en molts llengües, en molts idiomes, no? Bueno, no sé quants eren, però que que parlava en molts...
1: Sí, sí, sí, idiomes. Diversos.
0: Sí, sí, sí, molts idiomes.
1: Per això que té de mèrit i de com una obra d'art és... Ara, potser no és d'aquests que entra així a la primera, no?
0: No, perquè és això, no són comercials les cançons.
1: No,
0: sí.
1: No. I de passada, esclar, també s'ha fet tota una promoció molt
0: sí,
1: important,
0: molt
1: no?
0: Sí, molt gran. És que jo crec que al final ha tingut tant d'èxit per la promoció que han fet, perquè se n'estava parlant molt d'aquest àlbum. I jo quan el vaig escoltar va ser per tota sí. La promoció i que era molt mediàtic, no per altra cosa.
1: Clar, clar, perquè... I totes les... Ell més que no deixava filmar, no? Que tampoc deixava ensenyar les imatges dels concerts, em penso que era, va ser una mica així.
2: O... Sí, no deixava entrar periodistes en els concerts.
1: O sigui, feia la promoció, però després quedava una mica com tothom, ai, que deu ser perquè no... Em sembla que va passar això, no?
0: Sí. I al final també el que va fer els concerts, el que feia del confessionari, que portava gent famosa a confessar-se i tal, això va ser, o sigui... com a publicitat perquè la gent vegi els concerts, molt bona idea, perquè tothom està parlant dels seus concerts per al confessionari, o sigui, arribava el dia del concert i tothom parlava de qui vindria al confessionari, al final té cada idea que dius.
1: Clar, no, sí, sí. És admirable, i tant que sí. Bé, deies que t'agraden músiques i temes molt diversos, i n'has triat un altre que és molt diferent d'aquest, no?
0: Sí, molt diferent.
1: Doncs, escoltem-lo.

0: Perquè has triat aquest tema, Carla, és Michael Jackson, no?
1: Sí, o sigui, jo ja escoltava algunes cançons d'ell, les típiques més escoltades, però sí, però a partir de la pel·lícula que van treure de Michael, de la seva vida, doncs vaig escoltar cada vegada més cançons seves i la de Bidet sempre m'ha agradat molt.
0: Sí? Sempre la trobes una cançó, un tema que això... Que...
1: Sí, amb la guitarra, i sí, és que Michael Jackson, o sigui, té cançons molt bones. O sigui,
0: molt bones, sí. És una altra... Bé, dèiem, Rosalia, una imatge així especial, i Michael Jackson no en parlem, no? De tenir una personalitat tan així, marcada, no? No només musicalment, sinó amb els seus espectacles, amb la seva manera de fer...
1: Sí, el seu ball i tot això, sí.
0: Sí, sí. Bé, doncs, la música, ja sabem, una afició...
2: Et va agradar la pel·li, la pel·lícula?

0: O sigui, sí, em va agradar molt, però vaig notar que ho feien com molt positiu, o sigui, la imatge de Michael com molt positiva, sí. Però clar, estant allà en el cine i escoltar les cançons, amb aquella qualitat d'àudio, o sigui, tu senties que estàs a un concert d'ell, que això està molt ben aconseguit, però jo trobo que és això, que van fallar bastant en el tema de que li van posar com una imatge molt positiva d'ell quan hi havia coses molt túrbies.
1: Sí, es va dir que la família havia fet els seus moviments perquè, no, perquè donar aquesta imatge com clar, més sí. neta, no? Sí,
0: és
1: sí.
0: que el protagonista és en Jafar Jackson, que al final era el seu tiet, crec, llavors clar, sí. ho havien de fer positiu perquè si no no hi participaria pas.
1: Sí, sí, o sigui, musicalment val molt la pena, però potser la història no s'ajusta ben bé, no? Sí. el que hi havia. Bé, doncs ja hem conegut una afició teva, Carla, i ara aquest estiu estàs venint aquí a la ràdio també, als matins amb l'informatiu.
0: Sí. Vaig acabar la setmana passada.
1: Ja has acabat ara?
0: Sí, ja he acabat, sí, sí.
1: Com t'hi has sentit? Com ha anat?
0: Doncs molt a gust, sí, sí, m'ho he passat molt bé, m'ha agradat molt.
1: Sí? Per què vas decidir venir?
0: Perquè volia fer alguna cosa pràctica, perquè amb el que m'ensenyen a la uni doncs no tinc suficient, volia fer alguna cosa ja.
1: Ampliar una mica més.
0: Sí, i res, vaig dir, doncs mira, començo per la ràdio, que encara no és, o sigui... No és tema audiovisual ni cine, que és el que més m'agrada, però igualment a mi la ràdio m'agrada molt.
1: Sí.
0: O sigui que molt a gust i m'ha agradat molt, i així aprendre i guanyar una mica d'experiència, que és l'important.
1: Sí, sí, una mica de contacte, no? Encara que potser sí. no sigui cap on vols tirar, sempre va bé ampliar i, bé, sí. i també conèixer aquí al poble com funciona la ràdio.
0: Sí, i això està bé sempre ser una mica de tot. O sigui, la comunicació visual és molt ampli i sempre m'han dit que quan més sàpiga de tot una mica, doncs millor. I he començat amb la ràdio.
1: Obrir-se i, sí. i no tancar-se i no limitar-se.
0: Per això, no tancar-me en només cine. O sigui, vull tocar una mica de tot i de moment ràdio m'ha agradat molt. O sigui, que
1: sí? L'experiència
0: sí.
1: està bona.
0: Sí, sí, molt bona experiència.
1: Molt bé, molt bé. Sempre va bé ampliar amb persones joves i de l'ofici com vosaltres. Està molt bé que sigueu aquí a la ràdio, que la ràdio també ha de sí. rejuvenir-se i ha d'anar millorant. O sigui que les aportacions són molt bones.
0: Sí.
1: Bé, doncs, alguna altra afició que ens vulguis comentar?
0: Doncs no, sí, no? Bàsicament això.
1: Doncs, i preocupacions? A veure, tu eres una mica crítica amb tot el sistema educatiu, no?
0: Sí.
1: Ja hem parlat del TDR, que si era bo fer-lo, si no era bo fer-lo. Hi ha altres coses que veus malament del sistema?
0: Sí, o sigui, ara s'està canviant cap a bé, però o sigui, jo trobo que o sigui, des de l'ESO, et diria, fins ara batxillerat, trobo que ha sigut com massa tot teòric, res aplicar-ho a la pràctica, i al final jo trobo que està molt mal plantejat perquè ens estan fent aprendre coses, empullar-les i vomitar-les en un examen, i al final dius, i a mi això de què me serveix? O sigui, jo vull que m'expliquis coses que em serveixin a la meva vida o fer aquestes coses, saber la base, però després saber-la aplicar a la vida real. Perquè al final, si tu m'ensenyes a fer equacions o a analitzar una oració, que jo sàpiga això en què ho puc aplicar en la meva vida.
1: Ja, ja. O sigui que seria com fer un altre plantejament, no només anar a classe i sí. d'una manera passiva, bé, no passiva del tot, però sí, et diuen fes això, fes allò, fes l'altre, però no tot això per quin, com ho pots aplicar ni veure per què serveix, no?
0: Sí, perquè clar, és com que fins ara no ens han fet com pensar, o sigui, ens diuen, vale, tens aquest temari d'història, te l'has d'aprendre i ja està. I era com te l'aprenies, però era com una cosa molt tonta perquè tu l'examen te preguntaven una pregunta 100% teòrica que has de respondre exactament el que tens apuntat en el llibre,
1: sí.
0: però al final tu dius, vull que em facis pensar, o sigui, a mi no em serveix de res que m'expliquis el franquisme i ja està, jo vull que m'expliquis quines conseqüències ha tingut això, o sigui, saps? O sigui, fer-nos pensar que al final això era bastant... Ho estan canviant ara amb el canvi que han fet de la selectivitat,
1: sí.
0: perquè no tot era teòric, sinó que havíem de... Pues, els canvis que hi ha hagut del franquisme, o sigui, de la Segona República al franquisme, i coses així. I al final això és l'important, que ens facin reflexionar i que ens facin pensar, perquè al final si no són com persones tontes que estem allà amb un temari que ens donen, però que no ens estan fent reflexionar perquè ens estan ensenyant allò.
1: Bé, doncs em sembla que tens tota la raó, no? Que sí... els coneixements s'han de poder aplicar i tant de bo que també canviï. Amb selectivitat dius que ja ha canviat això?
0: Sí, el meu any va ser ja l'any que van canviar per fi la manera de plantejar-ho, perquè fins ara era Literalment, tu prendre't el temari i escopir-lo a l'examen. I més en el meu batxillerat, que és l'humanístic, que et donen el temari i és tu prendre-te'l i ja està.
1: Sí.
0: I ara, per sort, això, estan fent que no només sigui estudiar-nos-ho, sinó pensar, fer-nos pensar, tenir sentit crític, perquè al final, això, per exemple, història de l'art, doncs, ens donaven un tema, com, per exemple, a mi em van posar, diria, el de, si hauria d'estar, doncs, en un museu, totes les obres d'art o monuments que hi ha hagut doncs, al llarg dels anys tots en un lloc o que doncs, el que hi ha hagut a Grècia que es quedi Grècia, saps? I al final això ens està fent pensar, perquè fins ara havia sigut només que ens donen un temari i escriure-li i ja està, i ara per sort ens estan fent pensar i tenir sentit crític, que és l'important, que no estiguem...
1: Clar, només retenir informació i després tornar-la a treure,
0: que
1: sinó
0: no
1: elaborar-la o valorar-la, no? Aquesta informació.
0: Sí.
1: I justament el que deies, tu has fet humanitats i que ara mateix sembla que no està valorada, tots els temes humanístics no estan valorats, sembla que tot ha d'anar cap a tecnologia, cap a ciència, i tot el que són més temes humanístics, o també la filosofia, que fa pensar, tot això sembla que està una mica marginat i apartat, com si no servís per res.
0: Però realment és molt important, al final, si no saps el que ha passat en el passat, tu... Sí, per exemple, la història, si tu no has estudiat història, tu com votaràs quan tinguis 18 anys? Jo sincerament penso això, si tu no has estudiat història no sabràs.
1: És clar.
0: Cometrem els mateixos errors que vam cometre fa uns anys.
1: Sí. Exactament, és molt important, però en canvi no se li dona la importància. Ara sembla que això és que no et servirà per res, o és que això... No? I sí que serveix, no? Tot
0: sí,
1: el que ha passat,
0: sí.
1: O fins i tot... com en deia, la filosofia, aprendre a pensar, aprendre que han, com han enfocat la vida diversos pensadors des de l'època antiga fins ara, tot això sembla que no se li dona importància i és, en canvi, per enriquir, per tenir sentit crític, com tu dius, i per saber valorar des de diferents aspectes, no? No sé, com ho veus?
0: Sí, no, exacte, o sigui... Això no se dona la importància que té a la gent que estudia l'humanístic quan realment el que estan estudiant és el que t'ajuda a tenir un sentit crític perquè has estudiat el que ha passat, ja sigui amb història de l'art, amb història, amb geografia. Al final fa que tu hagis doncs, estudiat pues, tal crisi, per què va ser i per què va passar. I al final tot això t'ajuda a tenir sentit crític doncs, a l'hora de prendre decisions i de votar, per exemple. Ho dic perquè la gent que fa batxillerats com el tecnològic o el científic, òbviament, sí, són molt importants, però és com que no li donen el valor que té a la història o a les assignatures, que realment és el que els ajudarà a saber doncs, com ha arribat fins ara la nostra societat.
1: L'humanitat, no?
0: Sí, exacte.
1: I dius, la societat.
0: I per què li dones tan poca importància quan això és el que t'ajudarà el dia de demà doncs, a... Això, doncs, a saber, a prendre decisions i a saber a qui votar. És que és això.
1: Doncs bé, el sistema educatiu també haurien de potenciar tota la part humanística. D'acord, que sí, que tota la tecnològica, tota la científica és molt útil i actualment doncs, moltes feines van cap a aquest sentit, però una mica d'equilibri, no?
0: Sí, les humanitats sempre són necessàries.
1: Carla, se'ns està acabant el temps i parlaria moltes estones més, però ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per haver vingut.
0: A vosaltres.
1: Per haver-nos explicat tot això i ens vam passar molt bé. Que acabis de passar molt bon estiu i que segueixis molt bé la carrera.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Adéu-siau.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
4: No! Primer has de fer la digestió!
3: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
4: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
5: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
6: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Hora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Radio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb aquestes notícies més importants, repassant els titulars d'avui dilluns 10 d'agost de 2026. Tordera es prepara per a la Festa Major de Sant Bartomeu 2026 amb 12 dies d'activitats i música. Del 14 al 26 d'agost, Tordera oferirà fins a una cinquantena d'activitats amb propostes per a totes les edats i per a tots els gustos en el programa Tordera Festiu. Escoltem Aniol Canals, regidor de Festes i Joventut.
2: Activitats tradicionals que funcionen i potenciar-les i alhora també recuperar aquelles activitats que teníem pendents. I això ho fem també gràcies a l'enquesta.
1: Puja l'atur a Tordera en 7 persones al mes de juliol. Actualment hi ha 900 persones sense feina al municipi. El tordarenc Carles Malés inaugura l'exposició Energia Bonica a la sala Maria Lluïsa García Tornel de Blanes, la mostra que ja es pot visitar des de divendres passat fins al 30 d'agost. I repassarem tot el torneig de bitlles a la fresca 2026 amb els guanyadors, els premis i una valoració general també passada per la pluja. Els administratius d'atenció al públic, el perfil més buscat al Maresme durant el primer semestre del 2026. El balanç de la xarxa de serveis locals d'ocupació de la Diputació de Barcelona situa aquest perfil al capdavant del rànquing d'ofertes laborals a la comarca, on s'han tramitat prop de 1.500 ofertes en 6 mesos. I escoltem la previsió meteorològica del dia d'avui amb el meteoròleg del Consell Comarcal, Joaquim Serra.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. La situació meteorològica que ve marcada principalment en aquesta setmana de l'eclipsi per un temps tranquil. De fet, s'esperen algunes nuvolades de tarda entre avui i demà, sobretot demà, però dimecres, que serà el dia de l'eclipsi, doncs s'espera un temps tranquil, un temps assolellat, com a molt amb alguns núvols prims a la tarda, que no haurien d'impedir que es veiés el fenomen. D'entrada, i tornant a la meteorologia, avui vents fluixos, situació marítima tranquil·la i demà també. Això sí, amb unes temperatures que avui baixen una mica i que demà baixaran de forma més clara, amb més nuvolades a la tarda, que d'entrada no deixaran precipitació aquí a la costa.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

La Festa Major de Sant Bartomeu 2026 arriba amb una extensa programació que inclou 100 activitats al llarg de l'estiu que combinen tradició, oci i cultura durant 12 dies que finalitzarà amb el sopar popular i el ball de final de Festa Major. L'Ajuntament de Tordera, juntament amb les entitats i la Comissió de Festes, tenen a punt la programació de les activitats que començaran en divendres 14 amb la Revetlla de Santa Maria. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha explicat que és una festa per a tothom i que ens retorna als nostres orígens, donant les gràcies a les persones voluntàries d'entitats i Comissió de Festes i també a les empreses que hi col·laboren. El tret de sortida serà aquest divendres amb la Revetlla de Santa Maria i el sopar de colles a la plaça de l'Església, amb la temàtica d'enguany de pagesia, continuant a les 10 de la nit amb el correfoc infantil i una sessió musical amb la Casets DJ, que serà una disco dels 80 fins al 2000. Les novetats d'aquest any són que torna la baixada de carretons al camí ral de dissabte 22 a les 6 de la tarda i que es podrà seguir en directe per Ràdio Tordera amb una inscripció gratuïta a l'activitat. L'altra novetat, que ha estat molt demanada, és el tobogan aquàtic, que serà el dia 25 d'agost a partir de 11:15 del matí, també al camí ral. També es reforcen les propostes participatives com la gincana de Novadis, que promou la participació familiar en els diferents actes, la recerca del tort o la pujada al campanar de l'església de Sant Esteve el dijous dia 20. Puja l'atur a Tordera al mes de juliol i, segons les dades de l'Observatori del Consell Comarcal, el passat mes va tancar Tordera amb 900 persones desocupades, una pujada de 7 persones respecte al mes anterior. Aquesta baixada que situa l'índex d'atur en el 9,57%. Malgrat això, Tordera continua sent el següent municipi maresmenc amb la taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. Actualment, hi ha 75 tordarencs i tordarenques menys en atur respecte a fa un any. L'atur registrat al Maresme ha augmentat durant aquest mes de juliol després de 4 mesos consecutius de descensos. Segons el report d'atur elaborat per l'Observatori del Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, el juliol ha tancat amb 18.809 persones inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades, 493 més que el juny, fet que representa un increment mensual del 2,69%. En canvi, respecte al juliol de 2025, l'atur s'ha reduït en 271 persones, un descens de 1,42%. Aquestes dades de juliol deixen al Maresme una taxa d'atur del 8,02, per sobre de la catalana, que està al 7,63%, però això sí, inferior a la provincial amb 8,49%.

0: El d'ordarenc Carles Maleix presenta la seva obra a través de l'exposició de pintura Energia Única, que s'instal·la a la sala Maria Lluïsa García Tornel, al carrer Ample número 11 del municipi veí de Blanes. La mostra es pot visitar des del passat divendres 7 d'agost fins al proper 30 d'agost, oferint un ampli marge de setmanes per a tots els amants de l'art i la cultura. Els horaris establerts per accedir a l'exposició són de matins de 11 a 2 quarts de 2 del migdia i de vespres de 6 de la tarda fins a 2 quarts de 10 del vespre. En Carles Maliés ens explica el contingut de la seva obra, dient que és un esdeveniment que compta també amb el suport i la col·laboració de la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Blanes.
1: Ràdio Tordera, els esports.
0: L'edició d'enguany de Villes a la Fresca va arrencar dilluns passat durant les primeres jornades de la setmana. Abans que la meteorologia compliqués la programació, la competició va transcorrer de manera impecable i en un ambient immillorable. El bon clima inicial va permetre un inici de campionat on la gran afluència del públic, les ganes de competir i l'esperit festiu van ser els protagonistes. Les fortes precipitacions van obligar, però, a suspendre íntegrament la jornada de dijous, que finalment es va donar per perduda, i també es va suspendre l'últim dia de torneig, la jornada de divendres. En aquest moment, la direcció del torneig va haver de prendre una decisió ràpida i complexa, traslladar tota la jornada de divendres, incloent-hi l'esperat sopar final per a unes 300 persones el dissabte. L'esforç logístic, però, va donar els seus fruits. Dels 48 equips inscrits, fins a 45, van poder adaptar-se al canvi d'última hora i assistir a la jornada de recuperació, demostrant la fidelitat i les ganes de passar-ho bé dels participants. L'ambient també va ser excepcional, que fins i tot el president de la Federació Catalana de Bitlles i el Bowling, present durant la ballada, va quedar meravellat de l'atmosfera única de l'esdeveniment. En l'àmbit esportiu, la competició no va decebre i va coronar els millors de l'edició. En la categoria no federada masculina, Manel García es va proclamar campió amb una mitjana de 74,25 punts, mentre que en femenina la victòria va ser per Vero Entrena, amb 73,25 punts. El millor equip no federat va ser el 4x4, que va acumular 1.233 punts. Pel que fa a la categoria de federat, Xavi Comas va ser el guanyador masculí i Cristina Folk al campionat femení. A la classificació absoluta per equips, comptabilitzant els 4 dies de competició, la penya del Biscay, que es va alçar amb la victòria aconseguint la xifra de 1.423 punts. En les categories infantils, Laura Céspedes ja va guanyar en la franja de nascuts entre el 2014 i el 2018, i Lian Sánchez ho va fer entre la categoria de 2010 i 2013.

Els administratius en tasques d'atenció al públic són ara mateix el perfil més buscat a les empreses del Maresme. És la principal conclusió del balanç del primer semestre del 2026, elaborat per la xarxa de serveis locals d'ocupació de la Diputació de Barcelona, que identifica les feines amb més oportunitats laborals de la comarca per orientar tant a les persones que busquen feina com les que volen reorientar la seva carrera professional. El rànquing de les 10 ocupacions més demandades el segueixen el personal de neteja per a oficines, hotels i altres establiments, els dependents de botigues i magatzems, els cambrers i els ajudants de cuina. La llista es completa amb peons de transport i mercaderies, auxiliars d'infermeria hospitalària, cuiners, monitors d'activitats recreatives i treballadors de manteniment d'edificis. Les dades corresponen a les ofertes gestionades pels serveis locals d'ocupació del Maresme, entre els quals hi ha el de Tordera. Durant els primers 6 mesos de l'any han tramitat prop de 1.500 ofertes de feina i han ajudat 1.355 persones a trobar una ocupació. En aquest mateix període també han atès més de 10.700 persones que buscaven feina o volien millorar la seva situació laboral, així com 1.737 empreses que necessitaven incorporar personal.

0: I acabem amb una breu previsió del temps amb el meteoròleg del Consell Comarcal, Joaquim Serra.
1: Hola, què tal? Bon dia. Comencem la setmana de l'eclipsi. Recordem que aquest dimecres, cap al vespre, podrem veure un eclipsi gairebé total de sol aquí a la zona del Maresme i que doncs, el temps acompanyarà, perquè de cara a dimecres s'espera un temps molt tranquil i com a molt amb alguns núvols prims, poc importants, creiem. D'entrada avui s'espera també una situació dominada per l'estabilitat. Sí que és cert que a la tarda hi haurà alguns núvols, creiem que sense pluja, i que la temperatura avui baixa una mica, tot i així continuarà fent calor, però no serà tan exagerada com ahir, que va tornar a disparar-se la màxima fins als 35 graus en alguns punts de l'interior de la comarca. De cara a demà, tot continuarà més o menys igual, amb més nuvolades a la tarda, però també sense pluges aquí a la costa, i com dèiem, de cara al dimecres també s'ha de mantenir el temps tranquil i assolellat. Tot això amb unes temperatures que, com ja hem comentat, de cara a avui baixar una mica, demà baixar una miqueta més, dimecres es mantindran sense canvis importants.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Nou balanç del terratrèmol de magnitud 7,4 que aquest migdia ha sacsejat Colòmbia i que, segons informacions provisionals de les autoritats locals, suma ja més de 70 víctimes mortals, 40 de les quals se situen a l'àrea metropolitana de Pereira i 27 al departament del Valle de Cauca. A més, 7 aeroports han suspès les operacions per seguretat, ja que necessiten una avaluació urgent per comprovar danys estructurals. Pereira, Manizales, Quibdó, Armènia, Cartago, Buenaventura i Alfonso Bonilla Aragón romandran tancats fins a nou avís. Recordem que el Servei Geològic Colombià ha informat que a les 7:34 hores del matí i hora local s'ha produït un terratrèmol amb epicentre a San José del Palmar, al departament de Chocó, que ha tingut fins a 4 rèpliques. La Direcció General Marítima ha remarcat que, tot i el sisme, no hi ha amenaça de tsunami a la costa pacífica del país. El president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, ha afirmat en un missatge a xarxes socials que ha assumit el lideratge de l'emergència i que s'instal·larà en un lloc de comandament unificat per coordinar l'atenció als damnificats. Canviem ara de tema i és que la compravenda d'habitatges caurà un 7,3% de mitjana a l'estat espanyol durant el 2026, mentre que els preus del mercat immobiliari escalaran un 12% de mitjana, segons estimacions publicades aquest dilluns per BBVA Research. L'entitat financera assegura que la demanda d'habitatge continua sòlida malgrat la caiguda en les vendes, però que la producció és insuficient, la qual cosa pressiona els preus a l'alça. I les autoritats de protecció dels consumidors han ordenat retirar 6 models d'ulleres per observar l'eclipsi solar de marques SP Eye Care Professional, Omanage, Lionster, Opticalia, Orro i Pelispan. Els organismes de consum d'Aragó, Castella i Lleó, Madrid, Galícia i La Rioja han detectat una irregularitat tècnica en els filtres que podria provocar lesions oculars greus i han inclòs aquests productes a la xarxa d'alerta de productes no alimentaris perillosos. Facua també ha alertat que el mateix problema podria afectar altres ulleres que s'hagin comercialitzat o distribuït durant els darrers mesos. I el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu especial per gestionar l'augment de mobilitat previst amb motiu de l'eclipsi del 12 d'agost, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. L'AP7 serà l'eix principal de mobilitat, però es recomana utilitzar vies alternatives com la C25 i l'A2 cap a Ponent, l'AP2 per accedir a Lleida, les Borges Blanques, Baix o Prades, i la 7 i la N340 per als desplaçaments entre Tarragona i les Terres de l'Ebre. També es preveu més trànsit a la N340, la 7, la 27, la N240, la T11 i la N420. Es recomana planificar els trajectes, consultar el trànsit i seguir les indicacions dels agents en cada cas. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Bon vespre a tots i a totes. Benvinguts, benvingudes a una edició més de la banqueta d'estiu d'avui dilluns, 10 d'agost. Com esteu, com esteu? Una setmana més, una setmana menys ja d'aquesta banqueta d'estiu, ja entrant a la segona del mes d'agost. Vinga, va, poseu-vos còmodes perquè avui parlarem sobre molts rumors i també farem una miqueta de balanç del que ha estat aquestes villes a la fresca. Per tant, vinga, va, agafeu la vostra cerveseta, algú per picar, que la banqueta d'estiu ja comença.

Vinga, va, anem a explicar una mica què tindrem en el dia d'avui a la banqueta. Qui s'asseurà amb mi, i és que tenim doble coseta. Primer de tot, farem un resum del que ha estat aquestes bitlles de la fresca, unes bitlles atípiques per aquesta pluja i per aquesta jornada que es va disputar el dissabte. Va ploure dijous i divendres, es va anul·lar aquests dos dies, però la partida de divendres es va poder fer dissabte a les 8 del vespre, una hora abans de l'hora habitual. També es va fer el sopar després. Avui parlarem de com va acabar tot i escoltarem també les paraules de Quim Cavaller, president de la penya del Bistec i també membre de l'organització d'aquestes bitlles de la fresca 2026. I després passarem amb en Pau Serrano, que visitarà doble vegada aquí als estudis de Ràdio Tordera aquesta setmana per fer aquest repàs de Mercato, perquè aquesta setmana tenim moltes cosetes i la cosa està posant molt, molt calent. Per tant, avui també tindrem en Pau Serrano repassant alguns dels rumors de fitxatges de la passada setmana que no vam poder comentar. Per tant, ho tindrem aquí també com dimecres. Dimecres tornarà a venir en Pau per xerrar-ne més i començar a parlar més el tema de Ferran, de Julián Álvarez, de Ferran. Per tant, avui parlarem d'una mica de la setmana passada i després, durant aquests dies, doncs tindrem una mica més actualitzada perquè hi haurà molt a parlar. Vinga, va!

0: Parlem d'aquestes bitlles. És la notícia d'avui de Tordarenca i és que les bitlles de la Fresca tanquen l'edició marcada per la pluja. Tot i haver de suspendre la jornada de dijous i ajornar la de divendres, l'organització va aconseguir reubicar les partides decisives i el sopar de cloenda el dissabte. L'edició d'enguany de les bitlles de la Fresca va arrencar dilluns passat, durant les primeres jornades de la setmana, abans de que la meteorologia compliqués la programació. La competició va transcorrer de manera impecable, amb un ambient immillorable. El bon clima inicial va permetre un inici de campionat rodat, on la gran afluència de públic, les ganes de competir i l'esperit festiu van ser protagonistes. Però les fortes precipitacions van obligar a suspendre íntegrament la jornada de dijous, que finalment es va donar per perduda, i també es va suspendre l'últim dia torneig, la jornada de divendres. En aquest moment, la direcció del torneig va haver de prendre una decisió ràpida i complexa, traslladar tota la jornada de divendres, incloent-hi l'esperat sopar final per a unes 300 persones a la nit de dissabte. L'esforç logístic, però, va donar els seus fruits. Dels 48 equips inscrits, fins a 45 van poder adaptar-se al canvi d'última hora i assistir a la jornada de recuperació, demostrant la fidelitat i les ganes de passar-ho bé dels participants. L'ambient va ser tan excepcional que fins i tot el president de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling va estar present durant aquesta vetllada. Va quedar meravellat per l'atmosfera única de l'esdeveniment i Quim Cavaller, president de la penya del Bistec, feia aquest balanç de l'esforç titànic que havien fet durant les darreres hores per intentar salvar la competició. Vinga, escoltem-lo.
1: La veritat és que estem molt contents de com ha anat tot el torneig. La veritat és que aquesta edició, la pluja, les condicions meteorològiques ens han ficat un gran repte. Hem tingut pluja dijous i divendres i hem tingut que reorganitzar-nos ràpidament. Llavors, modificar el que estava previst de fer per 300 persones no és gens senzill. Crec que ho hem fet. Segur que no tothom, hi ha 300 persones, segur que no tothom li agraden les decisions que hem tingut que prendre.
0: A l'ambient esportiu, la competició no va decebre i va coronar els millors de l'edició. A la categoria no federada masculina, Manel García, del 4x4, es va proclamar campió amb una mitjana de 74,25 punts, mentre que en la femenina, la victòria va ser per Vero Entrena, amb 73,25 punts de mitjana. El millor equip no federat va ser el 4x4, que va acumular 1.233 punts. Pel que fa a la categoria de federats, Xavi Comas va ser el guanyador masculí i Cristina Folk es va endur el campionat femení. A la classificació absoluta per equips, comptabilitzant els quatre dies de competició, la penya del Bistec es va alçar amb la victòria, aconseguint la xifra de 1.423 punts. A les categories infantils, Laura Céspedosa va guanyar en la franja de nascuts entre el 2014 i 2018 i Lian Sánchez ho va fer en la de nascuts entre el 2010 i 2013.

I anem a passar la informació d'àmbit general, i és que la d'última hora ens diu que es confirma la greu lesió de genoll de Ronny Bargi. L'extrem suec, que era la rampa de sortida del Barça, s'ha lesionat en l'entrenament d'aquest dilluns. Ronny podria estar diversos mesos de baixa. A l'entrenament d'aquest dilluns ha patit una greu lesió al creuat del genoll dret. L'extrem suec del Barça, que era un dels jugadors que Hansi Flick havia dit que no hi comptava de cara a la nova temporada, i el club no emetrà un comunicat fins al dimarts. Bardagi, sense anar més lluny, es va quedar a Barcelona aquest cap de setmana, igual que Marc Casador, mentre l'equip va anar a Itàlia a jugar un triangular amistós contra l'Udinense i el Nottingham Forest. Aquest gest va simbolitzar que Flick va confirmar posteriorment en roda de premsa que no compta amb cap dels dos jugadors per afrontar el futur. Fitxat a l'estiu passat com una oportunitat de mercat a canvi de 2 milions d'euros més variables, Bardagi ha tingut un rendiment més aviat discret com a cobertura de Lamine Yamal a l'extrem dret de l'atac del Barça en la seva primera temporada. Ha jugat 28 partits, però només 9 com a titular. Ha marcat 2 gols i ha repartit 4 assistències. La lesió tira enrere els plans del Barça de cedir el jugador o de vendre'l amb una opció de recompra. És una lesió que, a més, Ronny Bardagi ja havia patit en el Copenhague fa unes temporades. Anem a passar a l'altre del Barça, i és que ha rebutjat la primera oferta del PSG per Ferran Torres. El Barça ha dit que no la primera proposta oficial del club francès per Ferran Torres, i de moment no ha rebut cap altra oferta del club francès. El Paris Saint-Germain ha presentat avui dilluns una oferta formal per fitxar Ferran Torres. El club francès ha traslladat la proposta al Barça durant les darreres hores, però l'entitat blaugrana l'ha rebutjada de manera immediata. El PSG ha mogut fitxa per l'atacant valencià amb una primera oferta oficial de 40 milions d'euros, una quantitat que el Barça ha considerat insuficient. Després de convertir-se en una celebritat global pel seu gol a la final del Mundial, Ferran ja va donar a entendre que la seva continuïtat al Barça era difícil. El set blaugrana va demanar al club actual que demostrés que l'estima, però l'acord amb el PSG, on Luis Enrique l'espera amb els braços oberts, demostra que per molta estima que hi hagi des de Barcelona, la relació està acabada. El Barça espera tancar l'acord per uns 50 milions d'euros per un jugador de 26 anys que deixa bons números com a blaugrana. 65 gols i 22 assistències en 207 partits que ha disputat entre totes les competicions en 4 temporades i mitja. D'aquesta manera, el club blaugrana recuperaria gran part dels 55 milions d'euros invertits en el jugador contractat del Manchester City al desembre del 2021. La marxa de Ferran, en cas de produir-se, deixaria un buit a l'atac del Barça, que ja va perdre Robert Lewandowski a l'inici de l'estiu. Un buit que el club espera omplir en Julián Álvarez, a qui l'Atlètic de Madrid no vol deixar marxar. I és que el davanter argentí ja ha passat la revisió mèdica amb l'Atlètic de Madrid, amb el Barça a l'espera, i ha pretès que el club blaugrana s'ha reincorporat aquest dilluns a la disciplina matalassera. Julián Álvarez és el gran objectiu del Futbol Club Barcelona per omplir la vacant que ha deixat Robert Lewandowski i properament Fernando Torres. El club blaugrana ja va presentar una oferta a l'Atlètic de Madrid de 100 milions d'euros, quan el club madrileny la va desestimar. No només això, va denunciar el Barça a la Lliga per haver negociat amb un jugador de la seva propietat sense el seu consentiment. En aquest clima de falta de sintonia, Julián Álvarez s'ha reincorporat aquest dilluns a la dinàmica de l'Atlètic de Madrid després de fer les pertinents vacances més tard que la majoria de companys per la seva participació en el Mundial. Durant la primera fase de la Copa del Món, Álvarez va arribar a dir públicament que no es trobava a gust a l'Atlètic de Madrid i que volia ser traspassat. En aquest entorn, en aquest retorn a la disciplina matalassera, l'Aranya ha passat les seves proves mèdiques d'inici de temporada juntament als altres internacionals espanyols, Malpubill i Marcos Llorente, que també reincorporaven aquest dilluns. Julián Álvarez està citat per reincorporar-se a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid, però no ha passat per la ciutat esportiva blanquivermella. Per tant, no hi ha constància de que s'hagi creuat amb el cos tècnic Diego Simeone ni amb el director general del club, Miguel Ángel Gilmarín, que suposadament li hauria promès facilitar-li una sortida aquest estiu. L'Atlètic de Madrid, sense Julián, ni els internacionals espanyols, tornava aquest dilluns d'un partit amistós disputat a Corea del Sud davant del Manchester City, que va saldar amb derrota per 3-1. És per aquest motiu que no hi ha una sessió d'entrenament com a tal i tampoc n'hi haurà dimarts. El cara a cara previst entre Julián i Simeone seria, en tot cas, aquest dimecres.

0: Vinga, va, un cop acabada de llegir aquesta actualitat d'àmbit general, anem a donar pas al primer contingut d'avui, i és que escoltarem les declaracions senceres de Quim Cavaller, president de la penya del Bistec, perquè feia aquestes valoracions de les bitlles a la fresca, i també escoltarem Aleix Cavaller, la persona que ens hi ha estat durant tota aquesta setmana, els dies que n'hi ha hagut bitlles, fent la cobertura, explicant-nos com ha anat tot i fent-nos aquest resum diaris, que ens farà una valoració general, tot i que l'haguem llegit, doncs ens ho explicarà ell mateix, doncs els campions de l'equip. Per tant, escoltarem això i de seguit doncs també passarem amb en Pau Serrano, per fer aquesta secció de minut 90 doncs, que tenim previst per aquest dilluns, per iniciar la setmana amb aquests rumors que més es decanten cap a la setmana passada, i ens entrenem molt més dimecres, això sí, doncs amb els seus continguts, parlant de Julián, perquè, com hem escoltat ara, està previst que es reuneixi amb Simeone. Per tant, vinga, va, anem a fer aquest pas al costat, anem a escoltar Quim Cavaller i després l'Aleix Cavaller, i seguidament acabarem amb en Pau Serrano. Vinga, va!
1: Els vespres d'estiu a la ràdio són per estar a la banqueta d'estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Tordera.
2: Les bitlles a la fresca 2026 han concluït i aquests han sigut els resultats. Començarem pels no federats. En la categoria masculina, el campió va ser Manel García amb 74,25 punts de mitja. Vero Entrena va ser la campiona de la categoria femenina amb 73,25 punts de mitja, i l'equip campió va ser 4x4 amb un total de 1.233 punts. Anem a la categoria dels federats, on Xavi Comas va ser campió masculí i Cristina Folk va acabar guanyant la categoria femenina. A la taula per equips, la penya del Bistec la va guanyar amb 1.423 punts entre els 4 dies de competició. Acabarem amb les dues seccions infantils. Laura Cespedosa va ser campiona de la classificació individual de gent nascuda entre 2014 i 2018, i Lian Sánchez va guanyar la categoria de nascuts entre 2010 i 2013. Dit això, aquestes són les declaracions de Quim Cavaller en acabar el torneig.
3: La veritat és que estem molt contents de com ha anat tot el torneig. La veritat és que aquesta edició, la pluja, les condicions meteorològiques ens han ficat un gran repte. Hem tingut pluja dijous i divendres, i hem tingut que reorganitzar-nos ràpidament. Llavors, modificar el que estava previst de fer per 300 persones no és gens senzill. Crec que ho hem fet. Segur que no tothom, hi ha 300 persones, segur que no tothom li agraden les decisions que hem tingut que prendre, però al final, doncs, bueno, per exemple, dissabte vam poder recuperar la jornada que no vam poder fer el divendres, i dels 48 equips que estaven inscrits, 45 van poder venir. Sabem que molts d'aquests jugadors tenien altres coses per fer dissabte i van canviar aquestes altres coses, aquests plans que tenien, per poder venir a jugar, a fer aquesta última jornada, per la qual cosa n'estem molt agraïts. Jo crec que això demostra també que la gent que juga aquest torneig li agrada, l'espera tot l'any i el que vol és jugar. I bueno, ahir dissabte doncs, va ser una festa, va ser com sempre un ambient únic. I per exemple ahir doncs, va venir el president de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, i la veritat estava no sabia què dir de l'ambient que veia, no? Li va agradar molt. Això és el que hem de seguir mantenint per les properes edicions. És el que fa la gent, és el que li agrada, és el que ens agrada a nosaltres, que la gent ho passi bé, i esperem que ho puguem repetir molts anys més.
1: La banqueta d'estiu, la dosi esportiva refrescant diària de Ràdio Tordera. Ho canviarem tot, que avui... Els vespres d'estiu a la ràdio són per estar a la banqueta d'estiu. Suma-t'hi!

0: Vinga, va, anem a començar els continguts del dia d'avui i com sabeu, com us comentava ara al principi, avui toca fer una mica de repàs d'aquest Mercato i va, amb nosaltres tenim en Pau Serrano, amb qui analitzarem totes les novetats, tots els rumors i tot el fum que està traient aquest mercat, que de ben segur que serà molt llarg. Que sí, Pau, bona tarda, bon vespre.
1: Bona tarda, Jordi. Sí, la veritat, avui portem moltes notícies, amb moltes ganes d'informar i, com sempre, preparat per presentar-vos l'actualitat del Mercato.
0: Pau, tira'm algun dels titulars més potents que trobaran avui els nostres oients.
1: Doncs el Barça es tira per Rodri mateix.
0: Doncs amb aquesta notícia, és veritat, ostres, ho porto escoltant unes setmanetes ja, que està preguntant, que sí que la prioritat de Rodri és anar al Madrid, però, ostres, és un dels culebrons de l'estiu, juntament amb Ferran, juntament amb Julián Álvarez, tots acaben involucrant una mica el Barça, eh?
1: Sí, sí, la veritat, ara comentarem la notícia d'en Rodri, però primer comencem amb una notícia que ens proporciona la cadena SER, que diu: el Futbol Club Barcelona ha intensificat els contactes per intentar incorporar Julián Álvarez abans que es tanqui el mercat. Deco s'ha reunit amb l'entorn del davanter argentí per conèixer de primera mà la seva situació i estudia si existeix alguna opció real de portar-ho al Camp Nou. Tot i això, l'Atlètic de Madrid continua mantenint una postura molt ferma i no té intenció de negociar la venda d'un dels seus futbolistes més importants. Al Barça, som conscients que l'operació és molt complicada, però no la donen per descartada. Normal, Julián Álvarez, ho portem parlant des de fa molt de temps, és un davanter que el Barça vol, que el Barça necessita, però que només es podrà aconseguir amb la sortida de Ferran, que jo crec.
0: Sí, vols dir? Jo crec que no té res, sí, a veure, la sortida de Ferran o no.
1: És que ho he estat sentint molt durant el dia a les xarxes, i clar, pensa que si se'n va Ferran a llevera massa salarial i guanya escalers, que permeten fer potser més possible la incorporació de Julián Álvarez, tot i que l'Atlètic de Madrid no vulgui.
0: Jo crec que el Barça té espai per fitxar Julián amb clau massa salarial. S'han fet fora, bueno, Ter Stegen, que ha estat cedit a l'Ajax, que es va fer oficial el dimarts. També sembla que bueno, estan apretant Jofre Torrents la sessió per també cap a l'Ajax. Veurem què acaba passant amb Marc Casado. Jo crec que entenen. Jo crec que sí que entenen, a més ja estan a la regla 1-1. Ferran jo crec que se l'imaginen més com a un revulsiu, com a un suplent, i Julián com a davanter titular. És un dels culebrons de l'estiu. Sí que és veritat que és que no crec que el deixin sortir. No ho crec. I a més, després de tot el que han fet, si ara l'Atlètic ven a Julián Álvarez al Barça, és bastant lamentable per part de l'Atlètic, després de tots els tuits, de tots els posts que ha fet, menysprèn una mica al Barça. Per tant, ostres, seria... Jo sóc colchonero i m'enfadaria bastant amb el club si acaben venent. El que sigui, què deixes a un jugador que no vol estar en el teu club durant tota una temporada perquè no el vols vendre i t'has posat com un nen petit amb una rabieta perquè no el vols vendre al Barça? No ho sé. Ostres, veurem. Jo crec que ara, amb aquesta notícia que comentaves, és que Deco ha viatjat a Madrid,
1: sí,
0: per reunir-se en persona
1: amb
0: el seu entorn per intensificar una mica totes aquestes negociacions.
1: Sí, i mira, com a curiositat, em sembla que abans d'ahir li van fer una entrevista a Ferran, que li preguntaven què ha de fer el Barça perquè et quedis o perquè renovis, alguna cosa així, i diu: demostrar que m'estimin. Clar, el problema és que un club, uns aficionats, no et poden estimar si tu no fas bé la teva feina, jo crec, tot i que hi ha partits que sí que ho fa bé, hi ha molts altres que no. És aquesta cosa, que potser si marqués més, encara que marques ja poc, jo crec, per mi, se l'estimaria més.
0: I aquí tiraré una opinió personal, i és que Ferran se li ha pujat.
1: Se li ha pujat, sí.
0: Se li ha pujat.
1: Des que va marcar el gol
0: a la final del
1: Mundial.
0: A la final del Mundial se li va pujar, i ara té de dir la frase que va dir Cruyff: qui tingui dubtes del Barça, doncs que ja no serveix.
1: Ja no serveix.
0: Per tant, si vol marxar, que deixi diners i marxi.
1: Sí.
0: Cap problema. No tinc cap problema. El que sí que Ferran, òbviament, està aprofitant doncs aquest boom que ha tingut aquest estiu, perquè estic segur que l'estiu vinent no tindrà aquest bombo. Vull dir, és sí, ara. Sí. És ara que l'ha d'aprofitar. Però clar, que no comenci aquí, que demostrin que van d'estimar, que no sé què. La paciència que ha tingut l'aficionat del Barça en Ferran, òbviament l'ha criticat, però per algú serà. Mira, quan no se'l podia criticar, no se'l criticava i se l'elogiava, quan va tenir aquells bons moments de la temporada. Però clar, si no rendeix com ha de rendir i és molt irregular, doncs és normal que hi hagin dubtes. És normal que no sàpiguen si tu pots ser el davanter titular del Barça per guanyar la Champions. És tot normal. Si el jugador no ho vol veure, doncs mira, faci les maletes, que deixi 40-50 milions i que se'n vagi cap a París. Si li va bé a París... El paper que tindria en el Barça és possible. Que mira, si no acaba arribant Julián Casil al davanter titular i jugui minuts, i si arriba un altre davanter, Ferran serà el primer revulsiu en atac, pràcticament. Si va al PSG, a Champions ni l'Aurora, perquè jugaran els 4 de sempre. Els 4 de sempre jugaran. Sí, sí, sí. I jugarà els típics partits de rotació, jugarà de titular,
1: de
0: igual que feia Gonzalo Ramos en el PSG. Farà el mateix paper, de suplent. No sé què vols. Yeah. Si anar al PSG a ser suplent i pràcticament a jugar a Lliga Francesa, yeah, o almenys competir la Lliga. Ostres, no ho sé. Això ja són coses de cada un. Suposo que els milions que hi ha enrere també tiren.
1: Sí, tota la raó. Continuem amb el País, que diu: Ferran Torres deixa oberta la porta al seu futur, del que estàvem parlant. Diu: Ferran Torres ha assegurat que està centrat en el Barça, però ha reconegut que en el futbol mai es sap. Quan se li ha preguntat per una possible sortida, el davanter continua sent un dels noms que desperten interès al mercat europeu, especialment després de la bona temporada que ha completat. El Barça, per la seva banda, no descarta escoltar ofertes importants si aquestes beneficien econòmicament al club. És això del que hem estat parlant tota l'estona, de que si ve un equip com el Paris Saint-Germain i deixa 50-60... milions al Barça, que se'n vagi Ferran, el que has dit tu. Si algú dubta, que se'n vagi.
0: És que a més, no sé si dic cansant, però ostres, totes aquestes entrevistes que està fent, els comentaris que està dient, mira,
1: sí.
0: Per mi pot marxar. Si està dubtant, si no sé què, no sé... se li està pujant. Sí que és veritat que té la paella pel mànec, però també la posició del Barça m'agrada. No es mou, sap quina que és, si ho vol acceptar, que ho agafi, si no, que marxi, que deixi uns milions i ja està. El que sí que és veritat, que juga en contra que només queda un any de contracte, i això vol dir que el preu baixa, perquè si no s'anirà gratis el següent any. Per mi, si es renova, o sigui, si es queda, ha de renovar. Si no vol renovar, doncs mira, treus uns milions. Ja està. El salari de Ferran no és gaire alt, però sí que és veritat que deixaria a les arques de 30-50 milions. Per tant, ja sortiria. Per tu, quin és el preu que hauria de vendre el Barça, Julián?
1: Que hauria de vendre a Ferran?
0: Ai, sí, a Ferran, perdó.
1: Home, jo crec que entre 50 i 60 milions.
0: Sí? Creus que podran...
1: No.
0: Però creus que podran estirar tant, sapiguent que és l'últim any de contracte?
1: Jo crec que sigui l'últim any de contracte, tinguin això en compte, potser uns 50 els pots treure.
0: Jo conto amb uns 40-50. Jo conto uns 40-50 i crec que el preu s'ha inflat després del gol, però si no, jo crec que són 20-30.
1: Sí.
0: El tema és que a tu et va costar 55 milions.
1: Yeah.
0: Intentar treure una mica de benefici d'aquí. Per tant, l'hauries de treure per 60. Mira, llavors, mira, t'ha sortit bé. T'ha sortit bé l'operació. Però clar, el rendiment de Julián no ha estat
1: de
0: Ferran, totalment. Perdó. El rendiment de Ferran ha estat molt irregular, molt.
1: Fot un gol de cada 7 ocasions que té, potser. Però bueno, continuem amb Barça Blaugranes, que diu: Flick insisteix en la necessitat de fitxar un davanter. Segons explica Barça Blaugranes, Hansi Flick considera que la plantilla encara necessita reforçar la davantera abans del tancament del mercat. L'entrenador alemany confia en els futbolistes que té disponibles, però entén que incorporar un golejador augmentaria notablement el nivell competitiu de l'equip. La direcció esportiva continua treballant en diverses opcions, tot i les limitacions econòmiques. És el que... és el que hem parlat abans, que el Barça necessita un davanter, tot i els seus problemes econòmics. I més enllà de Julián Álvarez, no hi ha gaires més opcions d'un davanter.
0: És que t'he de dir que està molt complicada. Jo abans escoltava: i si la solució està a casa?
1: Clar, Hamza Abdelkarim...
0: O sigui, sí que per ser titular no, eh?
1: Sí, sí, per ser com titular, a revulsiu. No.
0: Però... sí que és veritat que Lamine per mi ha d'anar a la dreta, segur.
1: Sí, això 100%, això està clar.
0: Però t'he de dir que en Fermín de fals 9 o de davanter centre tant Adeyemi com Anthony Gordon i fins i tot Rafinha...
1: Rafinha davanter centre, uf, a mi m'agrada, aquesta.
0: Fins i tot Rafinha davanter centre, òbviament hauria de començar a canviar mètodes i nova posició, però clar, és que vaig dir també que a Fermín havia començat a fer entrenos amb moviments i sí. Exercicis específics de nous, potser està provant coses també.
1: Tant de bo
0: per mi, òbviament, la primera opció és Julián, però ja cada cop sóc més pessimista perquè sí. Veig que l'Ètica està en una tossoneria que no baixarà del carro, que s'acabarà quedant, però abans de fitxar a un davanter que no sàpigues què et farà, depenent de quants milions, o si ha de venir de la Lliga Turca o coses així, sí. Mira, no ens gastem diners i tirem. Això jo crec que ho sabrà millor Flick, perquè sabrà realment els seus jugadors a quina posició poden rendir i com fer-ho de la millor manera. Però, ostres, i si està a casa?
1: Clar.
0: I com a davanter suplent et quedes a Abdelkarim, com a suplent, i va agafant rodatge, va agafant minuts, potser, quan vulguis rotar la davantera. I jugues contra equips de la part baixa de la Lliga, et poses a Abdelkarim. A veure, no ho sé. És que crec que és un... ja ho hem dit al principi, totes les pel·lícules estan entorn al Barça. Veurem què acaba passant. Tinc ganes de que es vagin resolguent totes aquestes coses, que al final tots sabem que el Barça no fitxarà Julián, que fitxarà algú random, que no rendirà i que serà un altre any que no es guanyarà Champions perquè no tens un davanter que t'asseguri X gols a la temporada, però tinc ganes de que es resolgui tota aquesta temporada i tot aquest mercat de fitxatges i que hi hagi una plantilla tancada. M'agrada quan ja hi ha una plantilla tancada perquè sí que és veritat que tot són especulacions perquè seran coses que ho diguem aquí, però al final et pots fer una idea més o menys de què podrà ser, quines combinacions podrà fer Hansi. No ho sé, tinc ganes.
1: Doncs mira, a mi m'agradaria repetir, per dir-ho d'una manera, l'operació de Lewandowski, que seria fitxar a Harry Kane, que tot i que sé que és impossible i que molt probablement no ho faran, perquè així Harry Kane em sembla que té 33 anys fins als 37, potser et pot rendir a un nivell regular i en aquests anys li dones temps per créixer als del Barça B. Ja pot ser en l'Ebri Matunkara, a Hamza Abdelkarim com a davanter, ja, que ja tindria uns 22 anys. La veritat, m'agradaria molt veure-ho i també donar-li rendiment a tots aquests joves que estan al Barça B i que ho estan intentant a quarta divisió.
0: T'he de dir que no sóc pro Harry Kane.
1: No?
0: No.
1: Ostres,
0: no.
1: Com
0: és? Em sembla bon jugador, però crec que l'operació que es va fer amb Lewandowski era molt diferent. Era un jugador que volia venir al Barça, va anar a la celebració de la Lliga amb l'equipació blaugrana del Bayern per tirar per fer una picadeta i d'ullet, però Harry Kane, ostres, ja té una certa edat també i no sé si podria encaixar realment. Sí que és un perfil de davanter centre que és d'aquests de la old school i que rendeix molt bé. Però, ostres, gastar-te uns milions ara per després d'aquí 3 anys haver-te de gastar més milions encara per a un davanter que potser els de la casa encara no estan preparats... No ho sé si surt a compte, eh? No ho sé. Sempre l'experiència va bé, eh? Però, clar, no ho sé si pot sortir a compte una altra vegada deixar-te milions per Harry Kane, que crec que et sortirà més car que del que et va sortir Lewandowski, eh?
1: Sí, és un gran dilema, però veurem què acaba fent Flick i esperem que surti bé. Continuem amb el diari Sports Illustrated, que ens diu: Rodri continua relacionat amb els grans d'Europa. Sports Illustrated explica que el futur de Rodri continua generant molts rumors. Tant el Real Madrid com el Barça han aparegut vinculats al migcampista del Manchester City en diferents informacions, però de moment no existeix cap acord ni negociació avançada. El City manté que el jugador és una peça fonamental del projecte de Pep Guardiola i no preveu facilitar-ne la sortida.
0: Bueno, clar, Pep Guardiola ja no hi és al City.
1: Ja, sí, això, és veritat.
0: Això ja
1: sí, perdó,
0: no hi és.
1: Aquí...
0: Però clar...
1: La informació m'ha...
0: No pateixis. A mi és un jugador que, ostres, sí que m'agrada, el tema és... En el Mundial hem vist que Rodri i Pedri no s'entenen.
1: Ja, aquest és el problema.
0: Ho hem vist, que no s'han entès. Tens molts migcampistes al Barça. Sí que és veritat que amb la lesió de Frenkie potser necessites un mes. Però tens a Casador.
1: Clar.
0: Tens a Casador.
1: Però potser no en rendeix tant... També perquè és més jove, però Marc Bernal potser, tot i que sigui jove, també...
0: Tens a Marc Bernal, també?
1: Pot fer el fet.
0: Òbviament, si se't tira per fitxar a Rodri, mira, jo també t'ho dic, fitxa'l. Però sí, és veritat que Hansi hauria de mirar com poden encaixar aquests dos jugadors. I sí, és veritat que en un Mundial és diferent, perquè no poden entrenar tant de temps, no es poden entendre tant... amb nivell clubs, ostres, amb els entrenaments al final acabes trobant la tècnica o la tàctica per entendre-te amb el teu company. Jo crec que s'acabarien entenent, però clar, no ho sé si de debò cal un perfil com Rodri.
1: Clar.
0: No sé si m'explico, són 50 milions, que aquests 50 te'l pots estalviar per un davanter. Deien, la informació diu que també ell vol anar al Madrid, que és la preferència. Però clar, és un dels altres, dir-ho d'una manera, pel·lícules de l'estiu. Jo crec que Rodri, al final, no s'acabarà movent del City.
1: Jo també ho crec. El Barça no anirà perquè el Barça no necessita, i el Madrid perquè no s'entendran, jo crec. Continuem, no? Amb el Marca, que diu: Salah, ja té nou equip. Han passat més de 4 mesos des que Mohamed Salah va anunciar la seva decisió d'abandonar el Liverpool com a agent lliure. Semblava haver ajornat la decisió fins una vegada finalitzada la seva participació al Mundial amb Egipte, i finalment ha elegit el Trabzonspor per esprem a les seves últimes gotes de futbol. El fitxatge encara no és oficial, però el combinat turc es va animar a anunciar que demà aterrarà per estampar la seva firma, fent una crida a tota l'afició perquè sigui rebut com el que és, una llegenda de la Premier League. El futbolista professional Mohamed Salah, amb qui va iniciar les negociacions de traspàs, estarà el 5 d'agost, dimecres matí, a les 12, a la terminal d'aviació general de l'aeroport de Ataturk d'Istanbul, detallaven des del club, el president.
0: No, sí, ja és oficial.
1: Sí, sí? Doncs s'ha fet oficial aquest matí aquesta notícia, m'imagino que era d'ahir.
0: Ja és oficial. Amb sobte, no ho sé, potser, sí, és veritat que potser no tenia altres ofertes d'algun grup doncs més de...
1: Més potent.
0: Exacte, més potent també d'Europa, però clar, també a Turquia abans era un dels destí que anaven els jugadors a retirar-se, també per les ofertes econòmiques i perquè ja el futbol també es viu molt. L'han rebut molt bé, jo crec que deu estar motivat, però amb sobte que hagi anat a Turquia ja, jo crec que potser li quedaven 3 anyets més a l'elit del futbol europeu, però bé, una sorpresa, jo crec que un dels millors jugadors de la història del Liverpool, l'hem vist, és Salah, i tot el que ha donat al Liverpool, ostres, no pot quedar com si fos res.
1: Sí. Continuem amb l'esport, que ens diu: cimera de Deco a Madrid per Julián Álvarez. Notícia bomba, tot i que els últims dies han sorgit informacions que apuntaven a un refredament de l'operació, el club blaugrana segueix treballant per mantenir viu el fitxatge de Julián. Segons ha pogut saber Sport i Gigantes, Deco i Joao Amaral tenen prevista una cimera imminent amb Fernando Hidalgo, representant del futbolista Matalasser, per continuar traçant l'estratègia d'una operació que continua sent la gran prioritat de la direcció esportiva. La trobada es produirà a Madrid entre avui i demà, en un escenari discret i allunyat del focus mediàtic. El Barça no amaga que l'operació travessa un moment complicat. La postura de l'Atlètic de Madrid continua sent molt ferma i el conjunt vermell blanc no contempla la sortida d'un dels seus futbolistes més importants. A això se li afegeix la complexa relació institucional entre dos clubs, un factor que tampoc ajuda a desbloquejar gaire una negociació d'aquestes dimensions. El que hem comentat abans, que l'Atlètic no podrà vendre a Julián al Barça.
0: És que... Ja no sé què he dit d'aquesta pel·lícula.
1: Clar. Ja no, que més coses.
0: Ja ho hem comentat al principi. M'encantaria molt que vingui, però crec que serà un altre cas de que l'Atlètic no el deixarà marxar. Si el deixa marxar, òbviament no serà el Barça. Ara unes informacions també deien que Víctor Osimhen, que s'havia ofert al Barça, també s'està oferint a l'Atlètic de Madrid per si Julián acaben en el Barça. Es parlava d'un truque, d'un intercanvi pur per Ferran i Julián. Jo crec que si es fes, el Barça també hauria de ficar alguns milions,
1: sí,
0: no és el mateix, però veurem. ha anat a Madrid per intensificar els fitxatges, sortirà, jo crec, de Madrid amb una resposta.
1: Sí.
0: I que aquesta resposta serà que no. Per tant, el Barça haurà de mirar, és el que diem, un altre davanter o veure el que pot fer i si de debò o si en l'altre cas que no crec, si l'Atlètic s'ho haurà repensat i acceptarà alguna oferta del Barça. Però clar, és que un jugador que enmig del Mundial hagi dit que vol complir el
1: sí,
0: seu somni
1: i que vol marxar de l'Atleti,
0: el millor és un traspàs,
1: sí.
0: Ostres, és que és molt fort.
1: Sí, eh? És que ho hagi dit estar a l'Atleti.
0: No, estar en un club i que a més el club no el vulgui vendre. És molt fort.
1: Això és el més fort, que no el vulgui vendre.
0: És molt fort, és una presó, és una presó.
1: Sí, sí. Doncs, bueno, també tenim informació així de que Bradley Barcola està en negociacions amb el Liverpool i Fabrizio Romano afirma que estan per sobre dels 100 milions les negociacions entre el Paris Saint-Germain i el Liverpool després d'aquest Mundial de Bradley Barcola. La veritat, a mi em sembla una estafa completament, 100 milions per Barcola.
0: Sí, em semblen molts milions per Barcola, però em semblen més raonables que els 100, 130 milions per Diomandé, del fitxatge que vol fer en Madrid.
1: Sí que...
0: A mi em sembla més fort aquest últim. Sí que és veritat que parlant de Diomandé, a Leipzig ja ha publicat a xarxes que ha tornat als entrenaments, que està tant amb el club, enmig de les negociacions, em sembla ser, veurem si al final s'acaba fent o no, però Barcola per 100 milions, clar, el Liverpool ha de suplir la baixa de Salah,
1: clar.
0: I ha de ser algú, ostres, que et pugui rendir, i Barcola m'encanta com a jugador, m'encanta,
1: però
0: 100 milions, ostres, em semblen molts,
1: sí.
0: Em semblen molts, i a més, si ingressen aquests 100 milions al PSG, en les properes hores el Barça també ha de ser llest si de debò volen fitxar Ferran. Ha de ser llest, han de veure que han rebut 100 milions i que poden apretar el preu. Per tant, veurem, jo crec que una cosa pot anar conduïda a l'altra, si acaba marxant Barcola potser allò que vol anar Ferran. Veurem, crec que són peces de puzzle que cada vegada aniran encaixant i ens donaran respostes a altres operacions al mercat, que acabarà bé, jo crec, aquest mercat.
1: Veurem, no sé si tens alguna notícia d'última hora.
0: Doncs mira, anava a comentar el fitxatge de Ter Stegen a l'Ajax, que es va fer oficial,
1: sí.
0: Ara parlaven que Jofre Torrents també sortirà cedit a l'Ajax de Mitchell. Diuen també que la propera setmana, en principi, s'hauria de saber alguna cosa de Ferran perquè voldria començar... Bueno, queda una setmana, pel 12.
1: Sí.
0: El dia 12 d'agost el PSG s'havia marcat com a data límit per veure què fa en Ferran. Veurem si és veritat o no, o si s'allarga. Jo crec que s'allargarà. Es parlava també d'un altre nom pel Barça per cobrir aquesta baixa de De Jong, i és la d'Unahi, del Girona.
1: Unahi,
0: com ha baixat de divisió, Unahi és un... Bé, dels noms de migcampistes, potser revelació del Mundial, però alhora barat.
1: Clar.
0: Conforme també esta segona divisió, veurem, podria cobrir aquesta baixa. També es parlava que Unahi podria també anar a l'Ajax una altra vegada amb Mitchell. Veurem què acaba passant, si de debò doncs Unahi és una opció realista.

0: Lamine, Marc Bernal i Pau Cubarsí,
1: sí,
0: són tres jugadors que, déu-n'hi-do, ostres, em semblen espectaculars. Per tant, jo crec que aquests s'han de quedar aquí lligats. Això sí que serà una presó per ells. Això,
1: sí, sí.
0: Això ha de ser una presó per ells. I l'últim, acabem amb Van Gaal, el mític entrenador, que diuen que vol tornar a entrenar. I una de les seves possibles banquetes seria la de Holanda, a la selecció holandesa, perquè, clar, amb la marxada de Ronald Koeman després de la prematura eliminació en el Mundial, doncs ara estàvem parlant de que Van Gaal podria substituir-lo i estar dins de una altra vegada està assentat a les banquetes. De moment no tenim cap més novetat. Comentar la de Caroline, per fitxatge del Barça femení, provinent del City.
1: Sí, n'havia sentit d'aquest.
0: Que ha estat el fitxatge més car de la història del Barça femení, 1,5 milions. Per tant, arriba com una estrella, una davantera, després de l'adeu de Salma Parayuelo. Doncs el Barça necessitava una davantera, i Caroline, ostres, és una davantera que et pot portar velocitat, polivalència, gol i sobretot també experiència. No és ni massa gran ni molt jove. I també Bissiou, el nou jugador del Barça, que l'han fitxat. Diuen que aniran cap al Barça Atlètic i també amb el primer equip anirà rotant. Veurem quin és el seu rol a l'inici de la temporada, si també en alguns partits també els que resten de pretemporada el fa jugar Hansi Flick. Veurem, jo crec que aquesta pretemporada li agrada a Flick perquè pot jugar, pot veure talents de la casa i aquí marcar moltes decisions, tant d'entrades, d'incorporacions, de línies que digui, ostres, aquí s'han de reforçar, o fins i tot de dir, amb aquest de la casa en fem per aquesta temporada, com va passar també l'any passat, eh?
1: Clar. Sí, sí, jo tinc moltes ganes de veure aquest Barça d'aquesta temporada i sobretot els que pujaran.
0: Pau, això és tot per avui, no?
1: Sí, això és tot.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Pau, per aportar-nos l'actualitat del mercat. Ens veiem la setmana vinent, que crec que ja serà un dels últims programes abans d'agafar aquestes vacancetes. Per tant, ens veiem la setmana vinent. Esperem que el mercat es mogui i tinguem moltes novetats per comentar la setmana vinent.
1: Les tindrem. Gràcies, Jordi. Ens veiem.

Vinga, va, fins aquí els continguts del dia d'avui. Arribem al final d'aquesta banqueta d'estiu d'avui dilluns, 10 d'agost, la segona setmana del últim mes abans de començar les competicions, que començaran al setembre i abans d'aquesta festa major. Hem repassat una mica el final d'aquestes bitlles, també una mica de mercato, ja ho repassarem millor properament aquesta setmana també, perquè la cosa està ben interessant per tots els clubs. Arribem a aquest punt final. Gràcies per acompanyar-me un dia més, per iniciar la setmana amb mi amb energia, que acabeu de passar una magnífica nit i ens veiem demà amb més i millor. Que vagi molt bé, a reveure.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà. Amb menú del

0: dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
4: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
6: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
7: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
7: 107.1 FM. Ràdio Tordera. 107.1 FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, parla Javier De Gea. El ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, ha reclamat avui el retorn dels menors no acompanyats que es troben arreu de l'estat espanyol. En declaracions al diari marroquí Express, ha assegurat que el govern marroquí exigirà els seus fills legal i políticament, tant els que han arribat recentment a Ceuta com els que estan en altres centres. Ouahbi ha recalcat que cal trobar una solució immediata, apel·lant a la solidesa de les relacions entre Rabat i Madrid i l'avançat nivell de cooperació i coordinació que han assolit. Pel ministre marroquí, l'indret que pot garantir un futur millor per als menors és amb les seves famílies i a la seva terra natal. Ouahbi ha afegit que ha parlat amb el seu homòleg espanyol, Félix Bolaños, per mirar els mitjans legals i institucionals per abordar la situació d'aquests infants i els mecanismes per verificar les seves identitats i retornar-los amb les seves famílies. Adif reprendrà a mitjans d'aquesta setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat, que van originar les fortes vibracions durant la matinada de dijous passat i que van obligar a desallotjar durant unes hores una vuitantena de persones d'un immoble. Segons ha detallat l'empresa pública, els treballs tornaran a activar-se un cop finalitzada la instal·lació de sistemes d'auscultació i control topogràfic que va anunciar. Adif també està acabant de valorar el sistema constructiu per evitar que hi hagi noves vibracions. Les obres formen part de les actuacions de la companyia per la variant de Vallbona i duraran 4 setmanes. I els bombers de la Generalitat treballen en un incendi de vegetació forestal declarat a la Serra de Campelles, al municipi d'Odèn, al Solsonès. El dispositiu està format per 6 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder que treballen conjuntament amb les agrupacions de defenses forestals. Segons han informat els bombers, l'evolució de les tasques d'extinció és favorable i es continua treballant sobre el terreny per controlar l'incendi. I un abocament d'aigües residuals ha provocat la mort de centenars de peixos al riu Ripoll a Sabadell. Segons han detallat fonts municipals, hi ha hagut una incidència al sobreeixidor de Sant Vicenç de Junqueras que ha provocat l'obstrucció del sistema, amb un col·lapse del col·lector que ha suposat la sortida d'una part de l'aigua a l'aqüífer. Operaris de l'empresa Casa han actuat per netejar el sistema i restablir el funcionament normal del col·lector. I en aquests moments l'abocament ja ha finalitzat i l'aigua torna a circular correctament per la xarxa de sanejament. I un breu apunt abans de tancar, el jutjat d'instrucció número 8 de Madrid investiga la compra de l'àtic de luxe per part del govern de la Comunitat de Madrid, liderat per Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalia Provincial de Madrid ha rebut 4 escrits de denúncia, 3 de particulars i un del PSOE, que ha enviat al jutjat que ja havia obert diligències després d'una denúncia del partit polític Justícia Europea. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva amiga. Els

Bona nit a tothom. Avui tenim l'honor, el privilegi de portar al Rockmasters una de les bandes més icòniques, conegudes, reputades, respectades i escoltades de tota la història. Els protagonistes d'avui són del Regne Unit. És una banda virtuosa, experimental, icona del rock simfònic, del rock progressiu, psicodèlic, espacial. És una de les bandes que més discos ha venut al llarg de la seva trajectòria arreu del món. La banda en qüestió es va començar a gestar a l'any 1965. Com totes les bandes de l'època, solien tocar en clubs underground de Londres. Un gran percentatge dels seus temes van ser i segueixen sent temes bandera allà on sigui. Tothom els coneix i els respecta. Estem parlant de Syd Barrett, Roger Waters, David Gilmour, Wright. Estem parlant de, com no, Pink Floyd. Pink Floyd, aquesta fusió de noms de Pink Anderson i Floyd Cancel, dos músics de blues que Syd Barrett que admirava. Aquests universitaris de l'època ens faran posar la pell de gallina des del minut 1 fins al final del Rockmasters d'avui. Així és que, doncs, no perdem més temps i comencem la festa. Començarem escoltant Comfortably Numb, un tema que parla de les dificultats de la vida, parla de les condicions humanes, etc.

Counselly Nam. Ells són els protagonistes d'avui d'aquest Rockmasters. Ells són Pink Floyd. Un dels temes bandera. Bueno, ja us ho he dit abans, eh? Per mi em sembla que de temes bandera quasi bé són tots els temes de la banda, d'aquesta formació britànica. El següent tema ens parla de lo corrupte que pot arribar a ser el diner. La cançó idolatra i critica alhora la forma en què el diner distorsiona el seny, distorsiona el sentit comú. Ve a dir que el diner és com l'arrel de tot el mal. Qui en té, lluita per tenir-ne més. I qui no té, lluita per poder-ne aconseguir. Estem parlant, com no, de la cançó famosa, coneguda, Money.

0: al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: Font i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Font i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
0: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes Aljosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes Aljosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
5: Emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
6: Els èxits de Radio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
1: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
3: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
4: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
3: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
4: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
3: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Has tenido muchos amores, María bonita, María del alma. Pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste en mí.
1: Ràdio Tordera, connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. La xarxa catalana per la transició energètica alerta que el conegut com a Plater presenta fins a 44 incompliments a diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Per aquest motiu, entitats opositores al pla d'implantació d'energies renovables del govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han anunciat la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per a grans empreses i no pel territori. Montserrat Cubaró, portaveu de la xarxa d'entitats catalanes per a una transició energètica justa, creu que es necessita més temps per refer una planificació ben feta.
4: En primer lloc, li demanem que retiri el Plater, que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
3: El col·lectiu insisteix en que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un Plater alternatiu per proposar a la Generalitat. L'Ajuntament de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, impulsa la construcció d'un centre d'investigació d'energies renovables que ajudi al municipi a mantenir l'activitat relacionada amb l'energia un cop es concreti el tancament de la central nuclear de Vandellòs 2. El projecte preveu enllestir la primera fase el 2028 i tindria un cost d'uns 6,7 milions d'euros, finançats majoritàriament pel Fons de Transició Nuclear. Tornem ara amb el terratrèmol de magnitud 7,4 a Colòmbia, amb una llista de morts que, segons fonts oficials, ja supera el centenar i afegeix una norantena de ferits, més enllà dels importants danys materials. El terratrèmol també ha causat afectacions a ciutats com Cali, Manizales, Pereira, Bogotà i Medellín, amb edificis ensorrats i persones atrapades. 7 aeroports, entre els quals el de Pereira, Manizales, Quibdó i Cali, han suspès les operacions mentre s'avaluen els danys estructurals. El sisme també s'ha sentit a l'Equador, Panamà i Venezuela. Recordem que el terratrèmol s'ha produït a 8:15 del matí, hora local, amb epicentre a San José del Palmar, i ha tingut fins a 4 rèpliques. Les autoritats han descartat el risc de tsunami a la costa del Pacífic, però es troba molt pendents del volcà Puracé, que es troba en alerta taronja. El govern colombià ha activat un lloc de comandament unificat per coordinar l'atenció als afectats. I al capítol de reaccions, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat el suport i solidaritat de Catalunya amb Colòmbia en un missatge a les xarxes socials. Després del missatge del govern confirmant que no hi ha ferits entre els prop de 7.800 catalans que viuen al país, Illa ha afirmat que està en contacte amb la delegació del govern, els estats andins i el Ministeri d'Afers Exteriors per seguir de prop la situació dels catalans residents a Colòmbia i de qualsevol afectació. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. En aquesta edició farem la primera part dedicat als megamixos. Amb ella tindrem en Mike Platines i en Toni Paret. I en la propera edició tindrem en Toni Postigo i en Javi Villegas. Així doncs, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Tots pensàvem que aquest era un mix i en Mike Platines ens ho ha deixat molt clar. Era una rutina com quan es fan els concursos del DMC.
2: You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that.

0: Doncs volia començar el programa així, amb aquest Megamix, i després...
1: Doncs no, pots explicar que el Grandmaster Flash va ser una inspiració molt important per molta gent que després van fer Megamixes. Això sí que ho pots dir. Però és veritat.
0: Va ser la teva inspiració.
1: Una de les meves grans inspiracions, sí. O sigui, aquest treball de Grandmaster Flash, que està gravat tot d'una tacada en directe en vinils, és una de les referències més importants per la gent que va acabar fent Megamixes aquí a Espanya, perquè va ser referent tant meu com del Castells com del

una gran inspiració pels DJs del nostre país, que el 1985 varen començar a enregistrar megamixos com el Max Mix 1, perquè, com ja sabeu, es va fer un concurs, en Mike Platinas es va presentar amb la seva bobina oberta a les oficines de Max Music i va dir: jo vinc a guanyar el concurs, i efectivament el va guanyar. Però abans de que s'edités el Max Mix 1 al nostre país, un DJ andalús que va venir a punxar a la discoteca Estudi 54 de Barcelona va editar un treball que s'anomenava Studio 54 Connection. Last night DJ saved my life. Last night DJ saved my life, yeah.

0: En Raül Orellana va enregistrar això el 1983, Studio 54 Connection, un mix en el que s'enregistraven els temes com si estigués punxant a la discoteca. En Mike va guanyar el concurs del Max Mix i després Raül Orellana va fer el Bolero Mix per la competència, per Blanco y Negro. Però, mentrestant, anem a escoltar el Max Mix 1.
1: Uno, dos, uno.

0: el primer Megamix, el primer Max Mix, el vas gravar tu. Això sí que ho sabem tot.
1: Sí, el primer Max Mix meu va ser el primer Megamix, bé, tenia el subtítol el primer Megamix espanyol, perquè en realitat jo el que sí que vaig crear és un estil, un subestil de Megamix, diríem molt mediterrani, molt català, molt espanyol, molt mediterrani, digue-li com us, molt llatí, digue-li com vulguis, perquè era agafar les idees inicials dels Megamix que editaven DMC, que editava Petter Slackhouse a Holanda i altra gent, que eren molt bons, i traslladar-nos una miqueta a la mentalitat mediterrània, no? Fer una cosa més fresca, més cantarina, més, més impactant, més com jo sempre anomenava aquella època, amb focs d'artifici, no? Una cosa com molt més llatina, molt més... amb molta més alegria, no sé si m'ho explico. Molts efectes molt més impactants, molt més jocs d'estèreo, repeticions més potents i coses més que cridessin molt més atenció, que fossin molt més impactants, no? Pel que escoltava aquests treballs.

En Mike Platinas i en Javier Usía varen fer el Max Mix 1 i el Max Mix 2 i després varen fer altres coses. Oh, take it to the next.

0: Max Mix que nunca es va editar el 1986. És potser el megamix que li agrada a tot el món. Anem a escoltar el que ens diu en Mike Platines, què li agrada. Quin mix és el que més t'agrada dels que tu has fet?
1: Això és molt... Mira, això és com si... El Josep Maria és molt dolent, eh? És molt dolent, eh? És molt bona persona perquè conec fa molts anys, però a vegades és molt dolent. No, va, ara bromes a part. Això és com si tu li preguntes a un pare quin és el seu fill favorit. És una pregunta molt complicada. El que sí que et diré és que els treballs que considero més... no millors, però més innovadors... cadascú en el seu moment històric, doncs són el Max Mix primer, perquè va ser el primer, de març del 85, el Max Mix que nunca, que va ser el meu tercer treball, que es va editar el maig del 1986, perquè va ser el primer megamix que va inaugurar els efectes de sampling, aquests típics que van sortir després als Max Mix, de Peret i Castells i a molts altres treballs, els típics efectes de sampling, de repetició, de fent melodies de pujar i baixar nota, tot aquest tipus de melodies de pujar i baixar nota, que es diu arpeggio. Això va inaugurar, va començar el Max Mix que nunca meu, i doncs és un estil que va... entre cometes, copiar molta gent, no? Però ho dic en positiu, com una cosa positiva, eh? I que a mi m'encanta que em copiïn i que algú segueixi pel mateix camí que jo he iniciat. Ho trobo un honor. No és una cosa que em molesti, tot el contrari. Estic orgullós de que sigui així. I després el tercer, que segurament no es va ser molt innovador, que ja l'he esmentat abans, és el I Love Megamixes del 2004, que vaig editar amb l'Arco Negro, el setembre de 2004, que doncs, va ser el primer megamix de nivell mundial que va inaugurar doncs, les tècniques d'extracció de capeles, de teclats, d'instrumentals per recombinar entre diverses cançons juntes a la vegada, no? Per exemple, doncs, bueno, hi ha un tros que hi ha doncs, quatre cançons a la vegada, per exemple, per ser una idea, i parla de l'any 2004, no? I també va inaugurar les mestres harmòniques, que avui en dia doncs, ja hi ha programes d'ordinador que et guien per poder-les fer, però que en aquell moment no existien i era una novetat total i vaig haver d'estar doncs, un parell d'anys d'investigació per entendre com funcionava tot això. I doncs també, com que em va portar aquests 6 mesos de feina, doncs va ser un treball bastant innovador i en realitat és el treball que va marcar una mica el camí a seguir dels creadors de megamixes més importants i que actualment ho estan fent, inclús estic parlant de DJ Tedu, estic parlant de DJ Fanny, i de Tony Postigo. Els tres han seguit per aquest... i altres com Pedro Jiménez, i altra gent també, com per exemple la Miquel Vilchez, gent que són de primer nivell mundial i que estan seguint també per aquest camí de treballar amb aquestes harmòniques, amb extensions de capelles i totes aquestes coses, stems i tot això, que, insisteixo, jo vaig inaugurar el 2004, atenció, fa 22 anys d'això. I sembla que va ser ahir. O sigui que, imagina't.

107.1 FM. Radio Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, divendres 7 d'agost. Les tres paraules del dia són Plater, Mediterrània, C32. Plater, l'Ajuntament ha presentat al·legacions al Pla Plater per protegir els espais naturals i l'autonomia municipal, i l'Arxiu Històric organitza un taller de gravat artístic inspirat en la Mare de Déu de Roca Rossa. Serà aquest dissabte a les 11 del matí. Mediterrània, la Copla Mediterrània actua avui a la plaça. Dissabte tindrem Ball Folk amb Víctor Pedrol i els acordionistes. I el tordarenc Carles Maleis inaugura avui l'exposició Energia Bonica a Blanes. La mostra es podrà visitar del 7 al 30 d'agost. C32, la Federació SOS Costa Brava i la plataforma Aturem la C32 han reclamat la retirada immediata del projecte de prolongació entre Tordera, Blanes i Lloret de Mar que ha proposat la Generalitat. I el tercer Footmas Tournaments Futbol 7 es consolida apostant pel talent formatiu. Aquí l'Ajuntament ha presentat al·legacions al Pla Plater per protegir els espais naturals i l'autonomia municipal. En aquest sentit, el consistori reclama protegir els sòls agrícoles, reduir les zones prioritàries per a noves instal·lacions d'energies renovables. Davant la moció de Vox contra el Pla, l'alcaldessa Elisabet Mejías explica que una moció de rebuig contra el Plater podria debilitar la posició de l'Ajuntament.
2: Una moció de rebuig global al Plater debilitaria, per tant, aquesta posició i pot ser usada fins i tot per la Generalitat per presentar l'Ajuntament com a contrari a la transició energètica en lloc d'un actor en pro de la transició energètica i per un municipi sostenible.
1: Avui és el Dia Mundial dels Faros, és Sant Gaietà. Falten només 5 dies per l'eclipsi solar, 17 dies per Sant Bartomeu. Avui esperem un temps assolellat, d'estiu, calorós. Aquests són dies per recollir tomàquets, albergínies, pebrots. És moment ideal per sembrar el que serien bròquils, així com els porros. Avui divendres podeu anar a subministrar-vos gratuïtament d'aigua potable via Cuba al pavelló dels Països Catalans de 8 a 9 del vespre. També avui la cuba d'aigua estarà al local social de Can Domènec de 9 del matí a 10:45. I de cara a demà dissabte trobarem aquesta cuba de subministrament d'aigua potable de demà dissabte, com dèiem, de 9 del matí a 10:45 al local social de Masmora i de 11 del matí a 12:45 al local social de Sant Daniel.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. Ràdio Tordera.

107.1 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Radio Tordera.
1: Playing guitar, Eric Clapton.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb aquestes notícies més importants, repassant els titulars d'avui dilluns 10 d'agost de 2026. Tordera es prepara per a la Festa Major de Sant Bartomeu 2026 amb 12 dies d'activitats i música. Del 14 al 26 d'agost, Tordera oferirà fins a una cinquantena d'activitats amb propostes per a totes les edats i per a tots els gustos en el programa Tordera Festiu. Escoltem Aniol Canals, regidor de Festes i Joventut.
2: Activitats tradicionals que funcionen i potenciar-les i alhora també recuperar aquelles activitats que teníem pendents. I això ho fem també gràcies a l'enquesta.
1: Puja l'atur a Tordera en 7 persones al mes de juliol. Actualment hi ha 900 persones sense feina al municipi. El tordarenc Carles Malés inaugura l'exposició Energia Bonica a la sala Maria Lluïsa García Tornel de Blanes, la mostra que ja es pot visitar des de divendres passat fins al 30 d'agost. I repassarem tot el torneig de bitlles a la fresca 2026 amb els guanyadors, els premis i una valoració general també passada per la pluja. Els administratius d'atenció al públic, el perfil més buscat al Maresme durant el primer semestre del 2026. El balanç de la xarxa de serveis locals d'ocupació de la Diputació de Barcelona situa aquest perfil al capdavant del rànquing d'ofertes laborals a la comarca, on s'han tramitat prop de 1.500 ofertes en 6 mesos. I escoltem la previsió meteorològica del dia d'avui amb el meteoròleg del Consell Comarcal, Joaquim Serra.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. La situació meteorològica que ve marcada principalment en aquesta setmana de l'eclipsi per un temps tranquil. De fet, s'esperen algunes nuvolades de tarda entre avui i demà, sobretot demà, però dimecres, que serà el dia de l'eclipsi, doncs s'espera un temps tranquil, un temps assolellat, com a molt amb alguns núvols prims a la tarda, que no haurien d'impedir que es veiés el fenomen. D'entrada, i tornant a la meteorologia, avui vents fluixos, situació marítima tranquil·la i demà també. Això sí, amb unes temperatures que avui baixen una mica i que demà baixaran de forma més clara, amb més nuvolades a la tarda, que d'entrada no deixaran precipitació aquí a la costa.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

La Festa Major de Sant Bartomeu 2026 arriba amb una extensa programació que inclou 100 activitats al llarg de l'estiu que combinen tradició, oci i cultura durant 12 dies que finalitzarà amb el sopar popular i el ball de final de Festa Major. L'Ajuntament de Tordera, juntament amb les entitats i la Comissió de Festes, tenen a punt la programació de les activitats que començaran en divendres 14 amb la Revetlla de Santa Maria. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha explicat que és una festa per a tothom i que ens retorna als nostres orígens, donant les gràcies a les persones voluntàries d'entitats i comissió de festes i també a les empreses que hi col·laboren. El tret de sortida serà aquest divendres amb la Revetlla de Santa Maria i el sopar de colles a la plaça de l'Església, amb la temàtica d'enguany de pagesia, continuant a les 10 de la nit amb el correfoc infantil i una sessió musical amb la Casets DJ, que serà una disco dels 80 fins al 2000. Les novetats d'aquest any són que torna la baixada de carretons al camí ral de dissabte 22 a les 6 de la tarda i que es podrà seguir en directe per Ràdio Tordera amb una inscripció gratuïta a l'activitat. L'altra novetat, que ha estat molt demanada, és el tobogan aquàtic, que serà el dia 25 d'agost a partir de 11:15 del matí, també al camí ral. També es reforcen les propostes participatives com la gincana de Novadis, que promou la participació familiar en els diferents actes, la recerca del tort o la pujada del campana de l'església de Sant Esteve el dijous dia 20. Puja l'atur a Tordera al mes de juliol i, segons les dades de l'Observatori del Consell Comarcal, el passat mes va tancar Tordera amb 900 persones desocupades, una pujada de 7 persones respecte al mes anterior. Aquesta baixada que situa l'índex d'atur en el 9,57%. Malgrat això, Tordera continua sent el següent municipi maresmenc amb la taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. Actualment, hi ha 75 tordarencs i tordarenques menys en atur respecte a fa un any. L'atur registrat al Maresme ha augmentat durant aquest mes de juliol després de 4 mesos consecutius de descensos. Segons el report d'atur elaborat per l'Observatori del Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, el juliol ha tancat amb 18.809 persones inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades, 493 més que el juny, fet que representa un increment mensual del 2,69%. En canvi, respecte al juliol de 2025, l'atur s'ha reduït en 271 persones, un descens de 1,42%. Aquestes dades de juliol deixen al Maresme una taxa d'atur del 8,02, per sobre de la catalana, que està al 7,63%. Però això sí, inferior a la provincial, amb 8,49%.

0: El d'ordarenc Carles Maleix presenta la seva obra a través de l'exposició de pintura Energia Única, que s'instal·la a la sala Maria Lluïsa García Tornel, al carrer Ample número 11 del municipi veí de Blanes. La mostra es pot visitar des del passat divendres 7 d'agost fins al proper 30 d'agost, oferint un ampli marge de setmanes per a tots els amants de l'art i la cultura. Els horaris establerts per accedir a l'exposició són de matins de 11 a 2 quarts de 2 del migdia i de vespres de 6 de la tarda fins a 2 quarts de 10 del vespre. En Carles Maliés ens explica el contingut de la seva obra, dient que és un esdeveniment que compta també amb el suport i la col·laboració de la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Blanes.
1: Ràdio Tordera, els esports.
0: L'edició d'enguany de Villes a la Fresca va arrencar dilluns passat durant les primeres jornades de la setmana. Abans que la meteorologia compliqués la programació, la competició va transcorrer de manera impecable i en un ambient immillorable. El bon clima inicial va permetre un inici de campionat on la gran afluència del públic, les ganes de competir i l'esperit festiu van ser els protagonistes. Les fortes precipitacions van obligar, però, a suspendre íntegrament la jornada de dijous, que finalment es va donar per perduda, i també es va suspendre l'últim dia de torneig, la jornada de divendres. En aquest moment, la direcció del torneig va haver de prendre una decisió ràpida i complexa, traslladar tota la jornada de divendres, incloent-hi l'esperat sopar final per a unes 300 persones el dissabte. L'esforç logístic, però, va donar els seus fruits. Dels 48 equips inscrits, fins a 45 van poder adaptar-se al canvi d'última hora i assistir a la jornada de recuperació, demostrant la fidelitat i les ganes de passar-ho bé dels participants. L'ambient també va ser excepcional, que fins i tot el president de la Federació Catalana de Bitlles i el Bowling, present durant la ballada, va quedar meravellat de l'atmosfera única de l'esdeveniment. En l'àmbit esportiu, la competició no va decebre i va coronar els millors de l'edició. En la categoria no federada masculina, Manel García es va proclamar campió amb una mitjana de 74,25 punts, mentre que en femenina la victòria va ser per Vero Entrena, amb 73,25 punts. El millor equip no federat va ser el 4x4, que va acumular 1.233 punts. Pel que fa a la categoria de federat, Xavi Comas va ser el guanyador masculí i Cristina Folk al campionat femení. A la classificació absoluta per equips, comptabilitzant els 4 dies de competició, la penya del Biscay, que es va alçar amb la victòria aconseguint la xifra de 1.423 punts. A les categories infantils, Laura Céspedes ja va guanyar en la franja de nascuts entre el 2014 i el 2018, i Lian Sánchez ho va fer entre la categoria de 2010 i 2013.

Els administratius en tasques d'atenció al públic són ara mateix el perfil més buscat a les empreses del Maresme. És la principal conclusió del balanç del primer semestre del 2026, elaborat per la xarxa de serveis locals d'ocupació de la Diputació de Barcelona, que identifica les feines amb més oportunitats laborals de la comarca per orientar tant a les persones que busquen feina com les que volen reorientar la seva carrera professional. El rànquing de les 10 ocupacions més demandades el segueixen el personal de neteja per a oficines, hotels i altres establiments, els dependents de botigues i magatzems, els cambrers i els ajudants de cuina. La llista es completa amb peons de transport i mercaderies, auxiliars d'infermeria hospitalària, cuiners, monitors d'activitats recreatives i treballadors de manteniment d'edificis. Les dades corresponen a les ofertes gestionades pels serveis locals d'ocupació del Maresme, entre els quals hi ha el de Tordera. Durant els primers 6 mesos de l'any han tramitat prop de 1.500 ofertes de feina i han ajudat 1.355 persones a trobar una ocupació. En aquest mateix període també han atès més de 10.700 persones que buscaven feina o volien millorar la seva situació laboral, així com 1.737 empreses que necessitaven incorporar personal.

0: I acabem amb una breu previsió del temps amb el meteoròleg del Consell Comarcal, Joaquim Serra.
1: Hola, què tal? Bon dia. Comencem la setmana de l'eclipsi. Recordem que aquest dimecres, cap al vespre, podrem veure un eclipsi gairebé total de sol aquí a la zona del Maresme i que doncs, el temps acompanyarà, perquè de cara a dimecres s'espera un temps molt tranquil i com a molt amb alguns núvols prims, poc importants, creiem. D'entrada avui s'espera també una situació dominada per l'estabilitat. Sí que és cert que a la tarda hi haurà alguns núvols, creiem que sense pluja, i que la temperatura avui baixa una mica, tot i si continuarà fent calor, però no serà tan exagerada com ahir, que va tornar a disparar-se la màxima fins als 35 graus en alguns punts de l'interior de la comarca. De cara a demà, tot continuarà més o menys igual, amb més nuvolades a la tarda, però també sense pluges aquí a la costa, i com dèiem, de cara al dimecres també s'ha de mantenir el temps tranquil i assolellat. Tot això amb unes temperatures que, com ja hem comentat, de cara a avui baixar una mica, demà baixar una miqueta més, dimecres es mantindran sense canvis importants. 107.1 FM.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: Miles from nowhere, guess I'll take my time. Oh yeah, to reach there, look up at the mountain I have to climb. Oh yeah, to reach there.

107.1 FM. Radio Tordera.